0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gratis!
7: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
8: Esplugues FM.
7: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creuis amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom, estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
2: Us sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
3: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
7: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: l'esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
5: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gràcies!
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

demanda extraordinària, una baixa així com per lamentar. Crec que hi haurà unes quantes baixes aquesta temporada. Uns altres que pleguen són els Love of Lesbian, per exemple. Però River Melet posen punt i final. No és un punt i seguit com el de Love of Lesbian. Amb Joan Masdeu. Si us esteu incorporant ara, no us penseu que aquest locutor té aquesta veu sempre. Normalment em diuen que tinc una veu extraordinària, però porto dos dies que és un veritable desastre per un tema de fonia total. Però en sortirem, anirem sortint. Això es diu Bang Bang, de Ferran Palau.

començat amb un exèrcit valencià, després guitarres d'en Pere Albó i el Comboi, ara estem en el cantó més sensible. Aquest era Ferran Palau i aquest és Silvio.

sembla interessant i divertida aquesta col·lecció de versions que estan fent els Mishima. I arribem al punt i final avui d'aquest Delicatessen. Torno a demanar-vos disculpes per la veu, tot i que si avui us sembla un desastre, no escolteu el programa d'ahir. O feu, si voleu riure, perquè realment el d'ahir va ser esperpèntic. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt, molt exigents amb la bona música i amb la veu dels locutors també.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Creix la tensió a Ceuta. Desenes de manifestants han irromput aquest dijous a la platja de Ceuta, on malviuen centenars de migrants. Els han fet fora i han calat foc a les seves pertinences. A més, com sentíem de fons, han bloquejat el pas dels camions de la Creu Roja que reparteixen ajuda i menjar als migrants. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del comandament únic per a la crisi, ha condemnat aquests atacs.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a sentíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
2: Per la seva banda, a través d'una piulada a la xarxa social X, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat que alguns veïns assenyalin els voluntaris de l'entitat. Repassem ara altres informacions en format breu. Alerta màxima al Tíbet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal esllavissada de dimecres. Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en els pròxims 3 dies i provocar una altra gran riuada. El balanç oficial de la tragèdia és de prop de 400 morts i 1.400 desapareguts. Ha mort als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com a carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en la que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. Més de la meitat de les àrees de servei de l'AP7 a Catalunya no tenen endolls per carregar els cotxes elèctrics, malgrat que estan obligades a tenir-ne pel seu volum de venda de combustible. El problema s'agreuja a Tarragona, on cap benzinera de l'autopista té aquests carregadors. I el Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició i ho fa amb 4 estrenes internacionals, com la de la companyia Peppin Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. Des de la primera edició hi han passat més d'1.300.000 espectadors. L'edició d'aquest any començarà el 3 d'octubre. Robatori de pel·lícula. El País Valencià ha passat a la població de Villena, a l'Alt Vinalopó. En només 5 minuts, els lladres han rebentat una finestra blindada del museu i s'han endut 66 peces d'un valor incalculable. Són part de l'anomenat Tresor de Villena i són un dels millors conjunts de l'edat de bronze d'Europa. El robatori ha deixat el municipi en estat de xoc, així ho explicava el seu alcalde, Fulgencio Cerdán.
4: Estamos absolutamente desolados, yo estoy hasta temblando, la verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
2: Els investigadors creuen que els lladres van fer que es disparés l'alarma del poliesportiu del municipi pocs minuts abans de la sala museu com a maniobra de distracció. Això va fer que la policia tingués menys temps de reacció quan poc després es va activar l'alarma del museu. Se sospita que els lladres formen part d'una banda especialitzada que en els últims mesos també hauria protagonitzat robatoris similars en un museu de Badajoz i en un altre d'Albacete. Esports, segon triomf en 2 partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín. A més, Rodri, el migcampista, fitxatge estrella del Barça d'aquesta temporada, ha debutat amb l'equip. Un Barça que ha sabut els seus rivals a la fase de la Lliga de Campions. Seran el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord, el Como, tots 4 al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sava de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme també per Julián Álvarez, el director general del club Matalassé de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta per un possible fitxatge pel Barça. I en clau de mercat, el club blaugrana ha comunicat el fitxatge del porter croat Dominik Livaković fins al 2030. L'Espanyol, per la seva banda, ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada, amb opció a compra. I nova victòria de Tadej Pogačar a la Vuelta a Espanya. En la sisena etapa de 177 quilòmetres, Pogačar s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que escala el segon lloc de la general a 3 minuts i mig de l'eslovè.
1: Fins aquí les notícies.
0: Hi ha coses que tornen. El despertador, el cafè, les notícies...
5: Pot ser, de fet, que ho hagin despertat ja les tempestes...
0: Les veus de cada matí.
6: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de
0: Catalunya. Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
6: Cada dia passen coses i tornem. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
0: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: Dilluns tornem per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
0: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Aquest dissabte al Tot Gira obrim la tercera jornada de Lliga, Espanyol, Girona i Sabadell. A les 5, Sabadell-Almeria, un partit històric. Torna el futbol professional a la nova Creu Alta 5 anys després.
7: El Sabadell cara a cara contra un dels grans candidats a l'ascens a primera.
0: A les 7 de la tarda juga l'Espanyol.
1: Primer desplaçament de l'Espanyol de la temporada, des del Real Arena, Real Societat Espanyol.
0: Després del primer gran examen contra el Madrid de Mourinho, arriba un altre repte al camp del vigent campió de Copa.
1: Transmissió en directe amb Sergi Andreu, Dani Ballart, Marc Maiola i Sara Jiménez.
0: I a 2:15 de 10, Girona a les Palmes.
8: Xuta Estuani, gol!
1: Tercer partit dels de Quique Álvarez en l'operació Ascens a Primera.
0: Aquest dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit.
1: Ha tornat la Lliga, ha tornat el Tot Gira. Fent ràdio esportiva des del 2004, amb David Clopés. L'estiu és tu,
0: la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: Crims.
2: Aquest record tota la vida. Tota la vida el recordaré. Això no s'olvida. No s'olvida mai, això. És un record que dura tota la vida. Això no passa.

0: A Josep Canela li van matar la padrina i un oncle fa més de 90 anys. Ell encara no havia nascut aquell 19 de maig de 1928. A la Pobla de Ferran, un llogarret de la Conca de Barberà, un noi de 26 anys, Josep Marimon, el Josep de Cal Hostaler, va matar a cops de destral i a trets d'escopeta 8 criatures i una dona. I va malferir 3 dones més. Una d'elles va morir al cap d'uns pocs dies. En total, va deixar 12 víctimes directes en un poble de menys de 40 veïns. La major part dels altres treballaven aquella tarda als camps de cereals dels voltants. Avisats pels crits desesperats que se sentien, van tornar corrents cap a casa, sense saber quants morts hi havia, ni si eren els seus fills o les seves dones o germanes. Totes les famílies de la Pobla de Ferran van quedar destrossades. També els Marimon, que van descobrir que el seu Josep havia fugit, convertit ja en un dels pitjors criminals de la història de Catalunya.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui parlarem d'un dels pitjors assassinats múltiples de la història d'Europa. I va passar a Catalunya. Hem anat a buscar una llista al Departament de Justícia dels Estats Units i a la Wikipedia en anglès. La llista no inclou els criminals que van matar familiars, companys de feina o d'institut, ni tampoc els crims per odi o en temps de guerra. Al lloc número 14, per davant del crim de Puerto Urraco, hi ha la matança comesa per Josep Marimon Carles a la Pobla de Ferran, un agregat de Passanant, a la Conca de Barberà. En menys de 2 hores de la tarda del 19 de maig de 1928, aquest jove de 26 anys va assassinar 8 criatures d'edats entre els 3 i els 11 anys. Marimon també va matar una dona i en va deixar moribunda una altra. Encara va malferir 2 dones més abans de fugir. Qui era Josep Marimon? Què va passar després amb ell? Per què havia comès aquesta terrible matança? Provarem de posar llum enmig de tanta foscor.

Crims. Per què matem? Vilafant.

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: Aquell dissabte 19 del maig de 1928, la majoria de veïns, homes i dones, eren al camp. El dia es presentava alegre. Aquell dissabte acabarien de birbar, és a dir, d'arrencar les males herbes, una feina molt pesada que demanava passar molta estona ajupits. Després ja vindria la sega. Havia plogut força aquella primavera, la collita havia de ser esplèndida. Els pagesos i pageses van sentir alguna escopetada, això segur, aquella tarda. Devien pensar que era el Marimon, el Josep de Cal Hostaler, que matava colomins. En tenia costum. En un cert sentit, tenien raó. Al cap d'una estona, des dels camps, es van sentir crits desesperats, demandes d'auxili. Van córrer cap a casa. Els esperava, en una paraula, l'horror.

0: primer de tot, situem-nos. Un equip del programa, amb Adolf Beltran i el tècnic Martí Cuní, han anat a la Pobla de Ferran. Adolf, com és la Pobla de Ferran?
1: I vam anar des de Belltall per una pista amb bastants sotracs i a l'arribada a la Pobla de Ferran, que està plantada dalt d'un turonet, t'hi trobes un cartell mig esborrat de la ruta del Cister. Allà comença l'únic carrer del poble que té una desena de cases. Només en una hi viuen tot l'any, les altres són segones residències, del castell de Ferran, que li va donar nom, tot just en queda una torre de planta quadrada. També queda un portal, resta de la muralla i una paret de l'antiga església romànica de Sant Joan. Som a la vall del Corb, al nord-oest de la Conca de Barberà, a la comarca natural de la Baixa Segarra. És un dia de tardor bastant lletxot el que hem triat per anar-hi. La primavera del 1928 va ser esplèndida, molt plujosa. El paisatge, però, no deu ser gaire diferent del de fa 90 anys. Hi ha coses canviades, és clar. Carreteres i pistes, allà on hi ha abans hi havia camins de carro. Els aerogeneradors, naturalment, són recents. Ara també hi ha més bosc. Llavors dominaven més els sembrats de cereals. Hi ha algunes vinyes, rouredes, pinedes, a la vista. Res no fa pensar en cap crim. No hi ha cap placa de record per les víctimes de Marimon. No anem sols, i els nostres guies coneixen molt bé els topants de la Pobla. Són Josep Canela, víctima indirecta del crim i propietari de dues cases i d'algunes terres en aquest terme, l'heu sentit al començament del programa. També ens guia l'historiador Jordi Creus, que fa uns anys va rescatar la memòria d'aquest crim en un treball a la revista Urch. Som a l'entrada sud de la Pobla, davant mateix del que havia estat la casa de Marimon, on tenia el jaç, la màrfaga, d'on es va aixecar per matar tots els veïns que va poder.
0: Un cop situats en l'espai, situem-nos ara en el temps. 19 de maig del 28. Mentiríem si diguéssim que el dia es presentava al poble com qualsevol altre. No, aquell dia havia de ser millor. Un dia de festa. Ens ho explica l'historiador Jordi Creus.
2: Doncs era dissabte, era l'últim dia de campanya de la Birba, o sigui, havia de ser un dia de festa, que era una feina molt dura, aquesta de la Birba, i ja estaven a punt d'encetar la temporada de sega. O sigui, era un any doncs, que la collita s'entullava molt, molt bona, de fet, segurament va ser molt bona, però bé, va passar això i un dia que havia de ser festiu doncs va ser tot el contrari, va ser un dia el més tràgic de la història d'aquest poble.
0: La Pobla de Ferran tenia menys de 40 veïns que vivien en les 8 cases d'un sol carrer. Depenien, per tot, de Passanant, que era el cap de terme, amb un miler d'habitants i on hi havia l'ajuntament, la parròquia, el cafè, el dispensari i l'escola. La canalla més gran anava a fer classe a Passanant. Llavors, els dissabtes, les escoles eren obertes. I només els nens i nenes més menuts es quedaven a la Pobla, a càrrec d'algunes dones. La major part d'homes i dones de la Pobla treballaven als camps de blat i d'ordi dels voltants. L'únic home que se solia quedar a la Pobla era el Josep de Calostaler, el Josep Marimon. Era un noi de 26 anys que tenia una malaltia molt cruel, una tuberculosi medular, anomenada mal de pot, que el feien a coix i amb l'esquena abunyegada. No podia treballar, però les cames encara el van dur aquell matí del 19 de maig al cafè de Belltall, a prendre alguna cosa. Allà va xerrar amb alguns parroquians que hi esmorzaven abans d'anar o de tornar al tros. No van fer gaire cas del que els va dir, però hores més tard se'n van recordar molt bé i ho van explicar al diari de Targa, els dies posteriors al crim. Fixeu-vos què deia Marimon el matí de la matança.
3: Digué en conversa que sostingué amb diferents individus que al món hi ha hagut homes molt cèlebres i que ell aspirava a ésser-ho. Puix ja sentiríem el que passaria aquell dia a Pobla de Ferran.
0: I tant que se'n sentiria parlar. I molt més enllà de la Pobla de Ferran i de Passanant. En parlarien tots els diaris catalans i espanyols i també molts d'estrangers, de tan lluny com Austràlia. Fins a aquell racó de món hi anirien un grapat de periodistes per entrevistar tots els veïns que tinguessin esme de parlar, per poder explicar després amb tots els detalls possibles, i a vegades amb contradiccions, tot allò que havia passat aquell dia fatídic. I per especular sobre els mòbils del Marimon i sobre el lloc on s'havia amagat, a menys que hagués aconseguit fugir molt lluny o que s'hagués suïcidat. Per la premsa, sabem que aquell dia, al bar de Belltall, Marimon va assegurar que es faria famós. En quin to va dir-ho? Això no ho sabem, però sembla que ningú va donar importància a les seues paraules. Se les van prendre a broma? Si és així, els parroquians del bar de Belltall els devia saber molt de greu, al cap d'unes hores. Però no va ser les úniques paraules enigmàtiques de Marimon aquell dia. Ja de tornada a casa des de Belltall, va dir alguna altra cosa que només amb el pas de les hores va prendre tot el seu sentit. Això, Adolf, us ho va explicar el mateix Josep Canela.
1: Sí, i a ell li va explicar el veí que va parlar aquella tarda amb Josep Marimon. Aquest veí es va aixecar de fer la migdiada per tornar a la feina, al camp, i es va trobar a l'entrada del poble amb el Marimon, que estava estirat en una màrfega al sol davant de casa.
4: I llavors aquest veí d'aquí, d'aquesta casa d'aquí, pues li va dir, miri, els uns marxen i els altres s'hi volen posar. I ella va dir, sí, és veritat, però diu, quan jo m'aixecaré, aquí no s'hi posarà ningú més. L'home que ho va presenciar, que li va dir que aquest no va morir, no el va matar perquè era el tros, aquest és el que ho va dir. I llavors, clar, diu, jo pues, soc testimoni de que ell em va dir això, de que ell em va dir que quan ell s'aixecaria, que aquí no s'hi posaria ningú més.
0: Pel que sembla, aquest veí no va ser l'únic a qui Marimon va dir aquestes paraules misterioses. També les va dir a una veïna, Antònia Marimon, que aviat es convertiria també en una de les seues víctimes. No ens consta que fossin familiars directes, malgrat la coincidència dels cognoms. Segons el testimoni de la mateixa Antònia, Marimon també li va dir que mai més ningú jauria allà quan ell s'aixequés. I tenir raó, a ulls dels supervivents, aquell semblaria el cau d'un monstre o d'una fera. Però l'Antònia no ho sospitava pas, tot això. De fet, segons l'historiador Jordi Creus, la noia, que tenia 28 anys, encara es refiava del Josep.
5: Segons el seu testimoni, a posteriori, després de ser ferida, ella diu, ho recorda, que a 3:45 ella anava cap al camp. I aquesta noia pues, devia portar pues, una menjada o que sigui a la seva quadrilla, a la seva gent que feia la birba, no? I li va dir al Marimon, al Josep Marimon, que estava aquí estirat, vigila'ns la canalla.
0: No és estrany. El Marimon era l'únic home adult de la poble que no treballava al poble a causa del que m'hem dit d'una tuberculosi medular, l'anomenat mal de pot. Després explicarem més en detall en què consisteix aquesta malaltia. Però en la conversa entre els dos Marimon, el futur botxí i la seva víctima, encara hi ha un altre element interessant. Segons va explicar algun diari, l'Antònia li va retraure al Josep que es passés el dia jaient sense treballar. Li va dir seriosament o era una mena de broma? En tot cas, al Marimon li devia fer poca gràcia. Estava malalt, ple de dolors, i era el metge de Passanant qui li recomanava que s'estirés al sol en aquella màrfega i s'hi passés moltes hores. Per això, algun veí cruel se'n devia riure i el devia tractar de dròpol. Potser alguna criatura reia també a costa de la seva coixesa, de les deformitats de la seva esquena i de la mà agarrotada. Va ser per venjança, doncs, que Marimon va començar a matar? Ja en parlarem. El que sembla segur és que Marimon va cometre els seus crims de manera premeditada. No va ser un atac d'ira. Recordem altra vegada que aquell mateix matí al cafè de Belltall va avisar que es faria tan famós com aquells que sortien als diaris i que al migdia va repetir allò de «quan jo m'aixequi d'aquí, ningú s'hi tornarà a posar». Però l'Antònia se'n devia anar tranquil·la a dur menjar la seva quadrilla que birbava al camp. Eren cap a 3:45 de la tarda. Va deixar al poble la seva filleta de 4 anys, la Teresa Roca, amb 2 minuts més, el Miquel Torres i la Carme Rabadà, tots 2 de 3 anys. Va ser llavors quan Marimon va començar a matar. Ells van ser les primeres víctimes. Aquesta és la versió que Josep Canela va sentir explicar al seu poble.
4: Sí, van vindre d'estudi, venien d'estudi i els va esperar aquí i llavors, esclar, els deia dir que volia matar coloms o que volia això i bueno, els va donar entenent que entressin a dintre la pallissa enganyant-los i que entressin dintre la pallissa. I llavors, clar, quan va estar dintre la pallissa, pues, a cops de destral, pues, els va matar tots tres.
0: La memòria pot ser traïdora. Josep Canela ha començat pel final. Per això intervé ràpidament l'historiador Jordi Creus i fa una puntualització.
5: Una petita correcció, no te'n fa dir, Josep. No. Les primeres víctimes que va matar, els primers nens, eren nens que encara no anaven a l'escola. Eren petits. O sigui, eren gent que estaven jugant aquí, canalla que estaven jugant aquí, i curiosament, bueno, una de les coses que es diuen, sempre s'han dit, és que els de Marimon, per la seva incapacitat, i moltes vegades el que feia era cuidar la canalla.
0: Jordi Creus es basa en el testimoni, precisament, d'Antònia Marimon, reproduït als diaris la setmana següent. D'alguna manera, la noia va prestar declaració al jutge, tot i que Marimon li va destrossar mitja galta d'una perdigonada. Ja hi arribarem. Segons l'Antònia, el Josep va dir als tres nens petits, la Teresa, el Miquel i la Carme, que l'acompanyessin a un paller a l'altra punta del poble, on hi havia uns colomins que volia matar a trets d'escopeta. Sembla una trista metàfora del que passaria després. Els nens el van seguir fins al paller, i per això algun periodista de l'època va comparar Marimon amb el flautista de Hamelin. Però les seves eines eren una destral i una escopeta. Ara sentireu el fragment d'una copla que resumeix els fets i a la qual calia acompanyar amb la música d'un tango llavors famós de Carlos Gardel, La Cieguita.
6: En la pobla de Ferran, que ocho casas solo tiene, ha salido un criminal que ha matado 9 seres. Todos eran muy pequeños jugando en aquellas calles cuando el traidor pretendió con palabras engañarles. Les dijo que mataría palomos con la escopeta y los niños inocentes aceptaron la oferta. A un pajar se los llevó para lograr su intento y aquello se convirtió de los niños matadero.
0: Aquest romanç va aparèixer les setmanes següents a la premsa, d'autor desconegut. S'anomenava Letra de l'horrendo crimen de la Pobla de Ferran. La música, com hem dit, és la de La Cieguita de Carlos Gardel. Deixant de banda si és una lletra gaire inspirada, demostra l'enorme impacte que va tenir aquella matança entre l'opinió pública catalana i espanyola, amb ressò a l'estranger. Els diaris van fer grans esforços per reconstruir aquella hora i mitja, o potser dues hores de matança. El primer episodi va ser l'assassinat dels tres menuts. Marimon va colgar els seus cossos a la pallissa. Això fa pensar, també, que Marimon va cometre els seus crims amb molta premeditació i traïdoria. No va ser un esclat d'ira, va ser una matança sistemàtica, podríem dir, amb la intenció de fer tant de mal com pogués. Per això va amagar els cadàvers de les seves tres primeres víctimes. Per això va dissimular quan poc després un esquilador va presentar-se al poble. O potser més d'un, perquè en això hi ha versions diferents. En tot cas, Marimon va interrompre la matança i va esperar. Ho explica Josep Canela.
4: I llavors va vindre un esquilador aquí al poble, i, bueno, i ell, llavors, amb una sang freda terrible, pues, va acompanyar els esquiladors i fins que havien acabat la feina. I, bueno, i llavors ell els va acompanyar, voltava per aquí, els esquiladors anaven fent la seva feina, i llavors les dones d'aquí al poble ja es van estranyar una mica, ja es van estranyar de que els nens no apareixien, tardaven molt a vindre, tardaven molt i esclar, ja els estranyaven i, bueno, i els deia dir, no pateixis, que això són jocs de canalla que juguen amagats.
0: Cap a un o dos quarts de sis, Antònia Marimon torna al poble. Veu Josep Marimon, el Josep de Calostaler, amb una destral a la mà. Li estranya perquè ell no solia transportar cap eina. Ja ho sabem, no treballava. Segur que l'Antònia li va preguntar per la Teresa, la seva filleta. Ell va respondre amb una evasiva o amb una mentida i va seguir el seu camí. On es va aturar, Adolf?
1: Doncs sabem que es va aturar just allà on també ens vam aturar en el nostre camí per l'únic carrer de la Pobla de Ferran, davant de casa de Josep Canela. Hi ha un llistó de fusta que hi posa Cal Corona i el número del carrer també és visible, és el número 12. Té una porta ara de doble batent metàl·lica, però llavors, l'any 1928, tenia un replà a mig aire amb una escala de pedra que hi pujava, ho sabem per algunes fotos. Aquell dissabte, Rosa Eloi estava asseguda en allà cosint. Li feia companyia una nena, la Ramona. La dona, de 45 anys, és la padrina de Josep Canela, és a dir, la mare del seu pare.
4: Aquí la porta estava oberta i llavors ell va passar per aquí pel carrer i va entrar cap dintre a casa meva i llavors ell estava aquí a l'escala, antes estaven les portes obertes i estava, i ella estava cosint, i llavors va entrar aquí dintre i a cops de destral pues, la va ferir mortalment, i inclús hi havia una nena d'aquí de la casa del costat, d'aquesta casa d'aquí, hi havia una nena que tenia, no sé, uns 7 o 8 anys, una nena petiteta, i estava al costat d'ella, i llavors aquella nena també la va matar i la va arrossegar fins allí a la porta de l'estable, i allí la va tirar, i allí estava morta.
1: Clar, no van poder ni cridar les víctimes, o sigui, tant a traïció les va atacar Marimon, la dona, la Rosa Eloi, va quedar amb un trau enorme al cap. Realment potser hauria estat millor morir a l'acte. La seva vida va durar uns pocs dies més d'agonia espantosa. Tan malament estava que la van dur al seu llit i ja no van gosar moure-la més. Després de malferir la dona i de matar la nena, Marimon va tornar a sortir al carrer, aquest únic carrer de la Pobla. Va aturar-se al davant d'un corral on era la Francesca Canela, una dona de 70 anys.
4: Una senyora allà baix que donava mitjà a les gallines, estava dintre el corral, llavors des de fora, amb la porta foradada, des de fora la va veure, i llavors pues, la va encanyonar, li va tirar, i llavors la va matar allà mateix.
7: Crims, amb Carles Porta.
0: Des de la punta nord de la Pobla, on ara hi ha una àrea de pícnic mirant al nord cap a Guimerà o Ciutadilla, Marimon va refer l'únic carrer del poble en direcció cap al sud, on tenia la casa. I allà on s'aturava, matava. A cops de destral o a trets d'escopeta. I a ningú estranyava en aquells trets? Segurament no. I hem dit que a Marimon li agradava caçar colomins. Però els nens més petits continuaven sense aparèixer. Aleshores, Antònia Marimon, que trobava a faltar la seva filla Teresa, va anar a casa de la seva cosina, Marina Roca, per preguntar-li si sabia on era la canalla. Just llavors, apareix el Marimon, que demana a l'Antònia l'escopeta del marit, Joan Roca, que era el camp. L'Antònia està amoïnada per la seva filla i li diu al Marimon que les deixi tranquil·les. Les dues dones surten de casa per continuar buscant les criatures. Marimon aprofita per pujar a la casa i agafar l'escopeta. Altre cop al carrer, observa que per l'altra banda del poble s'acosten els nens més grans, que ja tornen d'escola a Passanant. Entre ells hi ha Ramon Canela, de 6 anys, que hauria estat l'oncle del Josep, el nostre entrevistat. També Josep Rabadà, d'11 anys, i Salvador Torres, de 5. Mentre les dones buscaven la canalla petita a l'altra punta de la Pobla, Marimon va enganyar els grans perquè l'acompanyessin a un altre paller a caçar colomins, i allà els va matar. I encara un altre nen, Josep Torres, de 8 anys, que va arribar-hi en aquells moments buscant els petits, el va perseguir i el va matar d'un tret. Mentrestant, a la part nord de la Pobla, l'Antònia i la Marina han trobat finalment les criatures petites. Eren mortes, com sabem, mig enterrades sota la palla en un altre paller. Desesperades, les dues dones volen avisar els veïns. És la seqüència final de la matança, que Josep Canela va sentir explicar molts cops i que ara ell ens explica a nosaltres.
4: Doncs llavors van anar cap allí baix, al corral aquell, i van veure aquella estirada allà al corral, morta, i bueno, i llavors doncs, amb les mans al cap cridant i esbalotades, pues, van anar a demanar auxili, precisament anaven a demanar auxili amb ell, perquè no hi havia ningú més aquí al poble, d'home no hi havia ningú més, i anaven a demanar auxili amb ell. I llavors, bueno, quan van anar a demanar auxili amb ell, va ser quan ell, llavors amb l'escopeta, pues, llavors va ser que va tirar a totes dues, i totes dues les va ferir, i llavors una dona diu, què fas? Diu, és que us vull matar a tots.
0: Les dues dones, l'Antoni i la Marina, pobres, van demanar ajuda al mateix Marimon, precisament. Al capdavall, com explicava el Josep Canela, ell era l'únic home que quedava al poble i tenia una escopeta. Les dues dones encara creien llavors que el criminal no era cap dels veïns de la Pobla de Ferran i que el mal havia vingut de fora. Però Marimon, en qui buscaven refugi, els dispara amb l'escopeta des de casa seua, segurament des de la finestra. A la Marina li provoca ferides molt greus a la cara i al tòrax. A l'Antònia li destrossa la galta i uns quants dits de la mà amb què es va intentar protegir. Després, Marimon agafa a correcuita una muda de roba interior que sembla que ja tenia preparada, uns quants aliments i una ampolla de vi, i fuig cap al sud, suposa l'historiador Jordi Creus.
5: Creiem que va marxar per on heu vingut vosaltres, més o menys per on heu vingut vosaltres, i va tirar cap a Belltall. Possiblement l'aixecament del sometent va ser molt ràpid, o sigui, no va passar... Creiem també que la matança la va començar cap allà dos quarts de quatre, i juntament amb el que ell ha explicat del xollador, aquesta estona que diuen unes veus, diuen que va estar tres quarts d'hora que el xollador aquí al poble, en total... amb les primeres batances i les últimes, va estar una hora i mitja. Llavors, cap a quarts de sis, una hora de sis, ell emprenia la fugida.
0: Però encara quan fugia va fer l'intent de tornar a matar. Ja ho hem sentit explicar a Josep Canela, que ara ens ho precisa. En la seva fugida, Marimon va disparar contra l'àvia Rabadà i una neta seua, la més petita.
4: Ja va ser cap a les cavalles, del que aquí hi havia mort molt, i llavors el sortia aquella senyora amb una nena al braç, ell va treure l'escopeta i la va apuntar amb l'escopeta i no li va treure, o no tenir l'escopeta carregada, no se sap el que va passar, que aquella senyora i la nena es van salvar de miracle, i llavors ja va agafar l'escopeta i llavors ja va marxar i es va amagar.
0: Aquesta nena va ser l'única dels quatre germans Rabadà Trilla que va salvar la vida. Fem recompte de les víctimes de Marimon, Adolf.
1: Els tres nens petits assassinats en un paller a primera hora de la tarda, una dona de 70 anys, la Francesca Canela, morta d'un tret en un corral, la Rosa Eloi, de 45, malferida a casa seva, on Marimon va matar també una nena a cops de pedestral, tres nens més grans assassinats en un altre paller, i un altre noiet que ho va veure mort d'un tret quan fugia. També malferides la Marina Roca i l'Antònia Marimon. Volem dir, si et sembla, Carles, els noms dels nens, que eren els tres germans Rabadà Trilla, la Carme, la Ramona i el Josep, de 3, 4 i 11 anys, i també els tres germans Torres Vilaró, el Miquel, el Salvador i el Josep, de 3, 5 i 8 anys. La Teresa Roca en tenia 4, en Ramon Canela 6 anys.

0: intentem imaginar el que devia ser tornar al poble per a tots els veïns que treballaven als camps de cereals dels voltants. Sentir els crits desesperats en aquell últim dia de birba que havia de ser de festa. Corre cap a casa sense saber encara què se n'ha fet del fill, la dona, la mare o la padrina. Josep Canela explica el cas del seu avi i del seu pare.
1: Quan el meu pare i el meu padrí, que estaven treballant al camp, van vindre, que llavors se treballava amb animals, amb mules, llavors van vindre aquí, van trobar la casa, no sé si oberta o mig ajustada o alguna cosa així, i llavors, clar, el meu pare i el meu padrí, al veure que no, la mula no volia entrar, doncs llavors van descobrir que hi havia el cadàver d'aquesta nena allí.
0: Era el cosset de Ramona Rabadà, de només 4 anys. La commoció va ser immensa, ho explica l'historiador Jordi Creus.
2: El rebombori que es va armar aquí va ser, bueno, mai vist, no? I clar, aquí hi havia una sèrie de pares que no sabien on eren els seus fills, i a mesura que anaven passant les hores i anaven trobant els cossos, doncs això era un quadre de, bueno, de patiment...
1: Esgarrifós.
0: Disposem d'un altre testimoni de gran valor, el del mestre de Passanant, Josep Llop Marquès. L'hem trobat en l'interessant sèrie d'articles que el professor Joan Maria Minguet ha dedicat en aquests crims a la revista digital de Belltall. La sèrie es titula L'acte sublim de Marimon. Per què sublim? Així el va definir ni més ni menys que Salvador Dalí. Però aquesta és una altra història que ja explicarem quan toqui. Ara, un fragment del testimoni del mestre de Passanant que ens serveix per completar el relat del descobriment progressiu dels cadàvers en una escala creixent d'horror.
3: El que ha passat a Passanant és horrorós. Un cas sense precedents. El dissabte, dia 19, a les 5 de la tarda, sortiren els nens d'estudi en grups, com tots els dies, i marxaren cadascun als seus llogarrets. Al cap d'una hora i mitja arribà a la plaça de Passanant una dona esfereïda, descalça i demanant auxili, perquè hi havia morts i ferits a la pobla. Immediatament el senyor metge i altres persones anàrem al lloc dels fets. Trobàrem una dona greument ferida d'una perdigonada. Una dona no tan greu al mig del carrer. Tothom s'acoplà a auxiliar els ferits. Al cap de poca estona es trobà en un corral una dona de 65 anys morta d'un tret al cap. Això es va notar encara més al poble. Un dels que auxiliaven els ferits anà a casa seva en cerca de remeis casolans i es trobà a les escales amb la seva dona ferida mortalment d'un cop de destral al cap. Nou desori, altra volta crits, i mentre auxiliaven a la darrera, ens donem compte que a la porta d'un estable hi havia una nena de 4 anys que sagnava, víctima d'un cop de destral al cap. Deduint-se que en anar-se a amagar per l'esfereïment, fou atrapada allí per l'agressor. Impossible descriure el trasbals, en saber-se dos morts i tres ferits.
0: Quan van acabar d'explorar les cases i els pallers de la pobla de Ferran, el nombre de víctimes de Marimon era de 8 nens i nenes i una dona morts, i 3 dones més malferides, una d'elles a un pas de morir, que era l'àvia paterna de Josep Canela.
1: No la van poder treure perquè ja estava massa malament, i llavors pues, va morir, i esclar, i llavors això, pues, això va ser un cop molt dur pel meu padrí, pel pare, per la germana del meu pare i per tots. I llavors, pues, clar, ell això va ser una cosa pues, que va destrossar la vida de la meva família.
0: Fins al punt, explica també el pobre Canela, que al cap d'uns anys el seu pare va morir també, incapaç de suportar el dolor provocat per Marimon.
1: El meu pare, del disgust, pues, se li van glaçar les sangs i va morir d'això.
0: Tornem a la primavera de 1928. Rosa Aloy va morir el dijous de la setmana següent. La van enterrar l'endemà amb una pompa i una presència d'autoritats que la dona no hauria pogut imaginar mai en vida. Sabrem més endavant què va passar amb Antònia Marimon i Marina Roca, ferides a trets d'escopeta per Marimon i traslladades a hospitals de Tarragona i Barcelona, respectivament. Cap casa de la pobla va sortir indemne de la matança. Totes les famílies van quedar destrossades sense excepció. També la de Marimon, amb el cor trencat pel descobriment que el Josep, el seu fill, el seu germà, era un assassí. No hi ha paraules per tant dolor. No, no hi ha paraules, però els periodistes n'hi han de posar. Al nostre temps de comunicacions ultraràpides, gairebé instantànies, quan hauríem trigat a tenir un hashtag sobre els crims de la Pobla de Ferran? Quan? Perquè es convertís en trending topic mundial. El ritme de vida en aquell 1928 era molt diferent. Tot i això, el rebombori va ser molt considerable i la mobilització de forces per atrapar Marimon molt urgent. Toquen a Sometent, Adolf.
4: Sí, hores després de la matança van començar a tocar Sometent les esglésies de Passanant, Belltall, Solivella, Forès, Blancafort, Rocallaura, Santa Coloma de Caral. Segons Jordi Creus, l'historiador, uns 300 membres del Sometent es van mobilitzar de manera immediata per buscar Marimon. El Sometent, un cos armat no professional. Sabem que a Rocallaura, per exemple, de cada casa en va sortir almenys un home armat. En aquelles primeres hores es creia que la captura, viu o mort, de Marimon era una cosa imminent, era una cosa immediata. Recordem que Marimon era un home malalt amb una tuberculosi que li afectava la medul·la, ja sabem que no treballava i era de suposar que no es podia desplaçar tampoc amb gaire rapidesa.
0: No exagerem si diem que es tractava d'una autèntica cacera a l'home contra Josep Marimon, el Josep de Calostaler de la Pobla de Ferran. La Pobla no tenia alcalde propi perquè era un agregat de Passanant i va ser doncs el batlle d'aquest terme qui va enviar un telegrama al govern civil de Tarragona, província de la qual depenia. Som a diumenge 20 de maig de 1928. Hem trobat el text al diari madrileny El Sol.
5: José Marimon Carles, de 26 años, demente al parecer, ha matado en Pobla de Ferran a 7 personas, huyendo. Sé que ha tomado dirección de Ciudadilla, Lérida. Va armado escopeta y bastantes municiones. Salgo persecución con jefe línea Montblanc y fuerzas.
0: Ja veiem que el telegrama de l'alcalde de Passanant conté errors. Parla de 7 morts, però no eren 9 i 3 dones malferides. A Marimon el tracta de dement, sense esperar cap diagnòstic mèdic. Almenys en aquella època s'entenia que una matança així només podia ser obra d'un boig. I a la premsa de la setmana posterior va ser habitual llegir l'expressió el boig Marimon o el loco Marimon. Remarquem una altra cosa al telegrama. L'alcalde ja havia demanat auxili al destacament de la Guàrdia Civil de Montblanc i era imminent que sortissin a perseguir Marimon. Sobre el balanç de víctimes, l'alcalde de Passanant aviat va rectificar. A mig matí va enviar un altre telegrama al govern civil en aquests termes.
5: Ampliando telegrama madrugada, comunícole, existen una mujer muerta, 3 niñas muertas y 5 niños muertos. Sigue servicio para capturar agresor.
0: Amb el centre de comandament instal·lat a la plaça de Passanant, dues companyies de la Guàrdia Civil de Montblanc i Tarragona es van començar a desplegar per la comarca. Cap a la Pobla de Ferran hi van acudir també el jutge instructor de la causa, el fiscal de l'Audiència de Tarragona i el capità de la Guàrdia Civil de Reus. Hi arribaven també els primers periodistes. Dimarts 22, La Vanguardia publicava aquest titular. Crimen horrible. 8 niños y una mujer asesinados y 3 mujeres gravemente heridas. Continuem llegint.
6: Nuestro corresponsal en Santa Coloma de Queralt da cuenta de un horrible suceso ocurrido en la Pobla de Passanant, que ha causado gran consternación en la comarca y que por la calidad de las víctimas y las monstruosas circunstancias en que se cometió el delito, solo se concibe como un acto de furiosa locura, de exasperada demencia.
0: Un acte de furiosa bogeria, de exasperada demencia, deia La Vanguardia. Comencen les especulacions sobre el mòbil del crim més enllà de la bogeria de l'assassí, que es donava per descomptada. Llegim la notícia a l'exemplar d'aquell mateix dimarts 22 de La Veu de Catalunya. Diu això.
7: Terrible succés a la Pobla de Ferran. Un individu mata 8 criatures i una dona i fereix greument 3 dones més. El motiu de l'agressió sembla que la causa inductiva del crim és la següent. Josep Marimon estava tolit des de fa molt de temps, per tant, desvagat al poble i passava una part del dia jugant amb les criatures. D'un temps ençà s'havia tornat tuberculós i per això les mares no volien que les criatures juguessin amb ell, cosa que les criatures obeïen. D'aquí la ràbia que tenia contra les criatures i llurs mares.
0: Tothom volia saber el perquè d'un crim que, d'altra banda, semblava incomprensible. Qui era Josep Marimon? Què pretenia? Però ara, encara és més urgent saber on es trobava. Havia aconseguit arribar a Barcelona? O potser hi havia arribat a França? Però com s'ho havia fet? Si estava malalt i anava coix i mitja perut? Algú l'ajudava? Tot són especulacions. Potser no havia fugit gaire lluny. Potser s'amagava i esperava el moment per tornar a la Pobla de Ferran i acabar la feina. És a dir, matar els veïns que havien quedat vius. Malgrat la presència dels destacaments de la Guàrdia Civil i del Sometent, Marimon feia por. El seu nom ressonava com el d'un monstre, i ja no només a la comarca.
4: La Pobla i Passanant eren el centre d'operacions de periodistes i fotògrafs de publicacions properes com Crònica Targarina, Aires de la Conca, Diari de Reus o El País de l'Èrida, però també La Vanguardia de Barcelona, El Heraldo de Tortosa, l'ABC, El Imparcial, El Heraldo de Madrid. Dels crims fins i tot se'n va fer ressò el Times anglès i el nom de Marimón va sortir al diari The Argus de Melbourne, a Austràlia. A la Pobla hi va anar Alessandro Merletti, segurament el primer fotoperiodista freelance que 20 anys enrere havia aconseguit documentar d'amagat el judici del pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia després de la Setmana Tràgica. Merletti va cobrir els crims de la Pobla de Ferran per una de les grans revistes gràfiques de l'època, Nuevo Mundo. Les seves fotos, la veritat és que trenquen el cor. Davant de casa seva posen dos matrimonis que cadascun d'ells havia perdut tres fills a mans de Marimón. Són els matrimonis Rabadà Trilla i Torres Vilaró. Els homes amb gorra de visera, jaqueta i pantalons de vellut i la faixa. Elles amb mocador al cap, les mans plegades damunt de la panxa o del ventre, les faldilles fins als peus. És admirable, podríem dir, la presència d'ànim que mostren. Semblen sencers. Diries fins i tot que intenten posar bona cara davant del fotògraf. Els Torres Vilaró havien perdut tots els seus fills. Els Rabadà Trilla, ja ho hem explicat, els en va quedar un, una nena molt petita, que és aquella que la seva padrina va salvar dels últims trets disparats per Marimón abans de fugir. Les fotos de Merletti es van publicar a la revista Nuevo Mundo el divendres 25 de maig, quan la majoria de víctimes de Marimón ja eren enterrades.
3: Entierro de las víctimas. El lunes por la tarde tuvo lugar el entierro de las víctimas, que constituyó una impresionante manifestación de duelo. 9 ataúdes, 8 blancos y 1 negro, abrían el cortejo fúnebre. Este se formó en Puebla de Ferrán, lugar de los sucesos, dirigiéndose al cementerio de Passanant.
8: Crims, amb Carles Porta.
0: Recordem un cop més. En un poble de menys de 40 veïns, la Pobla de Ferran, 9 morts en una sola tarda, dels quals 8 criatures i una dona. I una altra dona tan malferida que va morir al cap de pocs dies. Pel que fa a una altra de les ferides, Antònia Marimón la van traslladar a Tarragona. Tenia la galta esquerra desfeta i la mà dreta destrossada per les perdigonades que li va engegar Marimón. Vet aquí la crònica del diari El Diluvio de dilluns 21.
6: A les 11 de la mañana de ayer, un automóvil llegó frente al Hospital Civil de Tarragona. Llevaba dos hombres y una mujer, esta con la cabeza y las manos vendadas, y los hombres llevaban un oficio del alcalde de Passanant pidiendo que fuese admitida la mujer, llamada Antònia Marimón Roca, de 28 años, víctima de los sucesos de la Pobla de Ferran.
0: El Diluvio afegeix que uns periodistes es van presentar a l'Hospital Civil de Tarragona per entrevistar la víctima de Marimón, però el prior de l'hospital, és a dir, el seu capellà major, els va dir que no era prudent parlar amb ella perquè estava molt greu i els va demanar que esperessin l'arribada del marit. Però l'home els va poder explicar molt poca cosa. Això sí, en va dir una d'interessant. Llegim altre cop El Diluvio.
3: El marido de Antònia Marimón dijo a los periodistas que por la forma en que ocurrió el hecho y la consternación que causó en el vecindario, en el que todas las familias padecen las consecuencias de la locura de José Marimón, no podía dar explicaciones del suceso. No obstante, indicó que el vecindario ha coincidido en decir que desde hace algún tiempo venían observándose en José Marimón senyales d'una conducta anormal.
0: Senyals d'una conducta anormal. Això encaixa amb els comentaris que es van atribuir a Marimón aquell mateix dissabte de la matança. El desig de ser famós que va compartir amb uns parroquians del Cafè de Belltall. I aquella frase misteriosa que ja hem repetit, dita des del jazz del davant de casa. Quan jo m'aixecaré, aquí no s'hi tornarà a jaure ningú. Si no li van fer cas, potser és precisament perquè ja feia temps que Marimón deia i feia coses rares. Però el metge de Passanant, el doctor Laporta, va assegurar que ell no havia notat res d'estrany en Marimón, cap senyal de bogeria. A qui hem de creure? A Antònia Roca, doncs, la van dur a l'Hospital de Tarragona. Però Marimón havia deixat una tercera dona malferida, i aquesta era especial. Especial per a Marimón. Era Marina Roca, tenia 20 anys, i a Marimón li agradava, però ell no li agradava a ella. Aquest rebuig va tenir alguna cosa a veure en el crim? De moment, deixem les hipòtesis a banda. Hi ha una cosa certa, a la Marina la van traslladar a Barcelona, en concret a la Clínica del Pilar. El trasllat va ser dimarts 23, quan va semblar que la noia tenia possibilitats de suportar el viatge. Estava molt malament. Marimón li havia engegat dos trets a boca de canó que la van deixar molt malferida a la cara i al tòrax.

0: Segons explica el professor Joan Maria Minguet a la revista Belltall. Tampoc Marina Roca se'n va sortir. Sabem per la premsa que el jutge li va poder prendre declaració el 18 de juny. Al cap d'un mes, els metges de la clínica del Pilar van decidir operar-la. Fins i tot, si l'operació anava bé, la noia quedaria desfigurada. D'acord amb Minguet, que ha consultat fonts familiars, també va acabar morint per culpa de Marimon.
1: Adrià Pujol, el nostre antropòleg de capçalera aquí al CRIMS, que sempre hi veu més que nosaltres. Què t'interessa més, Adrià, del cas Marimon? Aquest assassí rural, aquest assassí de poble, de comunitat petita.
2: Sí, no sé si avui m'hi veuré gaire, perquè és un cas tan extrem que el que em desperta a mi, i suposo que més d'un, és precisament la curiositat. Quan un cas, un crim, per lleig que sigui, s'inclou dins d'una mitjana assumible de dolor, de terror, de mal, doncs potser ja no et desperta tant d'interès, però quan una cosa se surt de mare, quan vessa d'aquesta manera, et venen idees al cap que són poc enraonades o poc reflexionades, i més aviat tendeixes a pensar, o si més no jo, en la monstruositat. M'he quedat perplex. Vessa per tot arreu, tant pel nombre de víctimes, per la tipologia de víctimes, per, ja en parlarem, pels motius aparents i no tan aparents que va tenir l'assassí, per l'època, pel lloc que no deixa de ser aquest cliché de lloc molt petit, molt allunyat, remot, per doble vessant, remot en el temps, perquè és un cas molt antic, i remot geogràficament. I llavors surten monstres, no? La primera idea que ve al cap són monstres.
1: Era un lloc remot, potser encara més en aquella època. I clar, quan es produeix un fet com aquest o similar, diria que hi ha una doble visió, no? Una és, caram, que no era tan bonic, que no era una mena d'Arcàdia sense tots els nostres vicis, sense totes les nostres corrupcions. Però de l'altra banda, és com si, perquè és una comunitat petita i aïllada, això que deies tu dels monstres, no? Hi hagués un component de bestialitat que li atribuïm i en canvi no atribuiríem a un assassinat a Barcelona o a Girona.
2: Sí, sí.
1: T'ho sembla?
2: Sí, i tant que m'ho sembla. El que passa és que m'entristeix, perquè com que aquesta visió dels pobles petits, com si fossin Arcàdies, que és una visió que es manté, obliga a la gent d'aquests pobles a comportar-se en tant que arcàdics. I la gent d'aquests pobles són com tota la gent de la resta del món. Sí que és veritat que un assassinat d'aquestes característiques en un lloc d'aquestes característiques acompleix una doble funció o té un missatge doble, una vegada més. L'un, com insinuaves, és que a l'Arcàdia també hi passen coses. I dos, com que a l'Arcàdia tot és tan exagerat, com que la part bona és tan idíl·lica, tan exagerada, tot són camps florits, animals, mansois i persones en contacte amb el cosmos, la que el mal entra en escena també hi entra l'engròs. Dit això, no és gens diferent d'un assassí de ciutat, o només ho és per la quantitat de gent que va al dia de l'enterrament de les víctimes. En el poble hi va tot el poble, i a ciutat passa més desapercebut, però un assassí a ciutat, un assassí, un criminal, també es pot fer seva tota la ciutat, atemorir-la tota, i aquí tenim els casos paradigmàtics dels violadors.
1: Però sí que hi ha una cosa que és molt diferent. Si imaginem un assassí en un edifici, ja no dic en un barri, en un edifici avui, en una gran ciutat, o en una ciutat no tan gran, probablement ni coneixeria els veïns. Aquí estem parlant d'una comunitat petita, molt petita, la Pobla de Ferran, menys de 40 persones, i en Josep Marimon va matar gent que feia anys i anys que veia cada dia, que com a mínim saludava, que segurament hi parlava.
2: Sí, però posats a buscar paral·lels, i em sap greu, tenim els casos malauradament recurrents d'assassinats múltiples en residències d'avis, en geriàtrics, que seria l'equivalent d'una petita comunitat, i bé que es produeixen, i aquestes residències, etc., estan en entorns urbans. Per tant, com que les persones són iguals aquí que en un poble, a Barcelona o en una gran ciutat que en un poble recòndit, com que les persones, els agents són la mateixa cosa, actuen igual. I ja hi ha entorns a ciutat on això pugui passar. En un bloc de pisos no, però en un edifici institucional de cura, en aquest cas, pot passar i ha passat.
1: Hem vist que de seguida la premsa

0: requalificar-lo de el boig Marimón, el loco Marimón, no? Potser també hi ha unes ganes de defensar-se, no? És a dir, d'allunyar-lo del nosaltres, no? És l'altre.
1: Sí, sí, sí, a la que tilles algú de bro, de boig o de bruixa, és una manera que sobre el mapa mental que tenim de la nostra comunitat de situar-lo fora dels límits, no? Perquè és boig, perquè és bruixa, perquè és prostituta o perquè és ferrer. Els ferrers treballaven fora dels pobles, eren els únics que tenien el contacte amb el foc i la forja, doncs també eren fora dels pobles. Però al mateix temps, el boig del poble, és que les funcions sempre són diverses, cada cosa serveix per moltes coses, no? Al mateix temps el boig cus el poble, perquè un cop ja tens el boig de poble, tots els altres són normals. Malgrat pugui, en aquest poble que parlem, que hi ha 40 habitants, no gaire més, home, un boig per 40 habitants redimeix tots els altres de qualsevol acusació de bogeria.
0: Que interessant. Moltes gràcies, Adrià Pujol.
1: Que vagi bé.
2: En total, doncs, les víctimes mortals de l'atac de Josep Marimón van ser 12. Gairebé una tercera part de la població de la Pobla de Ferran.

0: Com sabem, l'autor de la matança va fugir després de deixar al seu poble una estesa de cadàvers. La setmana del dilluns 21 de maig de 1928 comença amb milers d'homes mobilitzats per atrapar-lo. El ressò del crim de la Pobla de Ferran s'esbomba per Catalunya, per tota Espanya i encara més enllà. Qui era realment Josep Marimon Carles? Es tractava d'un boig? D'un monstre? Per què havia comès aquella barbaritat? Quin era el seu mòbil? Quan l'atraparien? Viu o mort? Per saber les respostes a aquestes preguntes, haurem d'esperar el pròxim capítol de Crims. I li dono les gràcies al Roger Mas. Ell ja sap per què. Tornarem tan aviat com puguem.
1: Crims. Well, the eggs chase the bacon on the front. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folc i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Adolf Beltrán. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Alerta màxima al Tibet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal esllavissada de dimecres. Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en els pròxims 3 dies i provocar una altra gran riuada. Avisen que les fortes pluges que afecten la zona continuen omplint aquest nou llac, que podria acumular ja uns 3 milions de metres cúbics d'aigua. El govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu. Mentrestant, el balanç oficial de la riuada, que ha afectat tot una vall del nord del Nepal a tocar de la frontera amb el Tibet, és de prop de 400 morts i 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Les feines per buscar supervivents són molt complicades perquè la zona ha quedat completament devastada, plena de fang, i ara hi ha, a més, un nou avís de riuada. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
3: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
2: L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda de manera immediata. Repassem ara altres informacions en format més breu. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, compareix avui al Congrés en plena polèmica pel paper del CNI al nassal massiu de migrants a Ceuta. Marlaska hauria d'aclarir, entre d'altres coses, les versions lleugerament diferents que ell i la ministra de Defensa, Margarita Robles, han donat sobre els avisos previs dels serveis d'intel·ligència. Mentrestant, el Partit Popular insisteix a reclamar eleccions anticipades. Ha mort als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com el carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en la que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. Continua descontrolat l'incendi de l'Albufera, a 10 quilòmetres de València, que ja ha calcinat 31 hectàrees i ha obligat a evacuar preventivament els veïns del Saler i diversos càmpings de la zona. A Catalunya avui augmenta el risc d'incendi. 178 municipis de 21 comarques estan en risc molt alt. I el Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició i ho fa amb 4 estrenes internacionals, com la de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. Des de la primera edició hi han passat més d'un 1.300.000 espectadors. L'edició d'aquest any començarà el 3 d'octubre. L'Ajuntament de Barcelona vol que la Boqueria torni a ser un mercat de barri. Actualment, les parades del popular mercat municipal estan enfocades al turisme i ofereixen productes de consum immediat. L'executiu municipal aprofitarà les obres de reforma de la Boqueria, que comencen després de l'estiu, per reduir a la meitat aquesta mena d'establiments. Raquel Gil és la tinent d'alcalde de promoció econòmica de l'Ajuntament.
4: Volem canviar el relat i la concepció que la ciutat té de la Boqueria. És part indestriable de Barcelona i volem que la gent de Barcelona se la torni a sentir molt seva.
2: Les obres duraran 3 anys i tenen un pressupost de 12 milions d'euros. Inclouen la renovació dels lavabos, la reforma de l'illa central del Peix, el canvi de sostre de fibrociment o la millora de la façana de la plaça de la Gordunya. Esports, segon triomf en 2 partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 al Camp Nou. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i el migcampista Rodri ha debutat amb l'equip. El Barça també ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como al Camp Nou, i el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabah de l'Azerbaidjan a domicili. En clau de mercat blaugrana, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Dominik Livaković fins al 2030. Per la seva banda, l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. I nova victòria de Tadej Pogačar a la Vuelta a Espanya. A la sisena etapa, Pogačar s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que escala el segon lloc de la general a 3 minuts i mig de l'eslové.
1: Fins aquí les notícies.
5: Por la mañana café, por la tarde.
6: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
7: Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
6: Amb les veus habituals.
8: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
9: A un boomer li poses això i surt disparat.
10: És que està com un llum.
8: No sé què faran.
6: Però més i millor.
8: Aviam-ho, Garriga. Però jo tindré secció, no?
6: Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
7: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Com sempre, la millor hora del dia.
8: I jo tindré secció o què?
7: Hi ha coses que tornen. El despertador, el cafè, les notícies...
11: Pot ser, de fet, que us hagin despertat ja les tempestes...
7: Les veus de cada matí.
12: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
7: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
12: Cada dia passen coses i tornem. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
7: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Dilluns tornem per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
7: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio. Amb

0: què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
2: Oh, espera't, que no venen músics avui.
0: Sí, avui ens visiten músics.
2: Bé, així m'agrada, recolzant la música en català.
0: El Pony Pissador.
2: Castellans venen?
0: No, collons, són catalans.
2: Collons, és a dir Pony Pissador, no? A veure, jo no sóc pas en Cervantes, però Pony Pissador és en castellà, això, vull dir.
0: Això sí, però ells són catalans.
2: Bueno, llavors s'haurien de dir el Pony Trepitjador.
0: Escolta, canten en català, és igual com es diguin.
2: No, ja els hi preguntaré per què es diuen el Pony Trepitjador.
0: No, tu no has de preguntar res. Tu, això pregunta en Peyu i tu prepara el teu tros.
2: Quin tros?
0: Home, avui tu i jo hem de parlar de l'elegància.
2: L'elegància?
0: Perquè avui dediquem el capítol a la samarreta Imperi.
2: Collons, Gerora. Gerora, la samarreta Imperi. Per fi, una cosa que coneixem tots.
0: Sí.
2: Llavors, és que portàvem una ratxa que si el transistor pastador, com es deia?
0: El transceptor.
2: El secreter.
0: El secreter, sí, sí.
2: Ah, vull dir, no, no, no. L'elegància...
0: Calla, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: I l'espel!

0: Per què es diu Imperi la samarreta Imperi?
1: Perquè ens deixa els braços a l'intemperi.
2: Bona. Bona, sí senyor.
1: Sí, és sí, senyor, sí, sí, sí. Intempèria, veus? Intempèria ve d'aquí, imperi.
2: Imperi, sí, sí, sí, molt bé, hòstia, ets bo.
1: És del francès, intempierre.
2: Intempierre.
1: Intempierre.
2: La samarreta intempierre.
1: Intempierre, del francès,
2: intempierre. En aquest programa sempre s'aprenen coses.
3: Sí, sí, no, gràcies, no, gràcies, Xuriguera.
0: Sempre, sempre s'aprenen coses, si m'escolteu a mi, que sóc el que ha buscat la informació de veritat, perquè no té absolutament res a veure amb el que acabeu de dir. Napoleó Bonaparte, d'aquí pren el nom la samarreta, del regnat de Napoleó, del que es coneix com el primer imperi francès. Principis del segle XIX, Napoleó va abolir tot allò que es pogués relacionar amb l'aristocràcia. A nivell de vestuari va eliminar cotilles, sabates de taló, coses sofisticades. Tot fora. Es va simplificar la roba, tant d'homes com de dones, i així es va crear l'estil imperi del primer imperi francès.
3: Collons de francesos.
0: Curiós, eh? Per això es diu imperi, la samarreta imperi, perquè sí, sí, es va començar a utilitzar molt durant aquesta època, però l'invent és prèvia, heu de saber que és prèvia.
1: Sí, home, la va inventar un català.
0: No.
1: Sí, un català que suava molt.
0: No, no, no suem els catalans.
1: No.
0: També és cosa dels francesos.
3: Collons de francesos,
0: sí, tu,
3: eh?
0: Tio, els antics mercats francesos, us heu d'imaginar, saps com la boqueria però plena de francesos?
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí. Com la boqueria.
0: Com la boqueria, sí.
1: Un mal i corrent.
0: Els homes que carregaven i descarregaven les mercaderies a primera hora al matí es fotien de fred. Però els jerseis de màniga llarga es veu que eren una mica incòmodes per traginar les caixes. Fins que un dia un treballador va tallar-se les mànigues del jersei, saps?
2: Les mànigues, eh?
0: Les mànigues.
2: Va, va, no, que no s'hagués tallat les venes.
0: Ah, bueno, no,
2: bueno, boig. Collons, que hi va anar a les 6 del matí a descarregar caixes a París amb aquell fred que fotia, dius, collons...
0: Tot en francès.
2: Ah, imagina't. Sí.
0: Es talla les mànigues del jersei per protegir-se igualment del fred, però per tenir els braços lliures per poder treballar. I així comencen a aparèixer les primeres peces de roba sense mànigues, que això també ho has de saber portar.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Aquells pèls a les espatlles, sí, no? La Mercè ho ha vist aquí, eh? Ai, ai, ai, ai, ai. El que no sé és com d'aquí la cosa ha derivat fins que els potencials clients de la samarreta imperi siguin els avis que juguen a petanca.
2: Collons, això perquè, no... perquè els francesos hi juguen molt a la petanca.
0: Sí que és veritat.
2: Els francesos, és... si tenen una cosa, vull dir, la petanque...
0: La petanque...
2: és l'hosti. Tu vas a França, qualsevol racó de França, i veus jugant petanca.
0: Sí, sí.
2: I ara podria fer-vos un discurs...
0: No cal, sí, no, no cal, no cal.
2: No, no, és que no ho faré.
0: Vale. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez. Benvinguts a La Renaixença.

0: Jo us puc dir més o menys quan es va posar de moda la samarreta Imperi.
1: Aviam.
0: Va ser als anys 50.
1: Sí.
0: Als anys 50 els francesos...
2: Bueno, poder prou, no, ja? Que ens passés tot el puto programa parlant de francesos, no. O què? Bueno. És que des que hem començat amb els francesos aquí, francesos bueno, allà...
1: Aviam, si són els inventors de la samarreta Imperi, són els inventors.
0: S'ha de fer, ja està. Els francesos, als anys 50, els francesos, van començar a anar de vacances a prendre el sol. I aquí és on es va popularitzar les samarretes sense mànigues d'ús exterior.
1: Sí.
0: Fins llavors era una peça que únicament es portava dins, era roba interior.
1: Roba interior, que és on s'hauria d'haver quedat,
2: ara,
1: perquè
2: ara.
1: La gent que van amb samarreta Imperi, ja et dic jo que n'hi ha...
0: Els pèls.
1: Aquells pèls, fa molta angúnia, molta angúnia.
0: Més tard la van posar de moda alguns actors de Hollywood. Clar. Marlon Brando...
3: Bueno, això és diferent, eh?
1: Això és una altra cosa.
0: Epa! Aquí... Tots fem paper d'heterogarrulo, eh? També t'ho diré.
2: Bueno, bueno,
0: sí,
2: bueno,
0: sí.
2: Però...
0: Marlon Brando portava una samarreta Imperi que li quedava bastant bé.
2: Ah, amiga,
0: bastant,
2: amiga.
0: Sí, que li quedava
2: ja
0: bé.
2: Nosaltres.
0: A la pel·lícula Un tramvia anomenat Desig.
2: Ja
1: l'has vist, aquesta?
2: Jo sí.
1: Tu, Fel?
0: Sí, sí.
2: Sí, home, hòstia, m'està a punt de sortir-hi.
1: Ah, sí?
0: També... És mítica la samarreta Imperi de Robert De Niro a Toro Salvaje.
2: Hombre,
4: també.
2: Robert De Niro
4: feia de Salvaje.
0: I sí, anava sempre brut, eh? I el Bruce Willis també.
1: Jo,
0: a Jungla de Cristal, sí o no? Sí, que sí, sempre sí, anava sí, pobre, sí. Que li
1: passa que jo les samarretes que he vist no eren ni amb en Bruce Willis ni amb el Marlon Brando.
0: No,
1: llavors,
0: canvia la història.
1: Sí. No us poseu samarreta Imperi, eh?
2: Sisplau, no.
1: Sisplau.
2: Fot un fàstic.
0: Depèn dels braços.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Bojos coneguts. Un grup de música que no fa música urbana, ni reggaeton, ni pop, sinó que fan folk, seixantis, música celta, sardanes, tarantela, yodel, entre molts estils de música que s'allunyen del que molts poden considerar música comercial. Això sí, ja t'aviso que sonen igual o millor.
1: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença el Poni Pisador.
6: Bravo!
1: Aneu seient, que sou tres i és complexa, la logística... Esteu bé, esteu còmodes en aquest escó del segle... No sé de quin segle és, però bueno.
7: Molt bé, estem molt bé.
2: Fantàsticament.
1: Què heu esmorzat avui?
7: Un cafetó i un melindro.
1: Cafetó i melindro?
8: Un tall de pizza d'aquests de forn.
1: Tall de pizza?
8: Bueno, això que és com una pizza, però no és ben bé una pizza.
0: Coca de recapte, home.
8: Però és que no era de recapte. Però el concepte, però...
0: Era aquest.
8: Però potser d'una altra procedència.
7: Te l'has menjat amb forquilla, Ramon?
8: No, hi ha hagut. Però m'han servit forquilla, el que passa és que jo no l'he fet servir.
7: Llavors eres esmorzar de forquilla.
8: Vale.
7: Si preguntes a mi, si hi havia una forquilla entremig.
8: Vinga.
1: Guillem?
9: Jo no he esmorzat, un cafè i ja està.
1: Ja està, eh?
8: Sí, Guillem és un valent.
9: Sí, soc d'aquests.
1: Sí, però tu sembles un tio que té... que te saque, diguéssim, no?
9: Sí, però quedava molt just de temps.
1: Ostres, amb el Guillem tinc una relació especial, perquè jo et vaig entrevistar fa molts anys. Ja és una cosa que m'ha marcat de per vida. El Guillem Codern el vaig entrevistar quan fèiem una secció a l'APM, alguna pregunta més, que es deia Hàbils. Era prèvia a l'Ole Tu, vull dir que parlo de molts anys. I vaig anar a un pis a Vallvidrera, i vaig anar-hi perquè tenies una habilitat que era llançar cartes i tallar pastanagues pel mig. Te'n recordes d'això, eh?
9: Una adolescència difícil.
1: Però és que això era el de menys, perquè llavors vaig començar a parlar amb tu i em vas dir, sí, bueno, amb uns amics estem construint un menhir, sota el llit del meu pare tinc un puzzle que estem fent el puzzle, i vaig pensar, aquest tio d'on ha sortit?
8: Nosaltres també ho vam pensar quan el vam conèixer.
9: Jo reitero, una adolescència difícil.
1: Sí, pots explicar algunes de les aficions o coses d'aquest estil que hagis fet a la teva vida?
9: Jo crec que ja les has dit, eh? Vam fer el puzzle més gran del món en el seu moment, vam trigar 2 anys, mentre...
1: Però qui era? Aviam, ho dius molt de pressa. Qui éreu?
9: Amb el grup d'amics de Vallvidrera, que és que... Ara està ben connectat, però en el seu moment era molt difícil accedir a Barcelona, llavors no havia molts estímuls, llavors doncs, ens els buscàvem una mica, doncs...
1: I veu fer el puzzle més gran del món?
9: En aquell moment era el més gran del món.
1: I això està documentat, diguéssim? Vull dir, veu...
9: Tinc una foto, però no...
8: Però com era de gran, perquè, a veure...
1: Perquè ens fem una idea, que quan...
9: Hòstia, la memòria que eren 35.000 peces o alguna cosa així, feia 8 metres de llarg i 3 o 4 d'ample, una cosa així. O sigui, no hi cabia casa, l'havien de muntar com a la terrassa, així molt apurat.
1: Anem pel principi del grup. Us vaig fer la pregunta que, bueno, la més difícil que us faran avui, suposo. El senyor dels anells i Astèrix i Obèlix, amb què us quedeu?
9: Home.
1: És gros, això, eh?
9: Va, jo em mullo, Astèrix i Obèlix.
1: Sí?
7: Et puc proposar una cosa?
1: Endavant.
7: Pot ser el Senyor dels Anells amb el doblatge d'Astèrix i Obèlix?
1: Pot ser el que vulgueu, les normes.
7: Crec que és, jo vull això.
1: Val. Sabeu que jo no he vist el Senyor dels Anells, eh?
7: Bueno, amb el doblatge d'Astèrix i Obèlix
8: segur faria. No has vist les pel·lícules?
1: No, cap pel·lícula, ni he llegit cap llibre del Senyor dels Anells, ni amb prou feina sé de què va.
8: Però, pues, aviam.
0: Aviam.
1: No m'agrada, no m'agrada.
8: Però si no l'has vist.
1: Per això no m'agrada. No m'agrada...
3: Em passa el mateix, Peyu.
1: No, eh?
3: Em passa el mateix.
1: No
3: hi ha res, no m'interessa per res.
8: No sé. Pues està molt bé, eh? Jo t'ho recomano.
1: Sé que sí que el nom, el Poni Pissador, surt d'allà.
8: Ah, sí?
1: Del,
8: sí.
1: No? Del Senyor dels Anells.
3: Vale, sí. No
1: per la gent
3: res.
1: Que no conegui...
0: Ah, clar, és la taverna.
3: La taverna,
8: ara.
3: Ah, ara s'ha arribat.
1: Expliqueu una mica, per la gent que no som molt...
3: La gent més burra.
1: Exacte.
8: Nosaltres... que som del 91-92, tenia, quan va sortir la primera pel·lícula teníem uns 10 anys, uns, bueno, no sé, crec que és el 2001.
1: Sí.
8: I clar, va ser molt impactant per nosaltres. Era com, hosti, això és molt,
1: molt guapo. Parit, eh?
8: I hi ha un moment que van a la taverna aquesta del Poni Pissador i llavors el Pipín i el Merry, que són com els dos hòbits trapelles, diuen, no, oh, ja venen cervesa per pintes, i llavors s'agafen una cervesa i acaben ballant sobre la taula, així, música com la que fem nosaltres.
1: També és la música que us va inspirar una mica, i és la música que
8: bueno, feu. Aquesta associació d'idees de hòbits bevent pintes de cervesa i música irlandesa i tal, vam dir, ei, potser havíem de...
1: Anem per aquí.
8: Anem per
0: sí que
8: aquí.
0: Us hi veig una mica, eh?
3: Està l'escena de l'aniversari del Bilbo i la celebració al principi de tot, que també és un lloc on, si tu no penses que voldries estar allà, és que et passa alguna cosa, realment.
0: Sí, sí, sí.
8: Sí. L'Adrià, que és un dels membres que no hi és, tenia, quan anàvem al cau, el seu despertador era la cançó dels Hobbits.
1: Ah.
8: I llavors, bueno, el nostre anàveu, imaginari sempre...
1: Anàveu al cau, eh? Sí. Ja es va entenent tot ara. Escolta, feu yodel també, expliquem una mica també a la gent que desconeix aquest estil de música, què
7: bueno,
1: és el yodel.
7: Guillem. El yodel és el que la gent coneix com a cant tirolès, que és el yodel aquest, i és una cosa que vam començar a fer en broma, i el Ramon un dia, sense previ avís, enmig d'un concert va dir, vale, ara farem una cançó de yodel per tots vosaltres, i de quan vaig trobar que enmig d'un concert havia de cantar una cançó, que per nosaltres era una broma interna, i per culpa del Ramon...
8: No, sí. És que el Guillem té aquestes coses de les aficions que comentava.
1: Sí.
8: Llavors, un dia el Guillem i jo ens vam fer amics anant a un concert de metal al bus, vam estar xerrant molta estona.
1: Sí.
8: I, pues, a mi també m'agrada el folk, no sé què, va ser quan el Guillem va entrar al grup i em va ensenyar el Franz Lang, que és el yodeler més important del món.
1: Sí.
8: I jo, oh, que guapo, bueno, no sé què, tal... I resulta que el Guillem... portava molt de temps estudiant
1: fent això, eh?
8: Sí, ell ja en sabia moltíssim.
1: Bueno, però perquè tu, Guillem, has guanyat campionats de música de yodel i de no sé què més i...
7: Sí, vaig fer un campionat de Camp Mongol.
1: Camp Mongol.
7: I això sí que em van donar un premi, però de yodel no, encara no.
1: De Camp Mongol. I el Camp Mongol què és, a diferència del yodel?
7: Hosti, no, com ho explico jo?
8: És un altre pitjor.
3: Fes-ho, ensenya-ho.
1: Podries fer una mica de Camp Mongol?
0: Sisplau.
1: Aviam.
8: Fes-ho així, com molt de la Cefa. Fes la Santa Espina o saps? Alguna melodia d'aquestes.
7: O sigui, el cant mongol és un estil de cant en què tu amplifiques el que són els harmònics de la veu i els pots fer dues notes alhora.
1: Aviam,
7: aquestes
1: ho he entès perfecte.
7: Sí, no? Aviam, seria... Mira, més o menys sonaria així.

0: Se't diu el xiulet.
1: He pensat que... El Virolai
2: fa bon cantant, no trobeu?
3: I on era aquest concurs?
0: A una ciutat que es diu Kizil, que està al mig de Sibèria.
3: A Sibèria,
0: eh? Sí.
4: Està fotent una entrevista que no estic entenent res, jo vull fer-ho.
3: On t'has d'apuntar? En quin moment et surt a l'Instagram? Vol participar a un concurs de mongol?
2: Crec això era passar la sardana, no? Segur que...
3: Déu-n'hi-do, és que també sou ben curiosos, vull dir, amb els instruments que toqueu. Toqueu el banjo, la flauta de bec, la flauta britànica, la mandolina... Els instruments normals no us agraden, diguéssim.
1: No, de fet estan vetats.
3: Ah, sí?
1: Sí.
3: Al grup hi ha uns estatuts?
1: Hi ha uns estatuts que diuen si qualsevol cosa que sigui una mica massa popular o estigui mínimament de moda, fora, no s'hi val.
2: El símbol és el típic saxofonista que fa un solazo de saxo i llavors de sobte té molt de rèdit social.
3: Sí.
2: Això fora.
3: Fora.
1: Sí.
3: Fora. Com us organitzeu una mica? Com decidiu de quins temes parlarem a les cançons? Qui escriu les cançons, bàsicament?
1: Ho fem, és entre tots. Treballem molt col·lectivament. Però, mira, ara tot just estem preparant un disc nou, que també anunciem aquí, pum.
3: A la Renaixença.
2: Molt exclusiva.
3: Poni Pissador treu un disc nou, que es dirà?
1: No ho sabem, però estarà enfocat al nostre projecte del Poni Menut, que és el projecte que tenim per públic familiar.
3: Sí.
1: Així que és possible que li diguem el Poni Menut i ja està, així no ens hem de pensar un títol.
3: Molt bé.
5: Però si el Poni ja era petit, imagina't el Poni Menut.
1: És molt petit.
2: És més petit.
1: Molt petit.
5: Molt bé.
1: I llavors ara, doncs, una de les cançons va sobre trens.
5: Trens.
1: Perquè pues, fa temps hi ha una tècnica amb l'harmònica que es diu chugging, sí. Que consisteix, que també la sap fer el Guillem, que consisteix en...
3: Pot ser que el Guillem sigui l'únic que sap fer coses? No?
2: Sí. Per resumir-t'ho molt, un cop en streaming vam fer una pregunta així col·lectiva que era quina d'aquestes 30 coses no fa el Guillem Cudern? I la que no fa era guanyar campionats d'escacs, que és la més normaleta.
3: Sí.
2: Tota la resta de coses eren molt més estrafolàries i ja et passarem la llista.
1: Ara
2: si
1: està molt còmode, el Guillem. Ara mateix està...
0: Per... Sí, m'encanta.
2: No, està bé.
1: No, li fa vergonya. Bé, el cas és que hi ha aquesta cosa que imita els trens. Aquest
5: Guillem?
3: Amb l'harmònica.
1: Amb l'harmònica. Llavors vam dir, vale, doncs fem una cançó sobre trens.
5: Sí.
1: I llavors l'Adrià tenia... Hi ha una tonada americana que també imiten els trens molt. I vam dir, doncs podríem fer una cançó sobre un tren que s'espatlla i no sé què, i mig parlar de la Renfe i tota la història, i llavors... Pues un cop tenim com aquest concepte de on està més o menys la broma, llavors ja pues, la lletra es fa més o menys sola.
3: Feu un tipus de música que, bueno, ja ho hem definit, és curiós. Si haguéssiu nascut a un altre moment històric, no sé de quin grup social us hagués agradat formar part.
1: Això tu, Miquel.
2: Si tires prou endarrere, sí. Hi havia certs llocs d'Europa on hi havia un estrat social que eren els bards. No els Bart Simpson, sinó els Barts amb D. Llavors, era una part de la societat que se n'anaven d'un lloc a l'altre simplement a fer música allà on se la volia escoltar, perquè no hi havia electricitat ni cap altra. Jo crec que aquí ja hauríem estat molt a gust nosaltres.
3: Veus?
2: Un carro d'aquí allà i ara sopes i toques una cançó i demà un altre puesto. Jo crec que haguéssim fet.
3: Sabia que no era cap tonteria la pregunta. Ho
5: sap? No. Contingut. I...
3: Quan vau començar el grup, no sé si teníeu algun objectiu concret, ja teníeu previst fer coses com les que heu acabat fent, com anar a tocar al Canadà, Anglaterra o al Vietnam?
2: Viatjar sempre ens ha agradat molt, a tots cinc per separat i junts. Llavors crec que en el moment en què se'ns ha obert la finestra de poder anar a llocs diferents a veure què hi havia, hi ha hagut un consens immediat bastant.
3: Sí. I com és? Com us arriben aquestes propostes? Una proposta del Vietnam, com us arriba?
1: En aquest cas és el nostre mànager, sí. Que... en una fira d'aquestes.
3: El vostre mànager té una entrevista, també, eh?
1: Sí.
2: Com?
3: Vull dir que se'l podria entrevistar, el vostre mànager.
2: Sí, de sobres.
1: No volia treballar amb nosaltres al principi.
3: Ah, no?
1: No.
3: Anem a retreure-li
2: un moment. Sí.
3: Com es diu? Com es diu?
1: Es diu Roc.
3: Roc.
1: No sé on he de ser.
2: Roc, on és la meva cara?
5: Saluda'm a mi.
3: Hola. En Roc no us volia representar.
1: No, deia que érem massa petats i que no, que aquestes coses que fèiem de prendre el pèl a la gent i que tal, que no, que ell no... no. I un dia...
3: Com el convenceu?
1: Perquè vam fer allò del disc de l'àlbum dels Pingüins.
3: Sí.
1: I ell es va enfadar molt amb...
2: Vas explicar-ho.
1: Vam anunciar que traiem un nou àlbum i era un àlbum
2: per xarxes. Per xarxes molt.
1: Sí, vam allò, nou àlbum del Pont i tal. I era un àlbum de fotos, eren tot de fotos de pingüins que havíem tret del Google.
3: Boníssim.
1: I a totes les plataformes estava el Picasso, el Pinterest. I
2: hi havia una col·labo amb The Penguins, la banda, que era una foto d'ells, òbviament.
3: Molt bé.
1: I el Roc... ens va trucar tios, això no ho podeu fer, això esteu aquí. Ell fa servir molt l'expressió tret al peu. Dius, això és un tret al peu, us esteu fent autoboicot, i nosaltres com rock, no és possible que tinguis raó, però estem determinats a intentar-ho. I ens va anar molt bé. Ens va anar molt bé. I llavors al cap d'un rato va dir, bueno, tio, ens va dir literalment, jo no entenc res de com funciona això, però com que us funciona, doncs vinga.
3: I no hi ha hagut algun moment que hagueu dubtat de vosaltres mateixos? De dir, vols dir que hem d'anar per aquí?
6: Vull dir, Guillem.
2: A vegades ho pensem, sí, perquè no? Com que l'escena musical està en un lloc que està prou lluny de la nostra moguda, doncs sí. A vegades tenim una mica de por, però estem...
1: El Guillem té una teoria que si una cosa a ell li agrada és que no, o sigui, no funcionarà. Llavors estem fent una cançó i diem, buah, podríem posar dos voltes d'aquesta tonada. El Guillem diu, buah, això està guapíssim, no ho fem.
2: És una norma interna.
3: Escolta, acabeu d'estrenar un nou treball que es diu Mariners d'Aigua Dolça. I traureu una, bueno, una sèrie de cançons noves en aquest treball.
1: Sí, però hi ha un lapse temporal.
3: No, bueno, vull dir que l'acabeu d'estrenar, i quan et dic que l'acabeu d'estrenar, creu-me que l'acabeu d'estrenar.
1: Sí, vale,
3: perquè jo sé més bé, jo sé molt més bé quin dia és avui que tu, creu-me, Ramon.
2: Clar, tio, si tu i jo hi érem, no... Va passar, no?
3: Això va passar.
1: Sí, doncs sí.
3: No? Si heu acabat d'estrenar Mariners d'Aigua Dolça...
2: És com si fos ahir...
3: Sí, sí. De veritat, quina gent, hòstia. Sou especials. On viviu? Digue'm on viviu. És que ara, d'on sou? D'on heu sortit?
1: El Guillem i jo vivim a Collserola.
3: Collserola, eh?
1: El Miquel viu a...
6: Jo sóc del barri del Fortpienc, que sí. Si no sabeu on és, aneu bé perfectament. És aquell que hi ha com a sobre de quan passes amb el metro entre Monumental i Arc de Triomf. Pues allò que tens a dalt és un barri.
3: Molt bé. Molt bé.
1: L'Adrià és del Guinardó i el Martí de Premià de Mar.
3: Déu-n'hi-do. D'aquí la cançó de les Garotes de Premià, suposo.
1: Sí.
3: En fi, ens tocareu avui una cançó en exclusiva. La presenteu per primer cop a la Renaixença. Estem molt contents de que ho feu així. Com es titula la cançó?
1: Com es titula?
5: No ho saben.
1: La manera del reier.
2: Sí, la manera
1: del reier. Sí,
6: hauria de ser aquest el nom, però si trobem alguna cosa millor la canviarem.
1: No.
3: La manera del reier, de seguida la podrem conèixer en exclusiva a la Renaixença. Abans, però, us heu de sotmetre a algunes proves.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
3: La paraula d'avui és escambell. A. Escambell. Pedrí situat a la part exterior a la base d'una finestra.
5: Es va enfilar a l'escambell de la finestra i es va fotre dalt a baix.
3: B. Escambell. En acció de paraules que actuen com una de sola en algunes variants del català de les illes i que s'utilitza per parlar d'una tercera persona.
4: Escambell no li has cobrat el carajillo? I m'has clavat 2,5 euros.
2: Hòstia.
3: O C. Escambell, seient petit sense braços ni respatller, que es pot utilitzar com a sinònim de tamboret.
8: L'avi Esteve va morir assegut a l'escambell davant la llar de foc, pobre home.
3: A, B o C.
1: Juraria que serà.
6: Jo tiraré per la A, també.
1: Sinònim.
6: Sembla més convincent.
8: No! No!
3: És el tamboret, un seient petit. Si voleu seure en un escambell, heu de saber què és, un escambell.
8: El president no. Poblacions,
9: poblacions, poblacions, poblacions.
3: Hem posat de moda a Catalunya que la gent se sàpiga els presidents de la Generalitat de memòria, i com que els entrevistats ja venien amb els presidents sabuts, ara estem variant una mica les proves.
2: Vinga.
3: Avui us ha tocat poblacions. Municipis de Catalunya de més habitants. Començarem per dalt de tot, que és Barcelona, el més habitat de Catalunya, 1.600.000 habitants, i vosaltres em heu de dir el segon, i consecutivament. Després de Barcelona...
6: Hospitalet de Llobregat.
3: Correcte. El tercer.
1: Badalona.
3: Us heu saltat Terrassa.
1: Oh.
8: Què ets de Terrassa?
3: La diferència és de 2.000 habitants, vull dir que l'error...
1: Després ja venia a Badalona.
3: Després ja venia a Badalona, sí, sí.
1: Ah, tio, me l'han fet. Això és gent que ha hagut de marxar de Barna i se n'ha anat a Terrassa.
3: Bon empissador, moltes gràcies per venir a compartir aquesta estona a la Renaixença. I ara, bueno, ens espera un moment musical que en tenim moltes ganes de sentir-lo. La vostra actuació en exclusiva. Això no s'ha sentit enlloc. Diríem.
6: Segur que ho fem superbé.
3: per primera vegada la Renaixença, la seva nova cançó, que encara no saben com es titula, que potser es dirà...
1: La Venera del Reier.
3: La Venera del Reier. El Poni Pissadora, Marnau Tordera i Laia Gluck. Fort aplaudiment!

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Sentiràs una gralla en directe com no l'havies sentit mai.
1: Avui no parlàvem de la samarreta Imperi.
2: Encara de rato que no s'ha dit res de la samarreta Imperi.
3: Ara hi anem, Xuri i Fel, sou vosaltres, per exemple, que bueno, avui us heu preparat una secció sobre això.
2: Sí, no? Volem parlar una mica sobre l'elegància i fer la nostra secció, però ojo, ojo amb la secció, eh?
3: Què?
2: Home, tenim sintonia nova.
3: Teniu sintonia nova? És veritat que ho veu demanar, que volíeu una sintonia.
2: L'Arnau ens ha fet una sintonia nova.
3: L'heu sentit ja, vosaltres?
2: No, encara?
3: S'estrena.
2: S'estrena,
3: eh?
2: A la teva confiança.
3: Sí, s'estrena, en exclusiva.
4: Exclusives.
1: Sí, estrenem aquí.
3: Avui, avui el Pony Pissador, la vostra sintonia. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs endavant amb la sintonia.
5: Es diu Fel i Xuri i he posat també una mica de lletra, uns versos verdagarians.
2: Que maques. Això no havíem...
3: No vau parlar, això,
2: Però bueno.
3: Aviam.
1: Mestre, endavant.

0: emocionat. M'he emocionat.
1: Però què és això?
0: M'he emocionat.
2: No sé si m'està collonant.
0: No.
2: És en sèrio.
0: És en sèrio.
2: Hòstia.
3: Hòstia, heu passat de no tenir sintonia a tenir la millor del programa,
0: sí, sí,
3: eh?
0: Sí, sí, no, amb lletra, sí. La gent ja pel carrer...
3: És una mica... Feliçul, i ara anireu pel carrer i es faran això, eh?
0: És dibuixos animats, eh?
2: Banner i Flappy, eh?
0: Sí, sí, sí.
4: A veure, em vaig inspirar amb Gat i Gos.
3: Gat i Gos.
4: Sona Gat i Gos, doncs vaig pensar a Xuri i fer el Feliçul.
0: Hòstia, hòstia, ara fes la secció, saps? Sí. L'emoció que porta.
3: No, si no tornem a tocar la sintonia, eh?
0: Torno a tocar.
3: Si la secció no és bona, anem tirant la sintonia. Endavant, no.
0: Escolta, nosaltres venim a parlar aquí bàsicament de l'elegància.
2: Qui si no podria parlar de l'elegància?
0: Vull dir, mireu-vos nosaltres quan anem vestits.
3: Sí.
2: Qui porta un...
3: Aquest mocador? Sí. Deixa'm dir-te que no te l'has posat mai bé, diria.
2: La de vestuari, la persona que tenim aquí de vestuari, que és molt seriosa, em fot bronca cada vegada.
3: Cada dia.
0: Però la Núria li posa aquest mocador, i tu aquest mateix mocador li fots amb en Belencoso, per exemple? Sí. I dius, aquest mocador està de puta mare.
3: Ah, és veritat. Posat igual, eh? Posat igual.
0: Posat igual, igual, igual. Li poses amb en Xuriguera i és que veus a venir que s'hi acabarà mocant.
2: Però és que a mi em poses un trajo d'aquests fets a mida, sí. em queda com si...
0: Sí. Primer ja és difícil trobar-li la mida.
2: No.
1: Però
2: no.
1: Bueno.
2: Trobo que hi ha una facilitat per fartar-me.
3: Al respecte.
0: No. Però em refereixo a que no t'estàs quiet i que llavors quan hem anat algun cop a fer proves de vestuari d'alguna cosa de teatre, ho diries allò, Xuriguera, estigui quiet. I per tant...
2: Tinc un nervi dins meu. Tinc el dimoni dins jo.
0: La samarreta Imperi, per exemple.
3: Avui dediquem el capítol a la samarreta Imperi.
0: Imperi.
3: Sí, senyor.
2: No, vigileu. Vull dir, no us poseu la samarreta Imperi per anar a casa als sogres.
3: No.
0: Per exemple.
2: El primer dia de conèixer... No. Sogre! Saps? I presentar-te allà amb la samarreta Imperi.
0: Amb la xella peluda.
3: No.
0: Amb la samarreta Imperi, una mica de tatuatge aquí. Amor de suegro, per exemple. Ja es veu que no.
2: A part, això és l'altre. Si teniu tatuatges, res de samarreta Imperi, eh?
3: Ah, no?
2: Tapats.
3: Com? Per què?
2: Tapats, eh?
3: Per què tapats?
2: Mira, el primer dia que ens vam canviar, aquí, al costat... I va venir aquell nano, aquell secall que corre per aquí.
3: L'Àlex.
0: Ah, per què l'has dit secall? O sigui, a tu t'emprenyes perquè diem que no sé què i ara li dius secall a l'Àlex.
2: Abans vaig veure que tenia tatuatges.
3: Té molts tatuatges, l'Àlex.
2: Mare de Déu.
3: Sí. Dic, I té tatuatges que, bueno...
2: Bueno, saps?
5: Què passa? Estic aquí, eh? Vull dir... Estic callat per aviam fins on arribeu, però crec que us aturo, vale?
2: Sí, però vull dir, elegància, l'Àlex... Jo diria que els més elegants d'aquest programa són la Mercè i l'Arnau, eh?
3: Crec que... I la Laia.
2: Però la Laia, per què és jove? Sí. Ja veuràs que ho creixi una mica.
0: Escolta, ha sigut atacar l'envell i està repartint merda per tothom, eh?
3: Sí, noi.
0: Si això és elegant, nano...
3: A més... Ens queden 30 segons i em dóna la sensació que no ho expliquen res.
0: Bueno, l'elegància bàsicament és si has d'anar a demanar, per exemple, una hipoteca al banc, no vagis amb samarreta Imperi.
2: No.
0: Pots anar tatuat fins al coll, però amb samarreta Imperi no.
2: Tapat.
0: Llavors, sí, eh?
2: Tapat.
0: Què vols dir? Sí.
3: Tapat has d'anar. Sí. Home, gaire.
1: Com un entrecatador.
3: Exacte.
0: Que si vas
3: gaire tapat et quedaran fora del banc, eh?
0: Com
1: dir-ho?
3: Alguna conclusió?
0: Si escoltes en Xurifel, tocaràs el cel.
3: Gràcies per il·lustrar-nos.
0: No, de res.
3: Carles Xuriguera, Fel Feixeta.
2: A vosaltres.
0: A vosaltres.
2: No.
0: A
2: veritat. No.

0: Què sona, Arnau?
1: Bé, la cançó ja t'ho deia, Peyu. Samarreta d'Imperi.
0: Sí, sí, sí.
1: La peça més icònica de la banda garriguenca Gertrudis, publicada el 2005.
0: Gertrudis van plegar, que sí?
1: Van plegar l'any passat, en efecte.
0: Ostres, tu.
1: Però bé, ens van deixar peces icòniques justament com aquesta, una rumba catalana amanida amb el ventilador, aquest motor idiomàtic i genuí d'aquest gènere que tant estimem. Com deia, doncs van plegar l'any passat, però ens han deixat petites joies refrescants com aquesta.
0: Els Gertrudis, els escoltem una estoneta i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la invasió de Perejil.

0: una gosseta schnauzer miniatura de 3 anys.
1: Miniatura?
0: La Rita.
1: A veure, la Rita, veure, si està... Poses... Oh, sí que és petita.
2: I es diu Rita?
0: Sí, es diu Rita i és de Calldetenes. És molt, molt, molt menuda, però tot i la mida, es veu que és una gran golafra. Ens han dit que la Rita es passa el dia menjant i cada cop que surt a passejar intenta trobar, atenció, sargantanes per cospir-se-les.
1: Es menja les sargantanes.
0: Sí, es veu que li agraden molt.
3: Molt bé.
0: A casa és molt tranquil·la, però quan surt es transforma i passa l'estona bordant a tots els gossos que es troba.
4: Fot una ràbia amb això.
0: Sí, a mi també em fa molta ràbia això.
3: Vas pel carrer i comencen a bordar un gos amb l'altre.
1: Sí.
3: I tu veus que hi hagi qui us quebra llança amb un...
1: Segons quin puesto, sí.
0: Escolta, no t'agraden els gossos, és igual, és que no et deixarem fer comentaris dels gossos. Sort n'hi ha que amb la gent és una mica més sociable.
5: Doncs amb l'afició que la Rita té pel menjar, patirà de valent.
3: Per què?
5: Avui ens l'emportem el 30 de gener de 1948 a Nova Delhi, l'Índia.
1: Avui passegem el gos per l'assassinat de Gandhi.
3: Ai, ai.
0: No anirem bé.
3: Ai, ai, ai. Ai, ai.
0: Ja està.
1: Ja em ve la gana, a mi ja em ve la gana. Ens situem en un context històric complex. Mentre el món encara es llepa les ferides provocades per la Segona Guerra Mundial, països que fins fa res eren colònies del Raj britànic, com l'Índia i el Pakistan, s'acaben d'independitzar. Per tant, la Rita trepitja un territori nou. La Rita passeja buscant sargantanes en una zona on els britànics ja no són majoria. Als indis se'ls ha acabat això de viure amb el cap sota l'ala. Per fi poden començar a dir que ja no són ciutadans de segona.
4: Sensació que t'estan fent acupuntura, amb aquesta música de fons?
1: Una mica sí.
3: Jo sento... Això és un mussol.
4: M'estan fent l'acupuntura amb en Peyu.
1: Us n'han fet mai d'acupuntura?
4: Sí.
1: I què? Hi veu notar?
4: No, hi vaig anar un cop i prou.
3: A mi el que m'ho va fer és mort.
1: Mira.
0: No el vas matar tu, no?
3: No ho tornarà a fer, no.
1: Fins fa poc es considerava normal que els britànics passessin per davant dels indis en qualsevol aspecte de la vida. Fins i tot els havien de cedir el seient quan anaven en transport públic.
3: És gros, això.
1: És molt gros.
4: Imagina't com vivien, com si, pobra gent.
1: Com si ara aquí puges l'autocar i ve un castellà i t'has d'aixecar, que ara, jo vull seure.
4: Ara.
1: El mateix.
4: Castellà.
0: No, però quan ve un anglès o un alemany aviat ens ho faran fer.
1: Sí, noi. Pateixis. Tot és tan recent que alguns indis encara mantenen la ferida oberta.
6: Good morning, senyor conductor. Un bitllet senzill, si us plau.
7: Ni good morning ni merdes, eh? Aquí se saluda dient namasté, com s'havia fet tota la vida, fins que vau arribar a vosaltres.
1: Ja sabeu que sempre n'hi ha de més rancorosos que altres.
7: Apa, digui el seu bitllet. Segui allà al darrere i no en toqui els pebrots.
6: D'acord, no cal ser groller. Disculpi, bon home, namaste.
4: Namaste.
6: Em permet seure al seu costat?
4: Sí, tant, senyor britànic, i tant. Sí, sí, segur que hi cabem tots dos. Els seients d'avui en dia són amples. Espera un moment que trec un moment les bosses. Que tinc les...
1: Aquí tenim un testimoni de, un dels que ha decidit passar pàgina, deixant de banda el rancor.
7: Eh, tu, no li cedeixis pas el seient a aquest britànic, eh?
4: Bueno,
7: En quin any et penses que estem, collons de britànic? Bueno. Aquest nano... Aquest nano no s'ha de moure d'aquí, el cul.
4: Bueno, tranquil, senyor...
7: Que es mogui el britànic, eh?
4: Senyor conductor...
7: No, tu quiet aquí. No,
4: a veure una cosa, tenia les bosses de la compra aquí al seient del costat, i estava ocupant espai que...
7: No t'excusis! Aquests britànics han fet segles que ens han estat maltractant.
4: Bueno, a mi és que no em fa res ara per moure les bosses.
7: No, és que no tenim per què aguantar-ho, eh? No baixi el cap, eh? No t'arronsis, eh?
6: Jo només li he demanat si podia seure al seu costat.
4: Clar.
7: Vols callar, coi de britànic? Vai, que va més dret tu, britànic! No, ni sit down ni forbidden sit down, eh? Forbidden sit down. M'enteneu el que vull dir?
1: No, sí, que no pots seure.
7: No, que oblida-te'n. No, prohibit.
1: Prohibit.
7: Forbidden per sempre. Què quiere que se lo diga en castellano para que me entienda?
1: La situació és tensa. Hey. Els britànics estan mal vistos, però no és l'única tensió que respira el territori. Hi ha altres conflictes que també causen rebombori. El principal és el que enfronta els hindús i els musulmans. La zona fronterera entre l'Índia i el Pakistan és una bomba de rellotgeria. Una persona que tindrà un paper fonamental és precisament Mahatma Gandhi. Ell, que en el seu moment va fer possible alliberar el seu poble dels britànics, ara està ben desesperat pel conflicte entre els hindús i els musulmans.
4: Sí, clar.
1: Okay. És que clar, surts d'una i caus en una.
3: També és ganes de fixar. Vull dir, si has salvat el teu país...
1: Ja està, agafa't unes vacances.
3: Ja tens la feina feta.
1: Ves a Benidorm, 15 dies.
4: Ara, hi hagués estat bé allà, Gandhi.
1: A Benidorm?
4: Sí.
1: Home, hagués menjat més.
4: Sí, això sí.
1: El meu fet lliure.
3: Escada, Benidorm.
1: En Gandhi està fent una altra vaga de fam.
3: Apa.
1: A hores d'ara ja n'ha fet 17.
3: Hòstia.
1: i la darrera ha estat per forçar la pau entre hindús i musulmans. Però aquesta vegada no li està servint perquè els radicals de banda i banda veuen en Gandhi com un traïdor. Els hindús pensen que en Gandhi dona suport als musulmans i els musulmans opinen just el contrari.
3: Ui.
0: He llegit que en Gandhi torna a estar fent vaga de fam, tu. Sabeu per què la fa aquesta vegada?
7: Pots comptar. Deu defensar els seus amigats hindús, com sempre.
3: Nosaltres? Què dius, tu? Nosaltres, si sou els musulmans, que li heu menjat el cap amb les vostres idees.
7: A tu qui t'ha convidat aquesta conversa, coi d'hindú? Ves a resar el Buda i deixa tocar els nens.
3: A Buda? Ja es veu que ets un musulmà ignorant, eh?
0: No,
3: ets ben dròpula, noi? Ets ben dròpula, eh?
0: Calla, borro,
3: que ets un borro.
1: Com veieu, l'ambient està caldejat. La nostra gossa, la Rita, s'ho mira preocupada. Vol aportar el seu gra de sorra a la pau i, seguint els passos d'en Gandhi, ha començat una vaga de fam que durarà fins que aquella colla facin les paus. La gossa, fent vaga de fam, eh?
7: Sí.
1: La que més ho celebra és una sargantana que s'ha estat a punt de cruspir.
0: Va.
1: Nosaltres ens l'emportem a... No sé si hi ha sargantanes a l'Índia,
0: sí.
1: Suposo que
0: sí. Sí, deuen ser aquestes grosses, no?
1: La sargantana índia.
0: Exacte, la típica.
1: Sí, sí.
0: Amb un punt al cap.
1: Emportem-nos a la Rita a conèixer en Gandhi.
3: Mercè, t'estàs deixant anar d'una manera que no vas bé.
1: No vas bé,
3: Mercè.
0: Què, que ho fan els hindús? Per protegir el xakra aquest d'aquí.
1: Sí. Mira, sabia un acudit d'això que no l'explicaré.
3: No. Ja sé quin és.
1: És un acudit.
3: Va, explica-lo.
1: Un altre dia.
3: Queda pendent.
1: És un acudit que diu que... No, un que estava de molt... tenia molta sort a la vida i tal, no sé què. Hòstia, és que he tingut molta sort i estic fart de ser milionari i tal. I diu, tu has d'anar a l'Índia a veure si agafes la lepra o et mors o allà a viure amb la pobresa i veure què et passa. I ho va provar i es va conèixer una noia d'aquestes del topo al front i li va rascar el topo i li va tocar un cotxe. Fins aquí. Mira, és
3: un programa cultural.
1: Sí.
3: Cultura.
1: Estàvem amb la gossa, la nostra Rita, que l'hem portat a conèixer en Gandhi, tu. És un moment important, eh? Quan arribem a casa seva el trobem meditant. El que més impacta és el seu estat físic. Està sec com una mala cosa. Però encara que l'estat físic sigui penós, aquell home és un savi. En qualsevol moment ens pot brindar alguna perla de saviesa. Anem a conèixer-lo, vinga.
3: A veure, veig que jo hagi de fer de Gandhi.
1: Sí.
3: A veure, no pot fer l'Àlex, que està més prim? Ho dic perquè...
2: Què vols dir? Allà feia de Gandhi perquè estic més prim?
3: Bueno, esclar, és que el meu personatge no és creïble.
0: Podem fixar-nos amb els físics dels altres.
3: No és creïble, que jo fer una vaga de fan no la faria mai, jo ja se'm veu.
0: No, ja se't veu.
1: Àlex, fes tu Àlex de Gandhi, sisplau.
7: Fot pinta de Gandhi.
1: Sí.
3: Pots fer un calçotet?
1: És ràdio, és igual.
3: Vale.
2: Namasté, germans. Soc... Bueno, aviam com ho sostinc, això, eh? Soc en Gandhi. Voleu que us digui una frase de les meves?
1: Sí,
3: i tant.
1: Il·lustra'ns.
2: L'alegria rau en l'esforç i el patiment que comporta una lluita, no en la victòria.
3: Bravo.
1: Després d'això, en Gandhi li fa una manyaga al cap a la nostra gossa, a la Rita, i continua meditant com si res. Per la seva banda, la Rita ha quedat petrificada, tu. En Gandhi és així de misteriós. Actualment centra els esforços a acabar amb les disputes entre hindús i musulmans. Per reinstaurar la pau, aquesta tarda, oferirà un discurs durant una cerimònia espiritual. Pretén que serveixi d'inspiració als radicals. Està segur que els pot conduir a la pau.
3: I tant, no falla mai, eh?
1: El radical
3: és la persona que rumia més, eh? Allò que li diuen...
1: El radical, si se li explica a poc a poc...
3: No hi ha problema.
1: Arriba a la cerimònia a les 5 de la tarda, recolzant-se en les seves netes. En Gandhi està tan dèbil que necessita ajuda per moure's sense caure. L'esperen centenars de persones i molts s'emocionen al veure.
0: És en Gandhi!
7: Està prim, eh?
0: Sí?
7: Gandhi!
1: Cal tenir en compte que en Gandhi és un mite. Hi ha qui el considera un déu terrenal. Hem d'agafar fort a la Rita perquè hi ha una gentada de por. Ella ja és una devota d'en Gandhi i vol seguir els seus passos. De fet, està fent una cosa que per ella era impensable, un dejuni, que ja fa més d'una hora que dura. La gossa, eh?
0: Encara no menja.
1: No. L'acte comença sense en Gandhi dalt de l'escenari. Abans de pujar-hi, hi haurà altres parlaments. Us podeu imaginar les frases de Mr. Wonderful que s'hi diuen.

0: i tant.
1: Ara et diré una ara.
0: Va.
1: A veure... hola.
0: Ha de dir namasté. Hey,
2: namasté.
0: Si no dius namasté no anem bé. Ja.
1: Perdó, sí. Aviam.
3: Alguns oradors estan més nerviosos que altres i tenen més o menys do de paraula.
1: Sí, sí. Però...
3: endavant.
1: No, ara m'ha vingut. Namasté de tot cor.
0: Ara.
1: Namasté de tot cor, primer.
3: Va.
1: Deia, o sigui, si la pau... Si tu veus un... Si un dia... Si el vent te bufa la... Si te la bufa tot... No, això no ho volia dir.
0: No.
1: Si un dia el Déu te la bufa... El Déu que et va parir... Ves a la merda. No.
3: Ni la Rita ha quedat convençuda amb l'últim participant, però el desengany li marxa quan en Gandhi decideix que ja ha meditat prou i saber a participar.
1: Vinga.
3: Ara sí, eh? Que puja en Gandhi! Calleu, que parla en Gandhi.
4: Gandhi. Namasté, germans. Ningú em pot fer mal sense el meu permís.
3: Namasté.
1: Namasté, germà.
0: Així,
1: senyor. Bravo. Això volia dir jo.
0: Ja.
1: No és el que volia dir jo.
4: No tindreu uns cacauets?
3: No.
5: Perdona.
3: Té gana. Sí, sí. En Gandhi és un professional de l'oratòria. Té el públic a la butxaca.
1: Sí.
4: Per una persona no violenta, tothom és de la seva família.
3: Molt bé.
4: La força...
3: Una mica més ràpid, Gandhi.
4: No prové de la capacitat física.
3: Sí.
4: Prové d'una voluntat indomable.
3: Molt bé.
1: Flipat.
3: Mentre els assistents i la Rita estan a mig viatge espiritual, un home s'erigeix entre la multitud i s'acosta a en Gandhi. Els ajudants d'en Gandhi s'afanyen a dir-li que l'oració té unes normes i que les ha de seguir. Ningú pot acostar-se a en Gandhi si no té autorització. Però fa com si sent ploure i continua avançant fins a plantar-se davant seu. La Rita s'ensuma alguna cosa. Ha començat a ensenyar les dents. Té un sisè sentit per detectar situacions estranyes. Penseu que és de Call d'Atenes.
1: Sí.
3: Però amb el dejuni està més dèbil que de costum i ho deixa estar.
1: A veure si se'ns morirà aquesta gossa.
3: No, pateixis.
1: Si no menja...
3: Tot just fa 3 hores que no menja la gossa.
0: Bueno.
3: No ens despistem, que tenim aquell home misteriós plantat davant d'en Gandhi. I li diu...
1: Namasté, Gandhi. Em dic Naturam Godse.
4: Namasté, germà, no m'estrany. Què vols que és tan urgent?
1: Miri, he vingut a fer una cosa que no li acabarà d'agradar.
3: Quan senten això, tothom creu que li vol rentar els peus a en Gandhi, una cosa que a ell li molesta profundament. Li demanen amablement que no ho faci.
0: Ja saps que en Gandhi no li agrada això que li rentin els peus, eh? Aquí, tots som iguals.
3: Però no els hi fa cas. En Naturam Godse continua molestant en Gandhi, fins que de cop treu una pistola. Vol matar-lo.
1: Jo, rentar-li els peus? No, jo he vingut a matar aquest desgraciat.
3: Sense donar temps a ningú ni a la Rita, dispara 3 trets a en Gandhi.
4: M'ha matat la mare que el va parir.
3: Bé, de fet, no van ser aquestes les paraules de Gandhi, sinó que mentre es desplomava deia Heram, Heram, alguna cosa com Déu meu, Déu meu. Instants després, en Mahatma Gandhi mor assassinat als 78 anys, un trist 30 de gener de 1948, deixant orfes una infinitat de fidels. L'assassí és un fonamentalista hindú molt radical que acusa en Gandhi d'afavorir els interessos dels musulmans. El destí de l'assassí serà morir penjat a la forca, poc després de l'assassinat. En Gandhi hauria estat contentíssim, eh?
0: Quina passejada, no?
3: Sí.
0: Més trista.
3: Sí. Passejada rara.
0: I què se n'ha fet a la Rita?
3: Ai, la Rita.
0: Què?
3: La Rita...
1: Mort de gana.
0: No, si ha estat 3 hores.
3: 3 hores sense menjar, les hauria d'aguantar un gos, en principi.
0: Home,
3: la Rita és...

0: La passejada ha sigut d'allò més espiritual, des que la Rita ha conegut en Gandhi, que és una gossa nova. Aquella trobada tan curta li ha canviat la vida a la gossa. La Rita ha abandonat la golafreria. Ara intenta controlar les seves ànsies per menjar sargantanes. Ara és conscient que aquell animaló també és un ésser viu.
1: Que maco.
0: Que maco.
2: Clar.
3: Clar. Sí, sí, sí.
4: Quin aprenentatge.
0: Sí,
1: l'has ballat mai, tu, una gossa nova?
0: No. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Yeah.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. El govern espanyol havia demanat que es desescalés la tensió a la ciutat autònoma i ha condemnat de nou els fets violents. El govern espanyol descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva a Ceuta i insisteix que no disposaven de prou indicis. Els socialistes s'han quedat sols defensant la fiabilitat del país africà com a soci i el Partit Popular ha aprofitat el moment per tornar a demanar eleccions. Això mentre José María Aznar ha desafiat Pedro Sánchez i el Marroc amb una visita a Ceuta. Més de 390 morts en la riuada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com Carnisser dels Balcans va dirigir el setge a Sarajevo i la matança de Srebrenica, en el que el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians el juliol del 1995. Mladic complia cadena perpètua a La Haia. L'UME i els bombers treballen per controlar un incendi que continua actiu a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, al País Valencià, que ja ha calcinat unes 31 hectàrees. Preventivament s'han desallotjat els veïns del Saler, així com els càmpings de la zona. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir els desallotjats que hi vulguin passar la nit. L'ONU reclama que el disseny de les xarxes socials protegeixi els menors per defecte i no esperant demandes judicials. Meta aplicarà als Estats Units límits d'ús i restriccions als M'agrada i als filtres de bellesa, però l'organisme demana que aquestes mesures s'estenguin a tota la indústria i també arreu del món. Consternació a Vilena, a l'Alt Vinalopó, pel robatori d'un tresor de l'edat del bronze, gairebé únic a Europa. Igual que ha passat en dos robatoris recents a Badajoz i Albacete, els lladres han forçat una finestra blindada i s'han emportat les peces en menys de 5 minuts.
1: Esports.
2: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el partit pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un Camp Nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín i Rodri ha debutat. Un Barça que ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. I l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinades esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols i el veurem de color blau. A la calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país les temperatures baixaran força.
1: 3CAT Info.
0: Soc Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants, l'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Atenció que ha anat creixent hores abans quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants.
3: Catalunya,
0: Precisament hores abans del govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per a la Crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a sentíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns, dels voluntaris d'aquesta entitat. I l'executiu de Pedro Sánchez manté que el Marroc va estar al marge de la convocatòria de l'assalt multitudinari de la frontera a Ceuta. A la seva compareixença aquest dijous al Congrés, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reiterat que no disposaven de prou indicis per preveure una entrada tan massiva i n'ha atribuït l'origen a la viralitat de dos missatges falsos, que la frontera estava oberta i que si es creuava nedant, Espanya no podria fer retorns.
4: Esa tergiversación que se produjo dio lugar a dos bulos que corrieron por redes sociales. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio.
0: El Partit Popular ha acusat un dia més el govern espanyol de ser massa tou amb el Marroc i ha aprofitat per recuperar la petició d'eleccions. Borja Sémper es portavoz de los populares.
5: Cualquier crisis que tengamos que afrontar próximos tiempos va a ser con un gobierno incapaz. Hay que disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles.
0: I és que el PSOE s'ha tornat a quedar sol en la defensa del país marroquí com a soci fiable. El republicà Francesc Marc Álvaro i el juntaire Josep Pagès han criticat un cop més la gestió de la crisi.
6: Me da la sensación que el bombero llega tarde.
7: Davant un estat espanyol que no és capaç de garantir les fronteres i la seguretat, deixin almenys que ho fem nosaltres.
0: Aquest divendres és el torn de les compareixences del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i del d'Exteriors, José Manuel Álvarez. I l'expresident espanyol José María Aznar i Rom en la crisi de Ceuta amb un desplaçament a la ciutat autònoma. L'exdirigent popular ha volgut plantar cara a la Moncloa i al govern marroquí i ha visitat la població 26 anys després de trepitjar-la per últim cop. Ho va fer com a president l'any 2000, dos anys abans que esclatés el conflicte amb el Marroc per l'illot de Perejil. Aznar ha tancat files amb el posicionament del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo davant de la situació i ha exigit l'expulsió de tots els migrants que van entrar a la ciutat a finals de juliol.
8: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
0: I ha conclòs així la seva declaració sense preguntes.
8: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
0: Els socialistes ho han titllat tot plegat de provocació. De fet, la número 3 del PSOE, Rebeca Torró, ha relacionat els últims atacs contra immigrants a Ceuta amb la visita d'Aznar, ho ha dit en una piulada a les xarxes socials.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat coberta de fang i s'han malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
9: El meu fill ha quedat atrapat, condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
0: En declaracions a 3CAT Info, Vinod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona, que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta ha sorprès a tothom per la seva magnitud.
10: Aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
0: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva és professor de Geografia de la Universitat de Barcelona i feia aquestes declaracions a 3CAT Info.
11: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tot l'allau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament, i el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas del riu.
0: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat, perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu, i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
1: 3CAT Info.
0: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a La Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a La Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Eric Haug, periodista expert en la zona i exdelegat del govern dels Balcans, ha explicat a 3CAT Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda aquella època.
12: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, encara de 11 de juliol, estan enterrant les restes, els ossos de les seves famílies.
0: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura. Repassem ara amb en Xavier Vilà els aspectes claus de la vida de Ratko Mladic.
13: Mladic, el carnisser dels Balcans, va néixer l'any 43 a l'efímera Croàcia nazi, fill d'un partisà que va morir al final de la guerra, just abans que el territori tornés a Iugoslàvia com a part de la multiètnica Bòsnia i Herzegovina. Als 15 anys es va allistar l'exèrcit de Tito, i mig segle després, amb la caiguda del mur, el desmembrament de Iugoslàvia i Eslovènia i també Croàcia independents, Mladic focalitza en Bòsnia el somni de reconquerir la Gran Sèrbia. Ja el 1992, amb el polític Radovan Karadžić, proclamen la República Srpska i sistematitzen la neteja ètnica dels musulmans.
14: Hem creat la República Srpska.
13: Una guerra fratricida guiada pel president serbi Slobodan Milošević. És l'estiu del 95 quan l'exèrcit serbi-bosnià, liderat per Mladic, envaeix Srebrenica, un enclavament de l'ONU, i mata més de 8.000 persones davant de la inacció dels cascos blaus. Una matança que és l'última atrocitat de Mladic i un punt d'inflexió a la guerra, que acaba en pocs mesos. Mladic es refugia a Sèrbia, on viu protegit fins a la caiguda de Milošević l'any 2000. 11 anys després, dos ictus i un infart, els mateixos serbis l'extradeixen a La Haia. Després de 5 anys de judici, el Tribunal Penal Internacional pels Crims de Guerra a l'antiga Iugoslàvia el condemna a cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Mladic ha viscut privat de llibertat fins la mort, però els seus crims encara perviuen en els territoris marcats per aquella neteja ètnica.
1: Info. 3CAT Info.
0: I abans del temps us expliquem que al País Valencià els bombers i la UME treballen per controlar un foc que crema a la pedania del Saler, en ple cor de l'Albufera, a menys de 10 quilòmetres de València. El foc, que continua actiu, ha començat a la zona de la Gola del Pujol i ja ha calcinat almenys 31 hectàrees. S'ha ordenat l'evacuació preventiva durant tota la nit dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge és alert. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena de veïns desallotjats, l'Alqueria del Bàsquet i el Pavelló de Fontlluís. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
15: Las personas no vuelven a sus domicilios esta noche. La evacuación se mantiene porque pueden haber cambios de viento en cualquier momento. Hay que tener en cuenta que hay focos calientes, que hay llama, que el fuego está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: De moment no consten afectacions personals. A Catalunya el risc d'incendi tornarà a pujar aquest divendres. Hi haurà 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt. Els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. Per cert, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per cremar contenidors a Nou Barris, a Barcelona, que podria estar relacionat amb l'origen de l'incendi de Collserola, que ja està estabilitzat i ha cremat 57 hectàrees. Aquest dijous es tornaven a veure fumaroles que ha emès el vent, però els bombers no temen per revifalles.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tenim un canvi de temps, que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud, que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc, que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat, però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals, a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que a la matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures, amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del Ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera, entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un quart i pràcticament 4 minuts. L'ONU reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors de les seves xarxes socials s'estenguin a tota la indústria. El cap de drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver d'esperar que hi hagi una demanda judicial per estar segurs quan naveguen per les xarxes i reclama als governs que actuïn. Les Nacions Unides també demanen que aquest tipus de normes s'estenguin a altres plataformes com YouTube o TikTok i també a tots els països. De moment, però, només s'aplicaran als Estats Units. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les seves xarxes.
17: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la taulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
0: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17.000 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als m'agrada i altres filtres de bellesa. I en un gest més d'hostilitat cap al Canadà, en plena guerra comercial amb els Estats Units, el president Donald Trump ha firmat aquest dijous un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països, per llac d'Amèrica. En l'acte de la firma a la Casa Blanca, Trump ha arribat a dir que fins i tot estudia batejar de nou algun dels dos oceans que banyen el país.
18: El canvi al llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
0: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost a X amb un missatge en el que diu que els canadencs sempre diran que el llac d'Ontario es digui així. Recordem que a l'inici del seu segon mandat, Trump ja va rebatejar el Golf de Mèxic com a Golf d'Amèrica. I Dinamarca indemnitzarà milers de dones de Groenlàndia a qui l'administració va implantar espirals anticonceptives sense autorització dins d'una campanya que va durar dècades. El Parlament danès ha aprovat aquest dijous que el govern pagui una compensació econòmica d'uns 40.000 euros a més de 4.000 dones víctimes d'aquesta campanya estatal de planificació familiar que va durar des del 1960 fins al 1991. La iniciativa es va prendre oficialment per rebaixar la taxa de natalitat a Groenlàndia, que als anys 60 era de les més altes del món. L'expresident de Groenlàndia, Mutebe Edege, ha qualificat posteriorment els fets com un genocidi. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, l'actual president groenlandès, Jens Frederik Nielsen, van demanar disculpes en un acte oficial l'any passat a la capital de l'illa Àrtica. El cas també està en mans dels tribunals. Un grup de dones groenlandeses han demandat l'estat danès per violació dels drets humans i demanen una indemnització de 5,8 milions d'euros.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La població de Villena, a l'Alt Vinalopó, es troba en estat de xoc pel robatori del tresor de valor incalculable que s'exhibia al museu. El conegut com a tresor de Villena era un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. Els lladres s'han emportat 66 peces d'or en qüestió de minuts i han deixat els objectes que eren d'altres materials. Han entrat al museu a quarts de 6 de la matinada forçant una finestra blindada i tota l'operació ha durat menys de 5 minuts. El tresor de Villena és un conjunt de braçalets, bols i ampolles d'or, plata, ambre i ferro de fa 3.000 anys. Pel municipi és una gran pèrdua que va més enllà del valor material, com explica l'alcalde Fulgencio Cerdán.
19: Estamos absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
0: Tot i que es va disparar l'alarma del museu, poc abans del robatori es va activar l'alarma del poliesportiu de Villena i els investigadors sospiten que aquest avís podria haver estat una maniobra de distracció per mantenir la policia ocupada. També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric que podria haver actuat en un museu també de Badajoz i un altre d'Albacete. I a la Noguera, els agents rurals han denunciat dues persones que buscaven restes de la Guerra Civil prop d'un jaciment arqueològic. Es tracta d'una pràctica prohibida i que pot ser un delicte contra el patrimoni cultural. Lleida, Júlia Albacar.
20: Els agents rurals els van trobar en un espai d'interès natural a la serra de Bellmunt, Almenara, al municipi de Bellcaire d'Urgell, en una zona on es conserven encara vestigis de la Guerra Civil prop d'un jaciment medieval. Els dos denunciats portaven detectors de metall i ja havien excavat diversos punts d'on havien extret objectes metàl·lics que van ser comissats pels agents rurals. L'arqueofurtivisme, com s'anomena, és una pràctica prohibida perquè pot provocar perjudicis irreversibles al patrimoni. En el que portem d'any s'han fet ja 27 inspeccions per evitar l'espoli de restes, les mateixes que durant tot el 2025. Segons la Llei de Patrimoni, en cas de trobar restes arqueològiques, s'ha d'avisar l'administració i no tocar res.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Ubach.
2: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat aquest dijous l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sanset ha rematat el pal pels bascos. i a 10 pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada d'Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laport i Unai Simón, si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A l'11 titular, Flick ha introduït tres canvis respecte de l'estrena a Elx, Cubarsí per Christensen, Pedri en el lloc de Gavi i Gordon per Adeyemi. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. El sentim, als micròfons de DAZN.
3: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
2: Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou, una crida feta arran de l'agressió a un menor de diumenge passat a Elx. En aquest sentit, Amnistia Internacional ha condemnat l'ús excessiu de la força de la policia espanyola i ha recordat que portar la bandera independentista no és cap incitació a la violència o a l'odi, sinó que és llibertat d'expressió. Amnistia Internacional també valora positivament que el Ministeri de l'Interior hagi obert una investigació al cos policial, però, això sí, demana que sigui externa i imparcial. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. Tornem al Barça perquè ha sabut els seus rivals a la fase de Lliga de la Lliga de Campions.
1: 3CAT Info.
2: El sorteig fet a Mònaco ha deparat que l'equip de Hansi Flick s'enfronti a Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Saba de l'Azerbaidjan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. I és que el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
21: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el FC Barcelona.
2: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalasser també des de Mònaco.
22: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult d'una forma no vetllada directa.
2: A tot això, Julián s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça ara i parlem de l'Espanyol. Perquè el club blanc i blau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins al final de la temporada amb una opció de compra.
23: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
2: Brian Zaragoza és a punt de fer 25 anys i és internacional. Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Boñar, de 21 anys, ha firmat fins al 2030. Un que arriba, Boñar, doncs, i tres que se'n van. Siganov, ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros. Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i en tal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Nova victòria de Tadej Pogacar a la Volta a Espanya, la tercera de l'eslové en aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogacar, de l'equip Emirates, ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, del Movistar. Mas s'ha trobat amb forces després d'aquest frec a frec, assegura.
24: Un día que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar, ya dije que el calor me iba muy bien y yo ya hacía mucho calor.
2: A la general, Mas escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogacar, que manté el lideratge. Destaquem també que en piragüisme, al Mundial, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista banyolina Laia Pèlex s'ha classificat per disputar la final de la prova del K1000 aquest divendres, després d'acabar segona a la seva semifinal. I en atletisme, aquest dijous s'ha disputat a Zúric la penúltima prova de la Lliga del Diamant. El més destacat han estat els rècords del món del brasiler Alisson dos Santos als 400 tanques i de la nord-americana Masai Russell als 100 tanques.
1: Són 2:15.
0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que desenes de veïns de Ceuta destrossen un assentament de migrants a Ceuta i cremen part de les seves pertinences. Tot plegat després que es manifestessin davant d'un camió de la Creu Roja i impedissin que repartís aliments als migrants de la platja del Trampolín. Més de 390 morts en l'arribada d'ahir al nord del Nepal, a tocar del Tibet, segons l'últim balanç oficial. Helicòpters i drons busquen més de 1.400 desapareguts a banda i banda de la frontera. Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi a la Guerra dels Balcans. El conegut com a carnisser dels Balcans va dirigir el setge de Sarajevo i la matança de Srebrenica, en la qual el seu exèrcit va exterminar 8.000 bosnians al juliol del 1995. De seguida ampliem aquestes informacions i, a més, a partir d'ara també us explicarem que més de la meitat de les àrees de servei de l'AP7 a Catalunya no tenen endolls per carregar els cotxes elèctrics, malgrat que estan obligades a tenir-ne pel seu volum de venda de combustible. El problema s'agreuja a Tarragona, on cap benzinera de l'autopista té aquests carregadors. I parlarem també del Festival Temporada Alta, que arriba a la 35a edició i ho fa amb quatre estrenes internacionals, com la de la companyia Peeping Tom. També tornen grans noms internacionals, com ara el director Romeo Castellucci. El sumari d'esports amb en David Ubach.
2: En què destaquem el segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En el duel pendent de la primera jornada, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en un camp nou atapeït d'estelades. Els gols els han marcat Rafinha i Fermín, i Rodri ha debutat. Això en el dia en què l'equip blaugrana ha sabut d'altra banda els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, i Paris Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabada l'Azerbaidjan a domicili.
0: I el temps canviarà aquest divendres. Ja de matinada s'esperen alguns ruixats al Pirineu Occidental, que marxaran amb rapidesa. De bon matí, el vent de mestral, que bufarà moderat, netejarà el cel de pols. La calor es mantindrà ben viva al litoral. En canvi, a la resta del país, les temperatures baixaran força. Dos quarts i tres minuts, continuem. Desenes de veïns de Ceuta han assaltat la platja de Benítez de Ceuta, on hi havia un assentament de persones migrants. L'han destrossat i han cremat part de les seves pertinences. Els manifestants han onejat una bandera espanyola de grans dimensions després d'assaltar el cordó policial mentre els migrants marxaven corrents. Alguns dels veïns duien a sobre pals. Una tensió que ha anat creixent hores abans, quan desenes de veïns s'han manifestat al carrer per impedir el pas dels camions de la Creu Roja, que es dirigien cap a la platja del Trampolín per repartir aliments als migrants. Precisament, hores abans, el govern espanyol havia fet una crida a desescalar la tensió a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per a la Crisi, ha condemnat els atacs als migrants que encara són a la ciutat.
4: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a ceutíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
0: Arran de les protestes d'aquest dijous a la tarda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat els assenyalaments dels veïns als voluntaris de l'entitat. Mentrestant, el govern espanyol busca solucions per traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta per després gestionar les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància ha demanat col·laboració, però el Partit Popular i Vox continuen negant-se a acollir. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu la ministra Sira Regó, que per això demana a les comunitats acollir voluntàriament.
6: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos, esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que és insostenible hacerlo en Ceuta.
5: Però el PP i Vox continuen bloquejant qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
7: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
8: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
5: Un cop a la península, la prioritat serà tramitar el reagrupament familiar amb el Marroc, tot i que la ministra admet que en la majoria de casos no és possible. El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La fiscalia informa de 17 agressions sexuals, la majoria menors.
9: I la ministra de Sanitat ha confirmat que la setmana que ve començarà la vacunació de les persones migrants a Ceuta contra diferents malalties infeccioses. Mònica García ha dit que es posarà especial atenció en els menors i les persones més vulnerables. Es distribuiran 45.000 dosis de la triple vírica, diftèria, tètanus, polio i varicela aportades per les comunitats.
1: 3CAT Info.
9: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents de la riuada massiva que ha deixat devastada tota una vall al nord del Nepal, a tocar de la frontera amb el Tibet. El nombre de morts és ja d'almenys 392 entre els dos països i es calcula que hi ha uns 1.400 desapareguts. Uns 500 són turistes i d'aquests n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Fins ara s'han rescatat al Nepal, el país més afectat, 573 persones, però el desplaçament per la zona és complicat perquè ha quedat cobert de fang i s'han malmès moltes infraestructures. L'ONU calcula que unes 10.000 famílies necessiten ajuda immediata. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
10: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
9: I en declaracions a 3CAT Info, Vinod Tamang, veí de la regió, ha explicat que a vegades hi ha riuades a la zona que és a tocar de l'Himàlaia, però que aquesta sorprès tothom per la seva força.
11: So this is the bigger,
25: aquesta és la riuada més devastadora que he vist mai. La gent diu que és la més gran que han vist en els últims 84 anys.
9: Tot apunta que el desencadenant dels fets va ser el desgel d'una glacera que va fer precipitar roques i gel amb una força tan gran que fins i tot va arribar a generar un sisme de magnitud 5. Marc Oliva, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, ho explicava a 3CAT Info.
26: El sisme és la conseqüència, no és causa, sinó conseqüència de tota la llau de gel i roques que sembla que va començar a uns 5.200, 5.300 metres i es va precipitar cap al fons de la vall un quilòmetre aproximadament, i el que va fer tot aquest sediment de tot aquest rocam, doncs fer una presa natural barrant el pas al flux del riu.
9: Tot això fins que la pressió de l'aigua va rebentar aquest tap i va arrossegar tot el fang i sediments acumulats. Ara, una altra preocupació és que això es pugui repetir aviat perquè hi ha un altre llac que s'ha format a la mateixa zona i té risc de desbordament. Per tot plegat, el govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu i les autoritats xineses han evacuat diverses localitats del Tibet.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
9: Les Nacions Unides han ordenat una investigació exhaustiva sobre les circumstàncies de la mort aquest dijous a la Haia de Ratko Mladic, el general de l'exèrcit de la República Srpska, durant la Guerra dels Balcans entre el 1992 i el 1995. Mladic, condemnat per crims de guerra i genocidi, era conegut com el carnisser dels Balcans. L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia complia cadena perpètua a la Haia, una pena imposada pel Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia. Tot en relació amb el setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i amb la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats. Aquesta atrocitat se la considera la més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i és el primer cas legalment establert de genocidi. Erik Hauk,
0: periodista expert a la zona i exdelegat del govern als Balcans, ha explicat a 3CAT Info que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuta d'aquella època.
11: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, cada 11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
0: De fet, els líders serbo-bosnians de la República Srpska han retut homenatge aquest mateix dijous a l'excomandant genocida i han demanat als ciutadans que vagin a esglésies i espais públics a recordar la seva figura.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: 4 minuts i 3 quarts, només hi ha 5 àrees de serveis de tot el tram català de l'AP7 amb bandolls per carregar el cotxe elèctric. I no n'hi ha cap que sigui a les comarques de Tarragona. Els usuaris es queixen que no es compleix la normativa que obliga totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals a tenir punts de recàrrega. Totes les benzineres que venguin més de 5 milions de litres de carburant anuals han de tenir punts de càrrega, però no hi ha cap règim sancionador. Al tram català de l'AP7, 7 àrees de serveis, d'un total de 12, no disposen de carregadors o bé no funcionen perquè no estan connectats a la xarxa. Els tràmits per poder-ho fer no, volíem dir, són molt lents. Així ho veuen els usuaris en declaracions a 3CAT Info.
12: Aniria molt bé, doncs, poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
13: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
14: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
0: Els operadors de les àrees de servei diuen que no els surt a compte invertir a posar carregadors perquè només tenen les concessions per 5 anys. Només es pot carregar el vehicle elèctric a les àrees de servei de la Jonquera, a la de l'Empordà, només en sentit França, a les del Gironès i Massanet, només en sentit sud, i a les de Vallaterra, que és l'única activa a tota la demarcació de Barcelona de l'AP7. La següent no arriba fins a la Benicarló, a 222 quilòmetres. El problema es repeteix també en d'altres vies. Al tram català de l'AP2, el 75% de benzineres no tenen carregadors, i a la C16 en falten en un 63%. I Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat dels preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per a la seva tasca diària. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, diu que la reducció de l'IVA al gasoil professional podria mitigar l'augment de preu dels aliments.
15: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquest seu augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà, doncs, també en surt beneficiat.
0: A més, el sindicat també demana al govern espanyol que abaixi l'impost especial sobre hidrocarburs, que s'ha de cobrar a tots els països de la Unió Europea, i el posi al mínim del que permet la mateixa normativa comunitària.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Comença la reforma del mercat de la Boqueria, el més antic de Barcelona. La idea és que torni a ser dels veïns de la ciutat i no només dels turistes. Cada vegada més les parades s'han anat decantant cap a productes preparats per menjar al moment i s'ha anat perdent el producte fresc. Barcelona, Montse i Janer Riba.
16: Després de l'estiu i s'allargaran fins al 2029, busquen que la Boqueria torni a ser un mercat tradicional on es pugui trobar tot tipus d'aliments frescos. No hi podrà haver, com ara, parades de fruita, que són un seguit d'envasos de fruita tallada, sinó que també hi haurà d'haver producte fresc. Es vol un equilibri i que com a màxim el producte elaborat sigui d'un 50%. Ara està al 53%. La tinent d'alcalde de promoció econòmica, Raquel Gil, ha explicat el canvi de concepte.
17: Volem canviar el relat i la concepció que la ciutat té de la Boqueria. És part indestriable de Barcelona i volem que la gent de Barcelona se la torni a sentir molt seva.
16: Passejant pel mercat, la fruiteria Besora destaca perquè només té fruita i verdura tradicional, sense tallar. El Marc fa el que feien els seus besavis.
27: D'aquell mercat que havia dels 6, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90, pràcticament no queda res. Estic jo com, bueno, una persona que té una fruiteria normal de tota la vida i que facin com jo faig, poca gent queda allò.
16: Les obres inclouran uns lavabos nous, la reforma de l'illa central del peix, el canvi de sostre de fibrociment ciment, l'obertura d'un passadís central o la millora de la façana de la plaça de la Gardunya al darrere del mercat. Costaran 12 milions d'euros.
0: I Catalunya supera la segona setmana sense detectar cap nou positiu en senglars de pesta porcina africana. El Departament d'Agricultura ha confirmat que en la zona d'alt risc no s'ha detectat cap senglar infectat amb la malaltia, malgrat que s'han capturat gairebé 270 animals dins l'espai restringit, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers. Fins ara s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot des de finals del novembre passat, quan es va detectar el primer cas. Pel departament, el resultat els fa confiar en l'estratègia seguida per acabar amb la crisi sanitària i per això manté les restriccions vigents a la zona del risc, que inclou 19 municipis.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest divendres tenim un canvi de temps, que ve de la mà del vent. Deixem enrere el vent de sud, que provocava ventades a les cotes altes del Pirineu, pols en suspensió arreu i ambient molt càlid, amb màximes que dijous van arribar als gairebé als 38 graus, i aquest divendres el vent serà de component nord-oest, un vent més fresc, que provocarà un descens de la temperatura i sobretot farà neteja de la pols en suspensió, de tal manera que avui tindrem un temps molt més assolellat, però amb un cel de color blavós. Potser amb alguns núvols matinals, a la façana costanera, també a les comarques de Girona, sense precipitacions, i sí que s'espera que de matinada caiguin algunes petites precipitacions al Pirineu més occidental. Les temperatures amb aquesta entrada de vent més frescos de component nord-oest, les màximes davallaran clarament. Dels 36 graus a les comarques de Girona no passaran dels 30. També dels 36 graus del Ponent no passaran dels 30, i sí que es mantindrà la calor ben viva a la façana costanera entre l'àrea de Barcelona i el delta de l'Ebre, amb màxim entre 30 a 33, 34 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana, al darrer del mes d'agost, amb un gran domini del sol i amb unes temperatures que remuntaran, sobretot, a partir de diumenge.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Dues setmanes després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta nit arriba un eclipsi gairebé total de lluna que serà visible des de Catalunya. Si el temps ho permet, es podrà observar com la lluna queda enfosquida i d'un color vermellós característic dels eclipsis lunars. No és estrany que aquests dos fenòmens es donin tan seguits, ja que durant unes setmanes la posició de la lluna respecte del sol i la Terra és l'adequada perquè es produeixin aquests fenòmens. La doctora en Ciències Planetàries, Marina Martínez, destaca la importància d'aquest eclipsi.
18: L'últim eclipsi que vam veure de lluna, que fos total, va ser fa més de 2 anys. Per tant, aquest d'avui és especial també perquè fa més de 2 anys que no en veiem un així d'impressionant, no? Així de profund. El següent de lluna total el que hi haurà, més o menys impressionant com avui un mes, encara serà el 31 de desembre de 2028. Per tant, hauríem d'esperar una mica.
0: Per veure'l no cal cap aparell ni cap protecció especial, només cal mirar la lluna cap a l'oest des d'un lloc amb l'horitzó lliure. I mor a l'hospital l'home de 63 anys de Torelló, a Osona, a qui van apallissar a casa seva el 10 d'agost, a quarts de 3 de la matinada. Durant la mateixa setmana, el jutge ja va enviar a presó provisional i sense fiança els presumptes autors de l'agressió, un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament. Estan acusats d'un delicte d'assassinat amb grau de temptativa, simulació de delicte i lesions. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili i quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Presó provisional per a les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
19: El jutge ha enviat a la presó els dos investigats. El primer, un home de 34 anys, es va presentar voluntàriament a les dependències policials dilluns. El segon detingut, un altre home de 32 anys, va fer el mateix dimecres. Tots dos estan vinculats amb la mort violenta d'un home a la matinada de diumenge. La policia va rebre l'avís a quarts de 4 d'una agressió durant una baralla grupal a la Ràpita. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van trobar l'home ferit per apunyalament. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, tot i això la víctima va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec del cas, que segueix obert. El jutge ha decretat el secret de sumari.
0: I Agricultura fa un balanç positiu del pla de captures de conills que s'ha fet a Verdú, a l'Urgell,
9: on se n'ha reduït la densitat un 68%. L'actuació s'estendrà a d'altres poblacions que pateixen la plaga als seus cultius. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: La intensificació de captures que s'ha fet durant 17 dies a Verdú ha permès capturar gairebé 8.000 conills. La seva densitat ha passat de 30 conills per quilòmetre quadrat a 10. Jaume Feixa, director d'Agricultura a Lleida.
4: No s'atura, no és un punt final. Estem satisfets dels resultats, creiem que es pot replicar en altres zones i en les mateixes es pot periodificar aquestes actuacions.
2: Pagesos i organitzacions agràries reclamen que no s'abaixi la guàrdia. Sentim Àlex Foix de la plataforma Pagesos o Conills, Carol Aixut d'UP i Pere Roquer de Saja.
6: S'ha de continuar a tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs, tota la tardor, tot l'hivern.
20: Ens han de centrar molts més pobles, hi ha moltes comunicacions de mal i ens han de fer ja en cas.
21: El pla de matar conills ha de continuar obert, s'ha de continuar fent de l'única manera que hi ha en aquest país, que és escopeta i tiros.
2: La intensificació de captures també s'ha fet al FES i en les pròximes setmanes s'estendrà a altres poblacions com Sarroca de Lleida, Llardecans, Aitona i Seròs.
9: I l'emergència climàtica i la necessitat d'adaptar-se a una realitat més

0: Festival Temporada Alta arriba a la 35a edició, que començarà el 3 d'octubre i tindrà 32 estrenes. Ja se'n coneix la programació. Hi haurà grans noms internacionals, com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom, i d'aquí com a Marcos Morau. Des dels inicis, pel Temporada Alta, hi han passat més d'1.300.000 espectadors. I Girona, Núria Paraire.
1: Tornen grans noms com el del director Gai Cassier, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Christiane Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidilar Bicherkawi i Martin Zimmerman, que presenten l'espectacle inaugural Has Been. Ho explica el director del festival, Narcís Puig.
2: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant, una època complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic, i és un espectacle que és una reflexió sobre, amb un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes, on fer-te gran realment és un tema.
1: El coreògraf Marcos Morau, amb la Veronal, porta un espectacle molt diferent de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messier amb l'obra La Forma Humana.

0: I l'escriptor cubà Leonardo Padura ha estat distingit amb el Premi Liber 2026 a l'autor hispanoamericà més destacat que atorga la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. El jurat considera que és una de les grans veus de la literatura contemporània en espanyol i valora també la seva trajectòria de gran projecció internacional i la seva riquesa de registres i gèneres. Padura és autor de la sèrie de novel·les policíacas protagonitzades per Mario Conde i de novel·les com El hombre que amava a los perros, que reconstrueix la història de Lev Trotsky, Ramon Mercader i les ferides polítiques i ideològiques del segle XX.
1: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
0: Amb en David Obac.
2: Segon triomf en dos partits per al Barça a la Lliga de Futbol. En l'enfrontament pendent de la primera jornada a la primera divisió, els blaugranes han superat l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial a casa de la temporada i després d'una actuació de conjunt ben convincent. Així ho ha admès el tècnic del Barça, Hansi Flick, a la premsa posterior al partit i ha mirat d'atribuir aquestes raons de la progressió de l'equip.
3: Per mi el més important, i ho dic sovint, és l'entrenament, la qualitat que veig als entrenaments és increïble, és molt bona.
2: Rafinha ha avançat al Barça fent l'1-0 al minut 37, tot aprofitant una passada en profunditat de Pedri. Quan quedaven 15 minuts de partit i encara amb 1-0, Sancet ha rematat el pal pels bascos. I adeu pel final, Fermín ha marcat el 2-0 definitiu a centrada de Adeyemi, aprofitant un malentès entre Laporte i Unai Simón, si bé el porter ha estat el més destacat de l'Atlètic Club de Bilbao. A la segona meitat, Rodri ha debutat disputant l'última mitja hora de joc. Per cert, que del vessant extraesportiu del Barça Atlètic Club de Bilbao, destaquem que els minuts previs i durant l'enfrontament s'ha exhibit una munió d'estelades a la graderia del Camp Nou. Una crida feta arran de l'agressió a un menor diumenge passat a Elx per part de la policia espanyola. Aquest dijous també s'ha disputat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Celta 1 o Osasuna 2. La tercera jornada arrenca ja aquest mateix divendres amb els següents enfrontaments, el Racing de Santander Elx i l'Alavés Villarreal. Tornem al Barça ara perquè ha sabut els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions.
1: Trescat Info.
2: Seran, segons el sorteig

0: a Mònaco aquest dijous mateix. A casa, al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, al Camp Nou, i al Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabah de l'Azerbaijan a domicili. Un sorteig amb protagonisme en l'estona posterior de Julián Álvarez per passiva. El director general del Club Matalassé, Miguel Ángel Gilmarín, ha declarat a Movistar que el davanter argentí l'ha enredat gent del seu entorn i li ha tornat a tancar la porta al Barça.
1: Mi sueño personal es que siga con nosotros. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid, pues buscaremos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el Fútbol Club Barcelona.
0: Gilmarín també ha verbalitzat el comunicat previ de l'Atlètic de Madrid assegurant que el seu Consell d'Administració, per unanimitat, ha donat suport a la negativa del club madrileny a negociar amb l'entitat blaugrana per Julián. Les paraules de Gilmarín han trobat resposta per part del vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, que s'ha mostrat indignat i ha carregat contra el dirigent matalassé també des de Mònaco.
2: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult d'una forma no vetllada directa.
0: A tot això, Julián Álvarez s'ha absentat de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid per segon dia consecutiu a causa d'una indisposició. I en clau de mercat blaugrana encara, afegim que el club ha comunicat el fitxatge del porter croat Livakovic fins al 2030. Deixem el Barça i parlem de l'Espanyol.
3: 3CAT Info.
0: El club blanquiblau ha anunciat la incorporació de l'extrem andalús Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra.
4: En primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador y muy, muy bien, todo espectacular.
0: Pel que fa al Girona, ha fet oficial el fitxatge de lateral dret Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid B fins al 2030. Boñar arriba i tres se'n van de Montilivi. Sigankov ja és oficialment nou jugador de l'Ajax a canvi d'uns 5 milions d'euros, Minsu se'n va al Glasgow Rangers pels 10 milions de la seva clàusula de rescisió i Antal jugarà a l'Atlètic de Madrid B cedit. En clau poliesportiva parlem de ciclisme.
3: 3CAT Info.
0: I de la nova victòria de Tadej Pogacar a la Vuelta a Espanya, la tercera de l'eslovena aquesta edició. A la sisena etapa de 177 quilòmetres de mitja muntanya, des del Cossebre fins a Castelló de la Plana, Pogacar de l'equip Emirates ha atacat a 24 quilòmetres de l'arribada i s'ha jugat el triomf a l'esprint amb el balear Enric Mas, que l'ha neutralitzat. Mas, del Movistar, s'ha trobat amb forces. El beneficia, diu, la calor, i ara la general escala al segon lloc a 3 minuts i 34 segons de Pogacar. Aquest divendres, setena etapa. Seran 150 quilòmetres de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares, amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i l'ascensió final de primera. I en MotoGP, Marc Márquez reconeix que ha de ser més calculador en la lluita pel Mundial, comptant que el seu braç dret es pot ressentir amb tota la pressió d'alguns caps de setmana.
5: Tengo que tener todo muy calculado si quiero luchar por victorias, porque donde no me llegue el físico, pues me tiene que llegar la mente.
0: Al circuit de Motorland, aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
7: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes. Un matí més al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb 19 graus a Lleida, 21 a Girona, 25 graus a Mataró. Un dia que és 28 d'agost. Això vol dir final de mes, això vol dir final de vacances per molts. Per tant, moviments a les carreteres a partir d'avui i durant tot aquest cap de setmana, també dilluns, que és l'últim dia del mes d'agost. En principi, no es preveuen grans problemes, però recomana, com sempre en aquests casos, molta prudència, perquè el retorn a casa és habitualment on hi ha sovint aquests accidents perquè es baixa la guàrdia. Per tant, molta prudència si heu d'agafar el cotxe avui per tornar a casa, avui, demà passat, o fins i tot dilluns per tornar a casa, perquè val la pena doncs mantenir aquesta prudència a les carreteres. Dit això, Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui tindríem canvi de temps, diuen, no?
1: Canvi de tranquil·litat.
0: A millorar, eh?
1: A millorar. És que just anava a dir que, a més, la tornada serà amb temps estable, amb temps de sol. Per tant, no, en principi no hi hauria d'haver problemes amb el tema del temps. Avui, un dia radiant, un dia fet aquest mestralet que ha fet que la temperatura també fos una miqueta més baixa i que ho sigui a hores d'ara. A migdia, també la màxima quedarà més baixa que la d'ahir, sobretot a les comarques gironines, no tant a la Costa Daurada, que tornarà a fer una miqueta de calor, però el cap de setmana serà bàsicament assolellat, dissabte, diumenge, amb temperatura que pujarà una miqueta, amb una calor molt normal, molt moderada. Serà un d'aquells caps de setmana de final d'agost, d'aquests per gaudir-ne. Per tant, aprofiteu el cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs, així ho farem. Cuida't molt. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Tomàs Molina, ara mateix en directe al matí de Catalunya Ràdio, i fa poqueta estona que hem tornat a tenir un altre eclipsi, no de sol, com aquell que vam comentar molt ara fa ben bé un parell de setmanes, sinó que hem tingut un eclipsi de lluna que ha començat passades les 4 de la matinada i cap a un quart de 7 del matí és quan la lluna ha quedat més enfosquida. Saludem aquesta hora l'astrofísic Joan Anton Català. Joan Anton, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Frederic.
0: Déu-n'hi-do, com s'ha pogut veure?
2: S'ha vist molt bé. De fet, jo patia per el tema de núvols, perquè novament la lluna anava baixa, igual que l'eclipsi de sol que vàrem tenir, la lluna anava molt baixeta, però l'hem vist molt bé, des de moltíssims llocs. Jo l'he vist des de Sant Cugat, l'he pogut fotografiar, s'ha vist preciós.
0: Perquè ha sigut, no ha sigut del tot, no, total no ha sigut, però gairebé. Ara m'enviava el Nil la foto que has fet, déu-n'hi-do,
2: Sí. Sí, és un parcial, era un parcial, perquè recordem que un eclipsi de lluna és quan la lluna plena se situa pel darrere de la Terra i el con d'ombra que projecta la Terra pel darrere l'oculta i fa que no li arribi el Sol. Però ha estat un parcial d'un 96%, vol dir que no tota la lluna ha quedat ocultada i ha quedat il·luminadeta un trosset, que és aquest trosset que es veu en les fotografies a la part superior dreta, però tot això ha estat preciós. La lluna s'anomena lluna de sang perquè queda feblement il·luminada, per cert, queda il·luminada per l'atmosfera de la Terra, perquè no li arriba la llum del Sol, i queda d'aquesta llum vermella, afeblida, molt bonic.
0: Clar, és el que t'anem a dir, és a dir, que és aquest punt vermellós, no?, que li veiem en aquests eclipsis.
2: Sí, per això es diu sempre lluna de sang, i és un fenomen que, torno a dir, és perquè és l'atmosfera de la Terra el que l'il·lumina, perquè dius, com és que es veu vermella si no li arriba llum del Sol, perquè la Terra està ocultant. Pensem que un eclipsi de lluna com aquest, vist des de la Lluna, Frederic, si estiguessis allà a la Lluna, estaries veient un eclipsi de Sol, estaries veient com la Terra oculta el Sol i et deixa d'arribar llum, i dius, doncs si no hi arriba llum, com és que la Lluna queda de color vermell? Doncs no és per les fogueres de la gent que hi ha allà, sinó és per la llum que li envia l'atmosfera de la Terra, una llum molt afablida, que és la que el pinta d'aquest color vermell tan bonic.
0: Que bo. Joan Anton, és habitual tenir dos eclipsis tan seguits? Perquè vam tenir el de sol el 12 d'agost i ara tenim aquest de lluna tan bonic, com deies.
2: Sí que ho és habitual, és molt habitual. De fet, 14 dies després, dues setmanes després aproximadament d'un eclipsi de sol, acostuma a haver-hi un eclipsi de lluna. Van molt seguits perquè l'alineació aquesta tan còsmica que fa que hi hagi un eclipsi de sol, al cap de 15 dies, de 14 dies, es torna a repetir per l'altra banda. La lluna es mou i en lloc de situar-se entre la Terra i el Sol, se situa pel darrere de la Terra, amb la mateixa alineació que és sol, Terra-Lluna. I això acostuma, és bastant freqüent, que això, dues setmanes després, a la següent lluna plena de la lluna nova, que ens ha donat un eclipsi de sol, hi hagi un eclipsi de lluna.
0: Joan Anton Català, com sempre, moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
2: A vosaltres, igualment.
0: Amb el Joan Anton Català, que hem comentat aquest eclipsi de lluna que hem tingut fa unes, fa unes horetes encara, ni això, fa uns minuts, ara ja comença a sortir la llum del dia en aquest divendres i ja perquè amb aquest nou eclipsi de lluna que s'ha pogut veure, no ben bé del tot, però gairebé a bona part del país. En fi, un dia més, al matí de Catalunya Ràdio, que comencem el dia parlant de Ceuta. Avui, Pedro Sánchez presideix el comitè especialitzat amb 11 dels seus ministres ministres el mateix dia que diversos d'aquests ministres compareixen al Congrés dels Diputats per donar explicacions de la gestió de la crisi. Entre ells, el ministre de l'Interior, el ministre Grande Marlaska, que aquesta setmana ha tingut versions importantment diferents de les que deia la ministra de Defensa. Tot això enmig de la tensió que hi ha cada cop més a Ceuta. La Creu Roja és una màfia, cridaven alguns dels manifestants que ahir van intentar impedir el repartiment de menjar i que hi van intentar fins i tot desallotjar els migrants que segueixen malvivint a les platges. Desenes de persones van tornar a anar al trampolín, a la platja, i van fins i tot cremar tendes de campanya i les pertinences dels migrants. Minuts abans, els manifestants havien bloquejat el pas de camions de la Creu Roja que, com dèiem, reparteixen menjar i ajuda.
3: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a sentíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del trampolín.
0: Així ho deia el ministre Torres, el ministre Ángel Víctor Torres, que, com sabeu, és qui estarà al capdavant del comandament únic per a aquesta crisi. Tot això, mentre continuen les feines de recerca de persones desaparegudes, de víctimes, al Tibet i al Nepal, on el balanç de morts després de la gran riarada continua augmentant. Ja són 468 les persones que s'ha confirmat que han mort.
4: Hola, hola, hola, hola.
0: Aquesta és el testimoni que ara mateix continua, el testimoni, dèiem, de l'esllavissada que hem tingut al Tibet i al Nepal. Es busca desesperadament 1.500 persones que continuen desaparegudes. Els equips de rescat, segons els testimonis, ara sí, continuen treballant sobre el terreny per trobar supervivents. El Ministeri d'Exteriors del Nepal acaba de dir, d'altra banda, que no necessiten ajuda estrangera d'altres països per les feines de recerca i de rescat. I també de les últimes hores.
5: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: Donald Trump, que diu que vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units, ja ho va dir la setmana passada, però aquesta matinada, coincidint amb els 6 mesos de l'inici de la guerra contra l'Iran, ha penjat a la seva xarxa social un mapa de l'estret d'Hormuz acompanyat dels colors de la bandera dels Estats Units, on es pot llegir nou territori dels Estats Units. Aquestes són algunes de les notícies de la nit, sense oblidar les esportives.
6: Pedri, la via per Rafinha, la controla Rafinha, la frontal, triple porter, continua encara Rafinha, queda sense porter, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: El Barça ha derrotat 2-0 l'Atlètic Club en el debut de Lliga a l'Spotify Camp Nou. Gols de Rafinha, de Fermín, debut de Rodri, i sobretot amb el moment que s'havia promogut d'exaltació de l'estelada.
7: Doncs amb un aspecte gairebé ple i sobretot el que més crida l'atenció, com ens podíem esperar, al Camp Nou, la graderia plena d'estelades. Els dos gols al lateral a tribuna i al lateral de tribuna, a més de les estelades que porta la gent, dues estelades gegants també desplegades ara mateix als videomarcadors.
0: Les estelades que es van desplegar abans que comencés el partit, en el moment que sonava l'himne, com sentíem, per defensar la llibertat d'expressió i sobretot censurar l'actuació policial a Elx contra l'aficionat blaugrana que portava justament una estelada. Avui, a partir d'un quart d'onze, Àgora Esportiva amb Carme Barceló, Laia Tudel i Ramon Besa, comentarem tot això i també comentarem l'últim capítol del cas Julián Álvarez, perquè l'Atlètic de Madrid diu ben clarament que negociarà amb qui calgui, menys amb el Barça.
8: Porque no repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad, y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto.
0: Doncs així de clar, és el que deia Miguel Ángel Gil Marín. El País Valencià, d'altra banda, continua malauradament descontrolat el foc que ahir es va declarar a l'Albufera. De moment ha cremat una trentena d'hectàrees, s'han evacuat de manera preventiva els veïns del Saler i dels càmpings propers, i a les últimes hores també hem sabut que ha mort l'home a qui van apallissar a casa seva a Torelló el 10 d'agost. I també una altra notícia d'aquesta nit, s'ha fet públic el tràiler del que, segons diuen, és el videojoc, o serà el videojoc, més exitós de la història.
9: Yo, crack it!
10: I guess they know we're coming.
0: És el nou Grand Theft Auto, el GTA 6, el tràiler, que per cert és molt llarg, dura més de 20 minuts, s'ha vist primer a Netflix i després a YouTube. I a l'acústica de Figueres, avui, la Fúmiga.

Avui Mamaduixa ens acompanyarà al Camp Nou per celebrar els 50 anys de transmissions esportives en català a partir de les 12 amb el Ricard Ostrell i el Garriga i tots els presentadors de la casa. Si voleu venir, truqueu a partir d'ara mateix al 93 201 7474, 93 201 7474.

0: celebració al Camp Nou avui a Catalunya Ràdio per recordar els 50 anys de transmissions esportives en català a partir de les 12, 93207474, 93207474, si voleu venir-hi, invitacions per venir a aquest programa que farem avui des de l'Spotify Camp Nou. Benvinguts a un nou matí, benvinguts al divendres, molt bon dia a tothom.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llombart, Marc Bataller, Sònia Andalfi, Toni Bolaño.

0: Quan falten 3 minuts per un quart de 8, Marta Viana, Sílvia Solanes, Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Creix la tensió.
2: A Ceuta, on augmenta el risc d'un esclat social, desenes de manifestants van irrompre ahir a la platja de la ciutat autònoma on malviuen centenars de migrants i van calar foc a les seves pertinences. Feia tot just uns minuts que la policia n'havia fet sortir els migrants per evitar possibles enfrontaments amb els veïns.
3: A més, com sentíem, els manifestants van bloquejar el pas dels camions de la Creu Roja que reparteixen ajuda i menjar als migrants. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per la Crisi, ha condemnat aquests atacs.
4: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a sentíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
5: En aquest sentit, a través d'una piulada a la xarxa X, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la tasca que fa sobre el terreny la Creu Roja i ha condemnat que alguns veïns assenyalin els voluntaris de l'entitat.
0: Més llenya al foc.
2: L'expresident José María Aznar augmenta la crispació amb una visita a la ciutat autònoma de Ceuta. Feia 26 anys que no hi anava. La visita d'ahir s'interpreta com un desafiament de l'exdirigent popular als governs espanyols i marroquí. Aznar s'alinea amb el posicionament de l'actual líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i exigeix l'expulsió de tots els migrants que van entrar a la ciutat a finals de juliol.
6: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
3: I va enviar aquest missatge al Marroc.
6: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
3: Els socialistes ho han qualificat tot plegat de provocació. La seva número 3, Rebeca Turró, ha publicat un missatge a les xarxes socials on ha relacionat els incidents d'ahir a la platja de Ceuta amb la visita d'Aznar.
0: Busca solucions.
5: El govern espanyol, per tal de traslladar d'urgència a la península els menors migrants que són a Ceuta i gestionar des d'allà les seves repatriacions. A la reunió amb les comunitats autònomes, la ministra d'Infància va demanar col·laboració, però PP i Vox continuen negant-se a acollir.
0: Madrid, Dani Sanidea.
7: El procediment que obliga les comunitats a acollir és lent i a Ceuta la situació està desbordada, diu Sirarrego, per això demana acollir voluntàriament.
8: ¿Qué están sugiriendo? ¿Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos? Esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que és insostenible hacerlo en Ceuta.
7: Però PP i Vox es neguen a qualsevol repartiment mentre que Catalunya estén la mà. Sentim la consellera de Madrid, Ana Dávila, i el català Raúl Moreno.
9: Un problema que tiene el gobierno de España y que ha generado el gobierno de España lo tiene que resolver el gobierno de España.
10: La nostra responsabilitat com a govern de Catalunya és ser solidaris amb la resta de comunitats autònomes, ser solidaris i cooperar amb el govern d'Espanya.
7: El més urgent, però, és el trasllat de 500 xiquetes en situació de vulnerabilitat. La Fiscalia ha informat de 17 agressions sexuals, la majoria a menors. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Compareix.
2: Fernando Grande Marlaska, avui al Congrés, 3 dies després d'haver-se enganxat amb la ministra de Defensa pel paper del CNI a Ceuta.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
12: No hace falta muchas veces ir a informes. Esos funcionarios dan cuenta de esa convocatoria.
3: El titular d'Interior donarà explicacions del dispositiu a la ciutat autònoma i després ho farà el d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
0: Àlex Giral Robert.
13: Marlaska ha estat a l'ull de l'huracà per les versions diferents que han donat Margarita Robles i ell dels avisos previs dels serveis d'intel·ligència. L'executiu espanyol s'esforça a dir que els dos relats són compatibles, però a la pràctica fan costat al responsable d'Interior i reconeixen que el CNI no els va advertir del perill d'un assalt com el que es va produir. Ahir ho va defensar el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que des de la cambra baixa va descartar que el Marroc estigués al darrere dels fets.
14: No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas.
13: Després de Marlaska serà el torn d'Álvarez, el ministre que pilota les relacions amb el país africà. A tot això, el PP ha recuperat el mantra que cal avançar eleccions. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan passa un minut d'un quart de vuit, jornada de treball.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix avui i demà el seu govern per encarar el tercer any de legislatura.
2: Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, després dels focs i els aiguats d'aquest estiu, ocuparan bona part de la trobada que es fa al Monestir de les Avellanes a la Noguera.
0: Jordi Corbalan.
15: Salvador Illa ha convertit en tradició reunir de manera informal el seu govern al començament del curs.
1: discurs polític. Per primera vegada ho fa a les Terres de Lleida. El president i els consellers posaran fil a l'agulla a les polítiques per fer més resilient l'entorn natural i urbà al canvi climàtic, amb la gestió dels boscos com a prioritat. Abans de trobar-se amb el seu govern, Illa firmarà un acord amb els presidents de les quatre diputacions en matèria de gestió forestal i prevenció d'incendis. L'executiu arrenca el curs polític amb assignatures pendents, com el conflicte al sector educatiu i els problemes de mobilitat amb Rodalies al capdavant. Pendents del nou finançament a Madrid i amb el pressupost aprovat tot just abans de vacances, el govern haurà d'accelerar també el ritme els últims mesos de l'any per executar les inversions i complir els compromisos amb els socis parlamentaris. Des d'Os de Balaguer, Jordi Corbalant per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Alerta màxima.
3: El Tibet, pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal riuada de dimecres. Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en els pròxims 3 dies i provocar una altra gran riuada. Avisen que les fortes pluges que afecten la zona continuen omplint aquest nou llac, que podria acumular ja uns 3 milions de metres cúbics d'aigua. El govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu.
0: Nou balanç.
5: El Nepal ha elevat aquesta matinada el balanç de víctimes encara provisional d'aquesta riuada que ha afectat tota una vall al nord del país, ha tocat la frontera amb el Tibet, i ja són 469 les persones mortes i 1.400 les desaparegudes. Unes 500 d'aquestes són turistes i d'aquestes n'hi ha 4 que són de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Als hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
15: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell, no l'hem pogut trobar.
0: Contra el Canadà.
2: En plena guerra comercial amb els veïns del nord, el president dels Estats Units ha firmat un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario compartit entre els dos països. Segons el decret de Trump, ara es diu Llac Amèrica, una provocació que Trump ha exhibit en un acte a la Casa Blanca, on fins i tot ha anat més enllà.
16: El canvi a Llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
3: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha respost a Trump a través d'un missatge a la xarxa social X, on ha dit que digui el que digui Trump, els canadencs continuaran anomenant-lo Llac Ontario.
0: El carnisser dels Balcans.
5: Mor als 83 anys l'excomandant serbo-bosnià Ratko Mladic, condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i genocidi per les atrocitats comeses durant la Guerra dels Balcans, als anys 90. El Tribunal de Nacions Unides ha ordenat una investigació sobre les circumstàncies de la seva mort a La Haia.
0: Ignasi Abad.
17: L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia era conegut com el carnisser dels Balcans i complia cadena perpètua a La Haia pel setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats el 1995. El periodista expert en la zona i exdelegat del govern dels Balcans, Erik Haug, ha explicat a aquesta casa que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda aquella època.
18: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades i, com us deia, moltes víctimes que encara estan, encara 11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
0: Ignasi Abad, pel Matí de Catalunya Ràdio. 7 i 20 minuts, continua descontrolat.
2: L'incendi que crema a l'Albufera, a tocar de València, els bombers i agents de l'UME treballen per controlar el foc, que ja ha calcinat 31 hectàrees a la pedania del Saler. S'ha ordenat l'evacuació preventiva dels veïns del Saler i també dels càmpings propers a través d'un missatge d'alert. L'Ajuntament de València ha habilitat dos espais per acollir la cinquantena d'afectats. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i d'Interior de la Generalitat Valenciana.
19: Está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: Risc molt alt d'incendi.
3: A 178 municipis de 21 comarques, els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i Occidental, però també cap a la costa, al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre. D'altra banda, han deixat en llibertat amb càrrecs l'home detingut per la seva possible relació a l'incendi d'aquesta setmana a Collserola. El foc ja està estabilitzat, ha cremat 57 hectàrees.
0: Sense carregadors.
5: Només 5 de les 12 àrees de servei de l'AP7 a Catalunya tenen endolls per carregar el cotxe elèctric. Això, malgrat que totes estan obligades per llei a posar-ne perquè superen els 5 milions de litres de carburants venuts a l'any.
0: Roger Santaló.
20: Els responsables de les benzineres diuen que no els surt a compte instal·lar carregadors perquè les les concessions són per a 5 anys, però aquest incompliment de la normativa complica el pas dels cotxes elèctrics per l'autopista, perquè no tenen prou punts de recàrrega habilitats, i els usuaris es queixen.
21: Aniria molt bé poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
22: Ja saps on són, a quins punts pots carregar, i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
23: Home, jo penso que està molt malament, perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes, aleshores aquí és un tema precari encara.
20: El problema s'agreuja a Tarragona, on no hi ha ni un sol punt de càrrega a les àrees de servei de l'AP7. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: IVA reduït.
2: Unió de Pagesos demana que s'apliqui l'IVA reduït del 10% al gasoil destinat a usos agrícoles per pal·liar l'encariment dels carburants. Segons el sindicat, l'augment disparat de preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions perquè el carburant és una eina imprescindible per la seva tasca diària. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
24: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquests seus augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà doncs, també en surt beneficiat.
0: I cap positiu.
3: De pesta porcina a Catalunya per segona setmana consecutiva. El Departament d'Agricultura ha confirmat que cap dels gairebé 270 senglars capturats en la zona del Risc tenia la malaltia. Des de l'esclat de la crisi el novembre passat s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers.
0: Mor a l'hospital.
5: L'home de 63 anys de Torelló, a Osona, qui van apallissar a casa seva el passat 10 d'agost. Poc després de l'agressió, el jutge encarregat del cas ja va enviar a presó provisional i sense fiança als presumptes responsables, que són un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament. Estan acusats d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa.
2: Els Mossos van rebre l'avís per un robatori en un domicili. Quan els agents hi van arribar van trobar l'home ferit molt greu. La causa continua oberta, però es descarta que el mòbil de l'agressió fos un robatori.
0: Presó provisional.
3: Per les dues persones detingudes per la mort violenta d'un home diumenge a la Ràpita, al Montsià, en una baralla grupal. El cas està obert per un delicte d'assassinat. Els dos investigats, de 32 i 34 anys, es van presentar voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Amposta. Un ho va fer dilluns i l'altre dimecres. Estan vinculats amb la mort d'un home que va rebre una punyalada durant una baralla la matinada de diumenge. Efectius del SEM li van practicar maniobres de reanimació, però la víctima va acabar morint. El jutge ha decretat el secret de sumari.
0: Robatori al País Valencià.
5: Ha passat a la població de Villena, a l'Alt Vinalopó. En només 5 minuts, els lladres van rebentar una finestra blindada del museu i es van emportar 66 peces d'un valor incalculable. Són part de l'anomenat Tresor de Villena i són un dels millors conjunts de l'edat del bronze d'Europa. El robatori ha deixat el municipi en estat de xoc, així ho explicava el seu alcalde Fulgencio Cerdán.
25: Estamos absolutamente desolados, yo estoy hasta temblando, la verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio.
2: Els investigadors creuen que els lladres van fer que es disparés l'alarma del poliesportiu del municipi pocs minuts abans de la sala del museu com a maniobra de distracció. Això va fer que la policia tingués menys temps de reacció quan poc després es va activar l'alarma del museu. Se sospita que els lladres formen part d'una banda especialitzada que en els últims mesos també hauria protagonitzat robatoris similars en un museu de Badajoz i un altre d'Albacete.
0: 7 i 24 minuts, gairebé 25. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
26: Molt bé, bon dia.
0: El Barça suma la segona victòria a la Lliga, 2-0 davant de l'Atlètic.
26: Bona serena blaugrana, gols de Rafinha i Fermín, Cubarsí, Pedri i Gordo van sortir com a titulars i Rodri va jugar els seus primers minuts de blaugrana.
27: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
26: El Camp Nou es va omplir d'estelades en la prèvia del partit, també a primera Celta 1-2.
0: I el Barça jugarà contra el PSG i el Manchester City a la lligueta inicial de la Champions.
26: City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, fora, París Saint-Germain, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabat de la Azerbaijan.
0: I l'Atlètic de Madrid, que tanca la porta al traspàs de Julián Álvarez al Barça.
26: El director general del club Gilbert diu que l'entorn de Julián Álvarez l'ha enredat i afegeix que mai jugarà al Barça a qui acusa de falta d'ètica.
28: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto.
26: Ara que es compleixen 50 anys de la primera transmissió de futbol en català de Joaquim Maria Puyal en un Barça a les Palmes, avui a les 12 recordarem aquest moment.
29: Facultat Nis, que se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golà!
26: 12 del migdia, amb Ricard Ostrell i Francesc Garriga des de l'Spotify Camp Nou. Parlarem de l'evolució de les transmissions esportives en català amb Eduard Boet, Eudald Serra, Mario Serra i Bernat Soler. Podeu venir a veure el programa en directe a les 12 des del mateix Spotify Camp Nou. Truqueu ara mateix 93207474 si voleu entrades per assistir al programa que farem des de la sala París del Camp Nou amb visita guiada al museu inclosa.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
6: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
7: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Bon dia. En el sorteig de midia de l'Onte d'ahir, la data guanyadora va ser...
9: el 19 de setembre del 1963.
8: I el número de la sort, el...
9: 10.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
11: Un resplandor y hace... Digo, ya está aquí la guerra. Aquest de pastilla con tiros.
12: Sí, sí, encara no sabem exactament què ha passat, però de totes maneres no pensàvem parlar amb vostè d'aquest tema concretament.
11: Mira, jo ja no sé.
12: Que és Maica Navarro, ara, tu, Armini. Ja no és una cosa que s'està investigant i no hem de començar a fer alarmisme ni, ni això que tant li agrada a vostè.
11: Alarmisme no, però ens hem de defensar. Jo ara ja sempre porto de sobre alguna cosa. Home,
12: Armínia, no generi alarma social. Vostè què porta per defensar-se? Un esprai pimienta d'aquells que venen a Andorra?
11: Sí, home, els estancs d'Andorra. Un esprai pimienta. Porto una katana,
12: fill. Sí, home, una katana. Com home, una katana.
11: Mira, l'he agafada només per venir des de casa fins aquí. El que passa
12: sí que porto una katana.
11: Però la porto perquè el detector de metalls a l'entrada, doncs, bueno, l'ha detectada.
12: El d'aquí la ràdio, sí.
11: Ha pitat,
12: sí, sí,
11: no?
12: Sí, ja està, la katana.
11: L'he deixat allà fora. Hem
12: de passar cada... Això la gent no sap, que hem de passar pel detector de metall. Sí, sí, aquí es passa per un arc detector, eh?
11: Sí, sí, sí.
12: Que sempre pita i ningú t'atura. Sí, no. Jo passo, ja et coneixen, Ricard. Ja et coneixen. Ja no entraràs amb una bomba, tu, Ricard.
13: Bueno, jo, mira, no descartaria,
11: eh? Ai.
13: Entre aquí...
11: I patapam tots morts.
12: Armínia, en tot cas, no li recomanem que vagi amb una
13: sense
12: katana.
13: Sense fer mal a ningú, eh?
12: No, per favor.
13: No, però no, així serà la manera de canviar l'estudi. Sí. No,
14: bomba ja. Informativa, bomba...
12: Ah, clar, tu entres amb bombes informatives. Molt bé,
13: Sergi. Sí, senyor.
14: Gràcies.
11: Avui estàs tot finet, avui, eh?
14: Bueno, en tot cas... Estàveu parlant de la seguretat a Barcelona, eh? Sí, i això sí, no puc fer una altra cosa que estar d'acord amb l'Armínia, no?
12: Home, ah, no li doni la raó a l'Armínia. No li doni la raó a l'Armínia.
0: Per edat hi ha una sintonia.
12: Sí,
0: i amb això arribarem a dos quarts de vuit.

No consten incidents aquesta nit a Ceuta, no consten incidents com a mínim com els que vam veure ahir. Desenes de manifestants, com sabeu, van entrar al campament dels migrants en una platja de la ciutat autònoma per fer-hi destrosses i fins i tot calar-hi foc.

0: Amb aquests crits també van bloquejar el pas dels camions de la Creu Roja, que portava menjar i ajuda per les persones que hi havia acampades, amb els crits que sentíeu de la Creu Roja és una màfia. L'executiu espanyol qualifica d'intolerables aquests episodis de violència que coincidien, i de fet el seu relacionava, amb la visita d'Aznar a la ciutat.
1: Ceuta és Espanya i el futur de Ceuta és el futur d'Espanya.
0: Avui Pedro Sánchez presideix una reunió del comitè creat per aquesta crisi migratòria amb la participació d'11 dels seus ministres, mentre un d'ells, el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, compareix avui al Congrés després de les seves discrepàncies amb la ministra de Defensa sobre si els serveis secrets haurien avisat o no de l'entrada de migrants ara fa tot just un mes. I mentrestant, el president Salvador Illa avui reuneix, avui i demà, el seu govern per encarar el tercer any de legislatura. Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic després dels focs i els aiguats de l'estiu ocuparan bona part de la trobada que es fa al monestir de les Avellanes, a la Noguera. I continuem seguint amb molta atenció la riuada catastròfica del Nepal, que ja ha fet més de 400 morts i 1.400 desapareguts, i que ara manté en alerta màxima el Tibet per risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la desllavissada de dimecres. Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format es podria trencar en els pròxims dies i provocar una altra gran riuada. I dues imatges de les últimes hores. La primera, el Camp Nou, ple d'estelades per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que la duia al partit contra l'Elx, i l'altre, si us heu llevat ben d'hora com nosaltres, l'eclipsi lunar parcial del matí.
2: Si estiguessis allà a la Lluna, estaries veient un eclipsi de sol. Estaries veient com la Terra oculta el sol i et deixa d'arribar llum. I dius, doncs si no hi arriba llum, com és que la Lluna queda de color vermell? Doncs no és per les fogueres de la gent que hi ha allà, sinó és per la llum que li envia l'atmosfera de la Terra. Una llum molt afeblida.
0: Així ens ho descrivia l'astrofísic Joan Anton Català fa uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio i literalment minuts després que es completés aquest eclipsi de lluna. I els esports, Robert Prat?
3: Doncs l'Atlètic Club eclipsat pel Barça, que guanya 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'Atlètic de Madrid qualifica de repugnant l'actitud del club blaugrana al cas Julián Álvarez i diu que no traspassaran mai el jugador al club blaugrana. Un Barça que jugarà contra el City, el PSG i l'Aston Villa a la lligueta de la Champions.
0: I ens falta el temps. Tomàs Molina, què tal?
4: De mica en mica torna a l'estabilitat. Aquest matí amb una miqueta de mestral que ha fet que la temperatura sigui una miqueta més baixa durant el dia. Farà bàsicament sol amb alguna nuvolada al Pirineu, sense més importància, i amb temperatura que també quedarà una miqueta més baixa la màxima, ara que encara tot just s'està ponent la lluna, que està en aquesta fase final d'aquesta eclipsi parcial. Algunes persones l'han vist, però ara ja es pondrà i està sortint el sol.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Efectivament està sortint el sol. Actualitzem la situació de la mobilitat amb la Sílvia Andrés. Sílvia, bon dia.
5: Bon dia. Rodalies, els retards habituals, però cap incidència rellevant. Destacar que el tren que havia d'arribar a Lleida des de Manresa a 7:45 ho farà 10 minuts més tard. També el tren que tenia previst arribar a Girona des de Barcelona a 7:47 circula amb 15 minuts de demora. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia Andrés. I el trànsit, com el tenim? Mariluz García, bon dia.
6: Bon dia, doncs especialment tranquil en aquest últim divendres d'agost. S'intensifica la circulació als accessos a Barcelona, però de moment no consten retencions i tampoc incidències, segons informa Trànsit.
0: Gràcies, Mariluz. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, mal contada. Jofre Llombart, Marc Bataller, Sònia Andolf i Toni Bolaño, però de moment mirem els diaris. I com sempre comencem mirant-los per les portades i les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Ceuta i Camp Nou a totes les portades.
8: Sí, la tensió esclata a Ceuta amb la crema d'un campament i dura l'ara. La tensió desborda Ceuta, llegim el periòdico.
9: Tots dos diaris coincideixen en la mateixa fotografia que ocupa mitja portada i veiem part del campament de migrants cremant mentre agents de la policia controlen la zona per evitar més incidents.
8: A Madrid, El Mundo titula un mes sense solucions apropa Ceuta a l'enfrontament social.
9: I El País explica que l'esclat de brots de violència agreuja la crisi migratòria a Ceuta.
8: Pel que fa al Barça, al Camp Nou, fotografies destelades en algunes de les portades, per exemple, ocupa més de 3/4 de pàgina a la portada del Punt Avui, que titula Gol a la repressió.
9: Milers destelades i 3 punts per al Barça, diu l'Ara. On no surten estelades és a les portades. Primer del periòdico, hi ha una fotografia petita de Fermín López, o a La Vanguardia, amb diversos jugadors del Barça celebrant la victòria davant l'Atlètic Club.
8: Article d'opinió, això sí, de la seva directora, Lola García, diu que una policia que permet l'agressió a un jove té un problema.
9: I considera que segur que hi ha solucions perquè els 8 blaugranes que van guanyar amb Espanya el Mundial puguin rebre el reconeixement per el seu mèrit, haver estat els millors del món.
8: I també a la premsa d'avui, a El País concretament, llegim que els jubilats poden tornar tornar a treballar com a autònoms des d'avui i mantenir part de la pensió.
9: El govern espanyol ha acabat les reformes del sistema amb incentius perquè els treballadors allarguin la seva vida laboral.
0: 2:06:08. Seguim el repàs a la premsa, ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital, amb la Sílvia Solanes i també amb la Sílvia Creus. Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Quina és la casa en venda més cara de Catalunya?
7: Doncs un xalet a Roses està a la venda ni més ni menys que per 22 milions d'euros. Té 1.200 metres quadrats construïts i 970 d'útils. 8 habitacions, 7 banys, està situat a primera línia de mar a la platja d'Almadrava i té una construcció principal, una casa de convidats i l'antiga casa del servei, però està lluny de ser la més cara de l'Estat. Lidera el rànquing una mansió Marbella que es ven per 70 milions, ho explica l'Ara.
0: Què? I més qüestions. Qui va disparar a l'Orca Toñi?
10: El Ministeri per la Transició Ecològica manté oberta la investigació per esbrinar qui va disparar una desena de perdigons a l'aleta dorsal d'aquesta orca, considerada la matriarca de la manada de l'Estret de Gibraltar i que té uns 60 anys. Aquesta manada d'orques ibèriques és coneguda com les Gladys i han protagonitzat alguns atacs a vaixells als últims anys. Les primeres indagacions indiquen que els trets provenien d'una embarcació amb bandera espanyola i s'haurien disparat en aigües de jurisdicció portuguesa. Ho recull El País.
0: I per què estan amoïnats a Bèlgica?
7: Doncs per si aquesta temporada es queden sense les seves típiques patates fregides. Els seus mols frits, musclos i patates són una menja nacional i el cas és que la calorada d'aquest estiu ha fet que la collita de patates sigui inusualment curta i les patates petites. Hi ha llocs que són de la mida d'una pilota de ping-pong i això fa que sigui impossible convertir-les en patates fregides. Els productors avisen que podria ser insuficient per abastar les necessitats del país i una altra cosa, menys oferta, més car, ho recull Euronews.
0: Calen voluntaris per arrossegar una torre de 400 tones.
10: Si vols anar-hi, Freddy, al Japó, centenars de voluntaris fa dies que arrosseguen amb cor la torre d'un castell per tornar-la a la ubicació original després d'una dècada d'obres de restauració. En 5 dies, entre dissabte passat i dimecres, l'han desplaçat 3 metres i 64 centímetres. L'objectiu és que els voluntaris, fins a 4.000 repartits en grups de 80 persones, arrosseguin la torre amb cordes i un sistema de rails fins a 5 metres del lloc de destí i les màquines completin la resta de la feina. Ho llegim al 3cat.info.
0: Doncs continuem repassant els diaris a 8:15:08. Ara us expliquem els destacats en internacional economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
11: Seguim amb la mirada posada al Nepal. La premsa local se centra d'una banda en el testimoni dels supervivents. Llegim, de fet, moltes històries de persones que es van poder salvar del desastre, però de l'altra també expliquen les crítiques d'alguns pobles devastats que diuen que s'han sentit abandonats i indefensos i que el govern no els ha ajudat gens. Per cert, que aquests diaris també es fan ressò del minut de silenci ahir al Camp Nou per les víctimes mortals. Al Washington Post llegim que un donant de Trump s'embutxacarà 900 milions de dòlars després que l'administració de la Casa Blanca hagi cancel·lat un projecte eòlic per impulsar la inversió de combustibles fòssils. A la premsa britànica, The Guardian explica que uns pirates informàtics han robat dades de 8 milions de passatgers d'aeroports de Manchester i Londres gràcies a haver iniciat sessió amb el wifi públic del mateix aeroport. I a The Telegraph hi trobem un reportatge sobre el consum d'alcohol i citen un estudi fet amb gairebé 1,7 milions de persones. La conclusió, que els més grans de 40 anys són ja l'última generació de bebedors habituals perquè els joves beuen amb menys freqüència i en quantitats més petites.
12: A la premsa econòmica, 5 dies es fa ressò de la sentència del Tribunal Suprem que considera legals les comissions d'obertura de les hipoteques. Les úniques condicions són que han de ser individuals, prou clares i no poden superar l'1,5%. Ara mateix, la gran competència entre entitats fa que només Bank Inter i Unicaja cobrin aquest tipus de comissions. El diari digital On Economia reflecteix l'increment de la demanda aèria per fer el trajecte entre Barcelona i Madrid. Davant els problemes amb l'AVE, l'anomenat pont aeri revifa. En els primers 7 mesos de l'any s'han operat gairebé 7.300 vols entre el Prat i Barajas, un 6% més que en el mateix període de l'any anterior. Aquest augment ha fet pujar també el nombre de passatgers un 5%, fins a superar el 1.100.000 usuaris. Finalment, Expansión explica en detall totes les claus de la nova jubilació flexible que entra avui en vigor. Aquesta modalitat permet la reincorporació al mercat laboral com a autònom o amb un contracte a temps parcial. La principal novetat és que s'exigeix més temps de treball, però a canvi s'ofereix una millora de la quantia de la pensió a rebre. La voluntat és retardar el moment en què els treballadors es jubilen. Segons dades del Ministeri de Seguretat Social, aquest mes d'agost l'edat mitjana d'accés a la jubilació és de 65 anys i 4 mesos, mentre que l'any 2019 era un any abans, als 64 anys i 4 mesos.
0: Bé, Vinga, més cosetes dels diaris, en concret de la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El líder de Manapas destaca el Mundo Deportivo, que parla d'un Barça excel·lent que agafa el comandament de la Lliga amb un recital davant l'Atlètic Club que, gràcies a Unai Simón, va evitar la golejada.

0: El diari Esport destaca el lideratge del Barça a la Lliga en el debut de Rodri amb un Lamine Yamal més refet. Joan Baells diu que no va ser un partit brillant, però sí una victòria important. L'Esportiu parla de clam de llibertat, el que es va viure al Camp Nou amb l'afició responent en aquesta crida, omplint d'estelades a la graderia en una nit que passa la història del Barça i també del país. Pel diari Ara són 3 punts pel Barça davant milers d'estelades. La Vanguardia parla de nit estelada amb una marea de banderes independentistes que va marcar un partit que van jugar simultàniament 7 campions del món amb Espanya. Joan Josep Pallàs remarca que el Camp Nou es va enamorar de Rodri, un Barça que s'ho creu. Pel periòdico Rafinha va fascinar entre estelades davant un Camp Nou volcat en una nit reivindicativa.
1: Hola, Simón, ¿dónde vas tan a prisa? Para un poco que...
0: A El País, Ramon Bes apunta que el Barça va disfrutar davant d'un Athletic Club en formació i el diari Marc Alfredo Relaño diu que el Barça col·loca els independentistes davant els herois de la selecció espanyola en la incòmoda posició de còmplices d'un estat opressor.
2: La premsa del cor ara mateix. Sílvia Andrés, molt bon dia.
3: Bon dia, Freddy. Victoria Beckham ha publicat un post a Instagram en què declara el seu amor per la seva filla petita Harper, que acaba de complir 15 anys. La Victoria confessa que Harper és tot el seu món. Un detall, recordem que té 3 fills més, malgrat que amb un no es parla. La Harper ha estat la nina de Victoria i David Beckham. L'han vestida des de petita com una princesa Disney i ha crescut davant les càmeres. És la típica Nepo Baby. La Harper a la fotografia sembla més que tingui 20 anys que 15. Un apunt, la cara de Victoria Beckham, estirada pels retocs i amb aquelles ulleres de sol enormes, no us recorda cada cop més a Michael Jackson? En definitiva, la Harper està cridada a ser la nova estrella de la família per seguir facturant milions. Llàstima que pel camí li hagin robat la innocència de la infantesa.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aquest estiu, us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
11: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
10: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
11: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
12: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
13: Comprant al Dimenges Vell estalvies fins a 200 euros al mes.
14: Que l'any serien... 1, 2, 3...
13: Més de 2.400 euros.
14: Ja m'has descomptat!
13: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la Burger Meat de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info al Aldi Foners. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
16: Mort pesa molt, tant que pesa molt, pesa com un mort, que diuen els catalans.
15: Tornen els draps bruts.
17: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
15: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
10: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
15: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: 3:15, anem als aniversaris. Marta Viana, bon dia de nou.
18: Bon dia.
2: Va, qui fa anys avui?
18: Avui comencem per Shaila Durcal, filla de Rocío Durcal.
19: Estoy harta de fracassos. Quiero un hombre en un payaso.
18: Que... Què, quants?
2: 44.
18: 47.
2: Mira, molt bé. Mira, prou bé.
18: Bojan Krik, que en fa quants?
2: Home, el Bojan, mira, el vaig veure jo a la tele. Evidentment, al Camp Nou. Bojan, 40?
18: 36.
2: Mira, bueno, tampoc estàvem tan lluny.
18: Enric Auqué.
2: L'Enric Auqué, 32.
18: 38?
2: 38, bueno, per què rius? No estem tan malament.
18: No, estem molt bé,
2: Hi ha hagut dies que he dit 60 quan teníem 40,
18: Amb això tens raó.
2: Sí.
18: I acabem amb l'actriu Jennifer Coolidge.
2: Home, la Jennifer Coolidge, 55.
18: 65.
2: 65,
18: veus? Molt bé, generosos avui.
2: Ho he dit, exactament, exactament. Anem al santoral.
18: Avui és Sant Agustí, Sant Julià, Sant Pelai, Sant Ante, Sant Moisès i Santa Adelina.
2: Gràcies, Marta Viana. I ara una recomanació literària per últim dia avui des d'una llibreria.
20: Bon dia, sóc en Francesc Llopis, llibreter de la Bookman Llibreria de Figueres, i aquest estiu vull recomanar-vos el llibre Quan la Terra es pon, de Jordi Emanuel. Ara que sembla que tots plegats estem redescobrint l'espai, aquesta novel·la de ciència-ficció ens porta a un futur no gaire llunyà, en el que la humanitat, per tal de sobreviure a un cataclisme provocat per un cometa, decideix crear una colònia lunar. És una novel·la molt amena i molt ben construïda, que va dirigida no només als amants de la ciència-ficció, sinó que també agradarà als amants de la novel·la negra, que trobaran una subtrama amb un crim esgarrifós que portarà el seu autor a fer un experiment que transgredeix els principis de la bioètica, per tal d'expiar-se la culpa.
2: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Tierra de Mafiosos.
21: Ambientada a Londres actual, dues famílies criminals es disputen el control de les drogues i les armes, i enmig dels dos bàndols, un solucionador de problemes que se les haurà d'empescar perquè el conflicte no li acabi esclatant els morros. Acció, violència i molt humor negre en 10 capítols. Els dos primers els ha dirigit Guy Ritchie i el repartiment és imponent. Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan, entre d'altres. La trobareu a Sky Showtime. La segona temporada s'estrena el 21 de setembre.
2: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
22: Un mensaje contundente contra la violencia. No a la violencia. No se puede atacar a sentíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante.
23: La soberanía nacional no tiene vacaciones.
24: L'executiu arrenca el curs polític amb assignatures pendents com el conflicte al sector educatiu i els problemes de mobilitat amb Rodalies al capdavant.
25: The Lake Change, the Lake of America was something I've been thinking about for a long time.
26: Felip V serà el protagonista convidat d'esta 49a edició de la Clara de Cervera.
27: Plena d'estelades, els dos gols al lateral a tribuna i al lateral de tribuna, a més de les estelades que porta la gent, dues estelades gegants també.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Esclat.
28: Acció d'esclatar, rebentar, rompre's amb soroll i projecció de fragments, per exemple, una bomba que esclata. De bomba cap, però a Ceuta està augmentant el risc d'un esclat social. Ahir mateix, desenes de manifestants van irrompre a la platja de la ciutat, on malviuen centenars de migrants i van calar foc a les seves pertinences.
2: Burxar.
28: Provocar, excitar algú a fer una cosa o excitar algú a la baralla. Qui punxa a tort i a dret és Donald Trump, que en plena guerra comercial amb el Canadà ha firmat un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit. Partit entre els dos països en dirà Llac Amèrica. El Canadà ha replicat que li seguirà dient Llac Ontario.
2: Relleu.
28: Porció d'un objecte que sobresurt de la superfície general, per exemple el relleu d'una medalla, però també és l'acció d'alliberar algú d'una obligació. Aquest ha sigut Freddy has rellevat el Ricard, que dilluns hi torna, i parlant de relleu, és de justícia posar en relleu la bona feina que ha fet aquestes 8 setmanes. Dilluns a les 6, Sant Tornem-hi.
2: Gràcies, Marc. Ara mateix posem-hi també 3 xifres a l'actualitat amb la Sílvia Creus. 300.
29: Són els quilòmetres que va recórrer la riuada des de la frontera entre el Nepal i el Tibet fins al límit entre el Nepal i l'Índia. L'aigua i els sediments van baixar amb una força impressionant i a una velocitat de més de 100 km per hora. S'apunta com a causa el desprendiment d'una glacera a la serralada de l'Himàlaia. L'any 2023 les Nacions Unides ja alertaven que les muntanyes del Nepal havien perdut un terç de la capa de gel en només 30 anys per l'escalfament global.
2: 5.
29: El nombre d'àrees de servei que tenen carregadors per a vehicles elèctrics a l'AP7, la principal autopista del país, on hi ha una vintena. Si bé per llei totes les benzineres d'aquesta via n'haurien de tenir. Els carregadors disponibles, a més, estan mal repartits. 4 a les comarques de Girona i un a les de Barcelona. També n'hi ha que fa temps que estan instal·lats, però no han funcionat mai.
2: 274.
29: Són els escaladors que han coronat els 8.849 metres de l'Everest per la part nepalesa aquest dimecres i han establert així un nou rècord d'ascensions en un sol dia des d'aquest costat, ja que l'altra via d'accés pel costat tibetà està tancada per la Xina. I això que, segons els operadors d'expedicions, en conjunt, els escaladors solen gastar entre 45.000 i $100.000 en una expedició a l'Everest.
2: I ara les 3 imatges del matí amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem el lateral de la graderia del Camp Nou, milers de persones que mostren una bandera independentista, l'estelada, penjant del balcó de la segona graderia dues banderes estelades, també aquestes de grans dimensions.
0: Un Spotify Camp Nou reivindicatiu com en els moments més àlgids del procés. L'estrena de la temporada a l'estadi que es va convertir així en una defensa a la llibertat d'expressió. Recordem que molts recintes esportius no s'hi deixen entrar estelades. En lloc del previst homenatge als blaugranes campions del món amb Espanya, que es va suspendre, pot servir com a reconeixement que 7 dels campions van jugar de titulars o que el Barça va arribar a tenir sobre la gespa alhora 10 jugadors seleccionables per De La Fuente.
2: A la segona imatge hi veiem uns quants edificis des del cel, fotografiats amb un dron. D'alguns només en queden algunes parets amb prou feines. Els que conserven la teulada està, igual que el terra, absolutament coberta de fang.
0: Una de les moltíssimes imatges que reflecteixen la devastació de les riuades al Nepal, en aquest cas a la ciutat de Nuwakot. L'últim balanç ja és de més de 450 morts i 1.400 desapareguts, entre els quals 4 ciutadans espanyols. Són dades molt provisionals perquè encara els equips de rescat no han pogut accedir a algunes.

0: compartit. França no va bé.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts. Amb la Marta Viana i el Marc Jurado, creix la tensió a Ceuta després que desenes de manifestants irrompessin ahir el campament dels migrants d'una platja de Ceuta i calessin foc.
2: També van bloquejar el pas dels camions de la Creu Roja amb menjar i ajuda. L'executiu espanyol qualifica d'intolerables aquests episodis de violència.
1: I això coincidia pràcticament amb hores amb la visita a Ceuta d'Aznar.
3: Ceuta és Espanya i el futur de Ceuta és el futur d'Espanya.
4: Avui Pedro Sánchez presideix una reunió del comitè creat per la crisi migratòria amb la participació d'11 ministres, mentre Fernando Grande Marlaska compareix al Congrés per donar explicacions.
1: I Salvador Illa reuneix avui i demà el seu govern per encarar el tercer any de legislatura.
2: Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, després dels focs i els aiguats d'aquest estiu, ocuparan bona part de la trobada que es fa al monestir de les Avellanes a la Noguera.
1: I el Camp Nou s'omple d'estelades per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que la portava al partit de diumenge contra l'Elx.
4: La NC n'havia repartit 10.000 abans del Barça Atlètic Club de Bilbao, que va acabar en 2-0. El defensa del Barça, Pau Cubarsí, ho valorava a TV3.
5: Sí, al final ha sigut una decisió del club no fer jo. També em sembla bé per el que va passar els, que jo crec que és una cosa que no pot tornar a passar, no pot haver-hi aquest excés de força, però bueno, jo crec que el Barça també hi ha fet el comunicat i ara esperem a veure la resposta.
1: Alerta màxima al Tibet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal esllavissada de divendres.
2: Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en els pròxims 3 dies i provocar una altra gran riuada. El balanç oficial de la tragèdia que ha afectat el Tibet i el Nepal és de més de 400 morts i 1.400 desapareguts.
6: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
1: I a Catalunya avui augmenta el risc d'incendi. Tenim 178 municipis de 21 comarques que estan en risc molt alt.
4: Mentre continua descontrolat el foc de l'Albufera a València, que ja ha calcinat 31 hectàrees i ha obligat a evacuar preventivament els veïns del Saler i diversos càmpings de la zona. Juan Carlos Valderrama, conseller valencià d'Emergències.
7: Está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
1: I si us heu aixecat d'hora, heu pogut veure l'eclipsi lunar parcial.
2: El punt màxim del fenomen ha sigut a tocar d'un quart de set, quan el 93% de la Lluna ha quedat tapada per l'ombra de la Terra. El divulgador científic Joan Anton Català fa uns minuts aquí al Matí Catalunya Ràdio.
8: Però ha estat un parcial d'un 96%, vol dir que no tota la Lluna ha quedat ocultada i ha quedat il·luminadeta un trosset, que és aquest trosset que es veu en les fotografies a la part superior dreta, però tot això ha estat preciós. La Lluna s'anomena Lluna de Sang, perquè queda feblement il·luminada.
1: I Spider-Man, Brand New Day, l'última pel·lícula del superheroi, ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest any a Catalunya.
4: A més, està un pas de superar Titanic i entrar al top 5 de les cintes que més diners han recaptat als cinemes catalans.
9: Avui tindrem un temps marcat ja per l'estabilitat, amb una miqueta de mestral que ha entrat les últimes hores. La temperatura ha baixat una miqueta i les màximes, la temperatura de migdia, també tendirà a la baixa, en un dia marcat pel sol i un cap de setmana també marcat pel sol, però amb les temperatures que seran més altes.
1: I el trànsit a aquesta hora, com el tenim? Mariluz, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs es manté la circulació plàcida en aquest últim divendres d'agost. Continua intensificant-se la circulació als voltants de Barcelona, però de moment sense retencions i, segons informa Trànsit, tampoc no hi ha incidències.
1: Gràcies, Marilu. Fins ara.
10: Fins ara.
1: I el transport públic, com el tenim? Silvia Andrés, bon dia.
11: Bon dia. Rodalies i els retards habituals, però cap incidència rellevant. Destacar que el tren, que tenia previst arribar a Barcelona des de la plana Picamoixons a les 8:37, circula amb mitja hora de demora.
1: Gràcies, Silvia. Fins ara.
12: Allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
13: Aquest estiu, crims.
12: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
13: A Catalunya Ràdio.
14: Obria l'escopeta i ho tancava. I crec, i aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
13: Posem llum a la foscor.
15: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
13: Què va passar? Qui ho va fer?
16: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
17: No ho sabem.
13: I per què?
18: No sé per què cogí el martillo i el pegue.
13: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
15: Comencem.
19: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: En un parell de minuts arribarem a les 8 del matí. Aquests dies hem aprofitat per si algú volia dedicar alguna cançó a algú, doncs que ho féssiu. Ens heu enviat notes de veu. Moltes, moltes, moltes gràcies a tots els oients i les oients que hi han participat. L'última que dedicarà una cançó, de moment, és l'Imma.
1: Hola, bon dia. Soc la Imma i voldria dedicar una cançó de Bruno Mars i Lady Gaga a la meva parella Josep, que el diumenge és el seu aniversari, i a la meva fillola Ingrid, que és el seu sant. Felicitats. Passeu un dia ben xulo.

0: bon dia a tothom, molt bon divendres. No només és divendres, és 28 d'agost, s'acaba l'agost, s'acaba el mes per excel·lència de les vacances i això vol dir, entre d'altres coses, operació tornada. Encarem l'últim cap de setmana de moviments a les carreteres. Ànims amb els que torneu de vacances. La veritat és que l'avantatge de la bona notícia és que l'últim dia d'agost és dilluns, per tant els desplaçaments es podrien fer d'una manera més esglaonada, però val la pena mantenir la prudència a les carreteres perquè són aquests desplaçaments, els de tornada a casa, que tendeixen a ser més curtets i és on es baixa més la guàrdia. Hi ha una altra mala notícia, també, amb els que agafeu el cotxe. L'operació tornada es farà amb la gasolina i el gasoil pels núvols. Els combustibles s'han encarit un 20% des de començaments de juliol. De fet, si agafem totes les setmanes d'estiu, les 8 últimes setmanes, cada setmana, el combustible ha estat més car que la setmana anterior, però és que és més flagrant en el cas del dièsel, que acumula un encariment de pràcticament el 24%. Això ve d'una tendència global, però s'ha vist accentuat perquè, com sabeu, a principis de juliol va decaure la rebaixa de l'IVA del 10%. En fi, aquesta és la situació avui. Ànim, sobretot, i molta, molta prudència si agafeu el cotxe. Però, Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Pel que fa al temps, què n'hem d'esperar?
1: Doncs tranquil·litat, estabilitat atmosfèrica per aquest cap de setmana. Serà un cap de setmana final d'estiu, al final d'agost, vaja, de bàsicament sol. Avui estan retirant-se, acabant de marxar els núvols. Aquest matí encara amb un cel una miqueta entrenyinat, amb núvols alts a les costes central, a les comarques gironines, al Pirineu, però ja es van trencant aquests núvols i s'imposarà el sol a tot el dia. I un altre canvi, el color del cel, perquè la pols en suspensió també s'allunya i avui, de mica en mica, el cel s'anirà veient més i més blau i també passarà el cap de setmana. Cap de setmana de sol, de cel blau i de temperatura no pas massa alta, és a dir, què més podem demanar?
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara, una abraçada. Què més podem demanar, diu? En fi, 8 i 3 minuts. Avui, que el dia comença pendents de diverses qüestions, una d'elles s'està fent cada cop més gros aquesta protesta independentista després de l'agressió a un noi, una agressió policial, a un noi que portava una estelada al partit de l'Elx de la setmana passada. Ahir es va fer una convocatòria a mostrar les estelades abans del partit del Barça amb l'Atlètic Club al Camp Nou i realment va haver-hi un moment que hi havia una imatge que feia temps que no es veia, com a mínim al Camp Nou, amb moltes, moltes estelades, moltes banderes independentistes i diversos partits polítics que, com Esquerra o Junts, que justament demanen al govern espanyol que doni explicacions per què es retiren les estelades en alguns aficionats, molt especialment en alguns desplaçaments del Barça. Per cert, avui, ja que parlem del Camp Nou, avui, a partir de les 12, celebrem els 50 anys de transmissions esportives en català i acomiadarem també la temporada d'estiu. Això serà l'Spotify Camp Nou, amb una celebració a partir de les 12, amb tots els realitzadors de la casa, una celebració presentada pel Ricard Ostrell i el Francesc Garriga. Si voleu venir, i de pas veure el Camp Nou per dins, 93-201-7474, 93-201-7474, des de ja mateix, invitacions per venir en aquesta celebració dels 50 anys de futbol en català, de la temporada d'estiu i de la nova temporada de Catalunya Ràdio, a partir de les 12, a l'Spotify Camp Nou. 93-201-7474. A banda d'això, altres qüestions de les últimes hores. No consten incidents a Ceuta i tornem en directe avui al matí de Catalunya Ràdio per saber com han anat aquestes últimes hores després que ahir hi haguessin aquests incidents en què diverses persones van anar a la platja, on hi ha algunes de les persones que van arribar a Ceuta procedents del Marroc des de fa pràcticament un mes i van cremar directament el campament que tenen aquestes persones allà. És veritat que la policia abans les havia desallotjades precisament per evitar enfrontaments amb veïns. Insistim que aquesta nit no consten incidents, però hi ha un neguit molt, molt evident per part del govern de Ceuta i del govern espanyol que això sigui un esclat de violència que vagi a més. De fet, des del govern espanyol se n'ha responsabilitzat en part el Partit Popular i, per exemple, la visita que hi feia José María Aznar. A banda d'això, un altre dels titulars del dia és que els jubilats poden tornar a treballar com a autònoms des d'avui mateix i mantenir part de la pensió. El govern espanyol culmina així les reformes del sistema amb incentius perquè els treballadors allarguin la vida laboral. Aquest serà un dels temes del dia, també a les 6 i 5 minuts. Insistim, que a partir de les 12, celebració dels 50 anys de transmissions esportives en català, comiat a la temporada d'estiu, benvinguda a la nova temporada de Catalunya Ràdio, a Spotify Camp Nou, amb l'Ostrell, amb el Garriga, a partir de les 12, si voleu venir, i de pas veure el Camp Nou, 93-201-7474, 93-201-7474. A les 8 i 5 minuts. Comencem aquest divendres al matí de Catalunya Ràdio. El que dèiem, de seguida tornarem en directe a Ceuta per veure com han anat les últimes hores. Ara per ara no consten incidents aquesta nit, després d'una jornada, doncs, francament complicada i, per què no dir-ho, molt, molt desagradable que vam tenir ahir. Algunes persones van arribar a calar foc al campament que alguns migrants mantenen encara ara a les platges de Ceuta. També va haver-hi aquestes corredisses i aquesta tensió que sentíem quan hi havia les operacions de la Creu Roja per repartir menjar i beguda a les persones que hi havia en aquestes platges. Però és que, a més, van haver-hi alguns d'aquests manifestants, els que van anar després de cremar les pertinences d'aquests migrants a la platja, alguns d'aquests manifestants van arribar a bloquejar el pas dels camions de la Creu Roja que reparteix ajuda i menjar als migrants amb el crit, ara el sentireu, la Creu Roja és una màfia.

0: També crits de Ceuta Unida jamás serà vencida, ara els heu sentit, però sobretot aquest primer, la Creu Roja és una màfia. És important que, malgrat la presència de la policia, és important dir que, malgrat aquest desplegament policial, els manifestants van aconseguir retenir durant 2 hores els vehicles amb ajuda humanitària. 2 hores. De fet, han hagut de canviar de ruta, seguint les indicacions de la policia, i poder fer el repartiment de menjar i de beguda tard, però el van poder fer. Per tot plegat, hi ha un cert neguit, molt especialment a les autoritats, que ja parlen directament de risc d'esclat social. Francesc Soler, bon dia.
1: Bon dia, Freddy. Els manifestants van irrompre i a la platja on malviuen centenars de migrants, poc després que la policia l'hagués desallotjada per evitar precisament possibles enfrontaments amb els veïns. Els mateixos agents van disparar salves per dissuadir els manifestants. El ministre Ángel Víctor Torres, l'encarregat del Comandament Únic per la Crisi, ha condemnat aquest atac.
2: Un mensaje contundente contra la violencia, no a la violencia. No se puede atacar a sentíes musulmanes por nadie, como no se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante. No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del Trampolín.
1: El govern de Ceuta ha fet una crida a la calma a través de les seves xarxes socials, on ha publicat un missatge en què es podia llegir: Ceuta som tots, no a la violència, sí a la unió.
0: Per tant, tenim aquesta situació francament fràgil, francament delicada. Recordem que ja fa un mes ben bé que milers de persones van arribar a Ceuta procedents del Marroc. No està clar encara, un mes després, quantes n'hi queden. Uns parlen de 2.000 persones, d'altres de molts més, de 4.000 o fins i tot de 5.000 persones que continuen als carrers de Ceuta. I és per això que des del govern espanyol s'assegura que aquí el que cal evitar és d'alguna manera llançar més benzina al foc. Segons l'executiu de Pedro Sánchez, això és el que va passar ahir amb la visita i la desfilada per Ceuta d'Aznar.
3: Quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional. La soberanía nacional no tiene vacaciones.
0: La sobirania nacional no fa vacances, deia José María Aznar, apostant per la línia dura amb les persones que continuen a Ceuta després d'aquesta entrada massiva d'ara fa tot just un mes. I, de fet, si ho recordeu, l'expresident Aznar, que encara té en el seu currículum tot aquell incident de l'illa de Perejil, de l'illot de Perejil, perquè allò és un illot, en què es va enfrontar directament amb el Marroc, doncs ahir justament Aznar, a qui habitualment s'associa amb aquesta línia dura amb l'executiu de Rabat i fins i tot amb la monarquia, ahir tornava.
3: Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España.
0: És una de les imatges de les últimes hores, Aznar passejant-se per Ceuta i fent aquestes declaracions. Arran d'això, el PSOE ho ha qualificat tot plegat de provocació i diu que això no ajuda a resoldre aquesta crisi. Justament avui, parlant del Partit Socialista, el president Pedro Sánchez encapçala el comitè especialitzat sobre Ceuta amb 11 dels seus ministres, alguns dels quals també tenen cita al Congrés on han de comparèixer. Madrid, Pol Abrujats, com estàs? Bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
0: Entre ells, segurament el més destacat és el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Després de les diferències de versions que tant s'han comentat amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, bàsicament sobre si va haver avís o no dels serveis secrets del CNI.
4: Sí, perquè segons la versió de Robles, el CNI va avisar el Ministeri de l'Interior d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta, però també reconeix que l'entrada del 30 de juliol els va desbordar i Marlaska admet que tenia avisos de moviments a la frontera, però cap prou important per actuar amb previsió. Fins ara ha dit això.
5: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
4: I aquesta és la clau. Quina informació tenia la policia i la Guàrdia Civil, si van menystenir els avisos o si és que la informació que els va donar el CNI, com diu Robles, no era prou rellevant. Avui al Congrés, l'oposició, però també els aliats parlamentaris de Sánchez, estiraran aquesta polèmica i s'haurà de veure, Freddy, si Marlaska alimenta les diferències amb Robles o si hi tanca files i coordinen aquest relat. Fins ara la Moncloa ha fet costat al ministre de l'Interior, a Marlaska, tot i que neguen contradiccions amb la ministra de Defensa. Serà un dia llarg avui al Congrés perquè comença Marlaska a les 9, però després compareix el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i a la tarda ho fa la ministra de Migracions, Elma Saiz.
0: Doncs aquestes compareixences avui que seguirem aquí a Catalunya Ràdio amb aquestes compareixences aquest dia llarg, com deia la Paula Brujats. És un dels fronts que tenim ara mateix, el front de la gestió política, de tota aquesta crisi, què se sabia, quan se sabia, si es va fer prou, si no es va fer prou, què sabia el Marroc, per exemple, què sabia el CNI, tot això són preguntes que fa un mes que continuen pendents i que encara no han acabat de resoldre's. Però després hi ha la qüestió més aviat social, diguem-ne, no només per aquests incidents que ara comentàvem, sinó per la qüestió dels menors. Els nanos menors d'edat que continuen a Ceuta i que això continua empantanegat des de fa molts dies. De fet, Paula, les comunitats governades pel PP i Vox continuen arrossegant els peus a l'hora d'acollir-los.
4: Sí, totalment. Davant del col·lapse que hi ha a Ceuta i d'aquesta falta de places, el govern espanyol el que vol fer és traslladar d'urgència nens i nenes cap a la península, mentre gestiona des de les comunitats autònomes les seves repatriacions, això sempre en els casos que es pugui. La ministra d'Infància, Cira Rego, va reclamar ahir a la reunió que va tenir amb les comunitats la complicitat, la solidaritat dels governs autonòmics que s'ofereixin per acollir voluntàriament menors i per accelerar tots aquests trasllats, però, com tu deies, no se'n va sortir, el PP i Vox es neguen a debatre-ho i la ministra els ho retreu.
6: ¿Qué están sugiriendo? Si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos, esto no se puede hacer. Necesitamos un procedimiento y necesitamos un tiempo. Y esto hay que hacerlo en algún lugar. Y yo francamente creo que es insostenible hacerlo en Ceuta.
4: I el Ministeri ha donat dades per demostrar que és molt difícil el que reclama el PP, retornar els menors als seus països d'origen. En l'últim any, el govern espanyol ha demanat al Marroc el retorn de 600 menors migrants i no ha obtingut resposta en cap cas. El Marroc no ha contestat ni un sol expedient.
0: Això és simptomàtic, també. Gràcies, Paula. Fins ara.
4: Bon dia, adéu.
0: I encara una previsió avui relacionada amb la qüestió de Ceuta. El Poder Judicial, el Consell General del Poder Judicial, aprovarà avui un reforç per les places civils i d'instrucció de Ceuta.
1: Sí, la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 16 agressions sexuals a Ceuta, 17 víctimes, la majoria dones menors d'edat. 6 de les víctimes tenen entre 14 i 17 anys. Pràcticament totes les víctimes de les agressions són persones que van entrar a Ceuta a partir del 30 de juliol.
0: 16 agressions sexuals, eh? 16 agressions sexuals, majoritàriament a menors, a Ceuta en tots aquests dies. En fi, ara mateix falten 2 minuts per arribar a un quart de 9.

0: I un altre dels temes del dia és que a poc es va recuperant la normalitat, es van acabant les vacances dels que n'heu fet, i això es nota també en l'àmbit polític, perquè el govern de Salvador Illa reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes a la Noguera per engegar de manera formal el curs polític. A banda de la vaga d'educació o el caos de Rodalies, les polítiques d'adaptació al canvi climàtic centraran bona part d'aquesta trobada. Jordi Corbà.
1: Salvador Illa ha convertit en tradició reunir de manera informal el seu govern al començament del curs polític. Per primera vegada ho fa a les Terres de Lleida. El president i els consellers posaran fil a l'agulla a les polítiques per fer més resilient l'entorn natural i urbà al canvi climàtic, amb la gestió dels boscos com a prioritat. Abans de trobar-se amb el seu govern, Illa firmarà un acord amb els presidents de les quatre diputacions en matèria de gestió forestal i prevenció d'incendis. L'executiu arrenca el curs polític amb assignatures pendents, com el conflicte al sector educatiu i els problemes de mobilitat amb Rodalies al capdavant. Pendents del nou finançament a Madrid i amb el pressupost aprovat tot just abans de vacances, el govern haurà d'accelerar també el ritme els últims mesos de l'any per executar les inversions i complir els compromisos amb els socis parlamentaris. Des d'Os de Balaguer, Jordi Corbalant per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Jordi. Aquesta, d'alguna manera, aquesta reunió engega en molt bona mesura el curs polític, que s'està reactivant poc a poquet, però hi ha un tema que està centrant molt l'actualitat política, les declaracions i les contradeclaracions, i que té a veure amb el futbol.
2: Doncs amb un aspecte gairebé ple i sobretot el que més crida l'atenció, com ens podíem esperar, el Camp Nou, la graderia plena d'estelades, els dos gols al lateral a tribuna i al lateral de tribuna, a més de les estelades que porta la gent, dues estelades gegants també desplegades ara mateix als videomarcadors. La gent ha desplegat aquestes dues estelades.
3: És evident que des que es va tornar al Camp Nou no ho havíem vist. A Montjuïc jo crec que un desplegament d'estelades com aquest tampoc, i potser ens hauríem de remuntar, a èpoques més pròximes.
0: L'Spotify Camp Nou es va convertir en un mar d'estelades per defensar la llibertat d'expressió i censurar l'actuació policial a Elx contra el jove aficionat que portava una bandera independentista. Per cert, que s'ha criticat molt la retransmissió i la realització que en va fer DAZN, perquè van ser unes imatges que no es van veure per la televisió, aquest desplegament de desplegades als minuts previs a començar el partit. Sí que se'n va parlar després, en va parlar, per exemple, un dels protagonistes, Pau Cobercí.
4: Sí, al final ha sigut una decisió del club d'on no fer jo. També em sembla bé per lo que va passar a Elx, que jo crec que és una cosa que no pot tornar a passar, no pot haver-hi aquest excés de força, però bueno, jo crec que el Barça també hi ha fet el comunicat i ara esperem a veure la resposta.
0: És el que deia Pau Cobercí en relació a la cancel·lació també de l'homenatge que el club tenia previst fer als jugadors com ell, que van guanyar el Mundial. Davant de tot això, aquesta presència d'estelades també és simptomàtic perquè les entitats independentistes s'hi havien mobilitzat i s'hi havien mobilitzat molt, Francesc.
5: Sí, una part de les estelades que es van exhibir, de fet, les va distribuir l'Assemblea Nacional Catalana als accessos al camp. El president de l'ANC, Josep Vila, demanava donar continuïtat a les protestes.
6: Ompli els estadis amb estelades i no només el Camp Nou. Fem una crida a tot el país a desplegar estelades en els estadis esportius i lluir-les amb tanta dignitat com sigui possible.
5: Amnistia Internacional també ha reclamat una investigació independent de l'agressió policial a l'aficionat abans del partit de l'Elx.
0: A més, això, com dèiem, també ha tingut un esclat important en l'esfera política, molt especialment dels partits independentistes. Esquerra, ahir, va registrar al Congrés una proposició de llei perquè el govern espanyol adopti les mesures necessàries per garantir que cap instrucció no impedeixi l'exhibició d'estelades.
5: Els republicans també demanen que l'executiu de Pedro Sánchez enviï al Congrés un informe detallat sobre les actuacions per protegir la llibertat d'expressió als recintes esportius. Junts, que va ser el primer partit a moure's un cop va transcendir el vídeo de l'actuació policial a Elx, va registrar dilluns una bateria de preguntes al Congrés, i la CUP ha animat la ciutadania a posar estelades a finestres i balcons.
0: Avui el diari El País treu una frase que és molt simptomàtica d'aquesta història. El diari assegura que en un missatge de dimecres al Consell de la República, un dels missatges deia: el noi d'Elx ha estat un revulsiu. És a dir, que això explicaria l'arrenglerament dels partits independentistes i aquesta mobilització de l'Assemblea Nacional Catalana, que feia temps que no veiem, i tot això a les portes, evidentment, de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. On anem explicant aquí tot a Catalunya Ràdio i al Matí de Catalunya Ràdio. Encara, però, un parell de coses més de futbol, de la cara més fosca del futbol, la primera.
7: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer, it's
6: part of...
0: És notícia de les últimes hores. La UEFA prepara accions penals contra Gianni Infantino, accions penals per aquella intenció d'aquest estiu del president de la FIFA de privatitzar part del Mundial.
5: El principal organisme del futbol europeu ha presentat ja una sol·licitud per accedir a proves i escrits que es fan servir en un procés judicial a Suïssa contra Infantino. La UEFA acusa el president de la FIFA de textualment mala gestió criminal. En concret, assegura que va plantejar el pla per donar entrada a inversors privats a la FIFA amb la finalitat d'enriquir-se.
0: Ja és habitual que la UEFA i la FIFA no es portin especialment bé, però estem parlant d'accions penals, eh? És a dir, que la UEFA presentaria accions penals contra la FIFA. Recordeu que la FIFA es va deixar córrer aquest pla per donar inversors, per donar entrada a inversors privats, però la UEFA va dir que no en tenia prou, que havia perdut la confiança absolutament en Gianni Infantino i que no participaria en el Mundial, d'alguna manera forçant la sortida de l'actual president de la FIFA. I encara una cosa més, parlant de futbol, també de sospites, també de presumptes irregularitats, l'Ajuntament de Madrid, ara, ha començat el procés per requalificar terrenys de la ciutat esportiva del Reial Madrid. Estem parlant de pràcticament 458.000 metres quadrats que es destinaran a oficines, a hotels, a botigues, a un hospital i a una universitat privada. No transcendeix, evidentment, quants diners pot costar tot això, però és una requalificació que hi han portat el PSOE i a més Madrid a qualificar d'un nou, com es diu en castellà, pelotazo, que beneficia el club que presideix Florentino Pérez, constructor, que evidentment no és la primera vegada que hi ha un incident d'aquestes característiques. En fi, aquestes notícies relacionades amb el món del futbol, eh? Que, per cert, avui, a partir de les 12, recordem, celebrem els 50 anys de transmissions esportives en català i, de pas, acomiadarem la temporada d'estiu amb una celebració a l'Spotify Camp Nou, dirigida i presentada pel Ricard Rostrell i el Francesc Garriga, a partir de les 12, si voleu venir, encara teniu temps. 93-201-7474, 93-201-7474. De seguida, els bàsics del matí.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
9: M'expliques un conte, papa?
10: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.

0: Són les 8 i 20 minuts, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar els bàsics del matí amb la Sílvia Solanes, el Pol Foradada i la Marta Viana. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Malauradament hem de tornar a parlar de la rierada de dimecres del Tibet i el Nepal. El balanç de morts continua augmentant, ja són 468. Ara mateix hi ha alerta màxima al Tibet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal riuada o riarada de dimecres.
2: Les autoritats xineses adverteixen que el nou llac que s'ha format podria trencar-se en les properes hores i provocar una altra gran riuada. El govern nepalès ha demanat a la gent i als equips de socors que s'allunyin de la llera del riu.
0: De fet, fa ben pocs minuts que la policia del Nepal ha llançat una alerta per inundacions després d'haver estat informada del trencament en territori xinès d'un llac creat justament per aquesta esllavissada de dimecres, per aquesta glacera. I s'ha enviat aquesta alerta i aquest risc d'aquesta nova esllavissada o d'aquesta nova inundació. De fet, la Xina ha suspès les operacions de rescat durant ben bé 2 hores precisament pel risc d'això. Ho seguirem en directe. En qualsevol cas, tot això té una dificultat afegida, que és que tot això que estem explicant s'ha de combinar amb les feines dels equips de rescat que continuen treballant sobre el terreny per trobar supervivents.
3: Tot i que encara no s'ha pogut accedir a totes les zones devastades, ja hi ha 1.400 persones desaparegudes. Unes 500 són turistes i d'aquestes n'hi ha 4 de nacionalitat espanyola, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Els hospitals de la capital, Katmandú, hi ha cues de gent angoixada per saber alguna cosa dels seus familiars.
4: El meu fill ha quedat atrapat. Condueix un camió i em va dir que estava conduint. Vam parlar per última vegada cap a 8:45 del matí i des d'aleshores no sé res d'ell. No l'hem pogut trobar.
0: També és notícia de les últimes hores que el Ministeri d'Exteriors del Nepal ha dit que no necessita ajuda estrangera per les feines de recerca i rescat. Diu que, de moment, literalment, ja fan amb els seus equips. Parlem d'incendis i tornant a casa. Continua descontrolat, malauradament, el foc que crema a l'Albufera, tocada a València.
5: Bombers i exèrcit treballen per controlar aquest incendi que ja ha calcinat 31 hectàrees a El Saler. S'ha ordenat l'evacuació preventiva, de fet, dels veïns d'aquesta pedania i també dels càmpings propers a través d'un missatge es alert. Ajuntament de València ha habilitat 2 espais per acollir la 50ª d'afectats. Sentim Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i Interior de la Generalitat Valenciana.
6: Está activo, el incendio está activo en todo momento y que hay que trabajar esta llama y evitar cualquier escenario que pueda ocasionar un peligro para la seguridad de las personas.
0: A Catalunya, l'escenari pel que fa als incendis és notablement millor del que era a principis d'estiu, no cal dir-ho, però, tot i així, tenim 178 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi.
2: Sí, els agents rurals demanen extremar la prudència, sobretot al Solsonès, la Noguera, la Catalunya Central i el Vallès Oriental i l'Occidental, però també cap a la costa, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme i a les comarques de les Terres de l'Ebre.
0: Per cert, que han deixat en llibertat amb càrrecs un home detingut per la seva possible relació amb l'incendi d'aquesta setmana a Collserola. Seria un suposat piròman que estaria relacionat també amb la crema de contenidors. Està en llibertat amb càrrecs. El foc de Collserola, recordem, va cremar 57 hectàrees. Ja s'ha tornat a les notícies de la nit, de fet, de la matinada, perquè si heu matinat, potser heu vist que la Lluna presentava un aspecte molt diferent. Hem tingut un eclipsi lunar parcial del 96%, com ens ho explicava aquí al matí de Catalunya Ràdio l'astrofísic Joan Anton Català.
7: Si estiguessis allà a la Lluna, estaries veient un eclipsi de sol. Estaries veient com la Terra oculta el sol i et deixa d'arribar llum. I dius, doncs si no hi arriba llum, com és que la Lluna queda de color vermell? Doncs no és per les fogueres de la gent que hi ha allà, sinó és per la llum que li envia l'atmosfera de la Terra, una llum molt afablida.
0: Aquest eclipsi lunar que hem tingut aquesta nit i que hem pogut veure, el que heu pogut veure si heu matinat com nosaltres, diguem-ne, a les 8 i 24 minuts també expliquem un altre dels titulars de la jornada. Arrenca l'operació tornada de les vacances d'agost i això ja de per si és mala notícia, però encara és pitjor notícia haver d'agafar el cotxe amb la gasolina i el gasoil pels núvols.
3: Els combustibles s'han encarit un 20% des del començament de juliol, en el cas del dièsel és gairebé un 24%. Tot respon a una tendència global, però també per la desaparició a principis de juliol de la rebaixa de l'IVA.
0: Doncs sobre això, Unió de Pagesos demana justament que es torni a baixar l'IVA. Demana que l'IVA del 10% es recuperi com a mínim, pels usos agrícoles.
5: Segons el sindicat, l'augment dels preus del combustible posa en risc la viabilitat d'algunes explotacions. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: És una manera de que la pagesia no ha d'incrementar aquests seus augment de costos de producció en els productes que produeix. Per tant, el ciutadà doncs, també en surt beneficiat.
0: I encara parlant de cotxes, només 5 de les 12 àrees de servei de l'AP7 a Catalunya tenen endolls per carregar el cotxe elèctric. Això malgrat que totes estan obligades per llei a posar-ne perquè superen els 5 milions de litres de carburants venuts cada any. Roger Santaló.
1: Els responsables de les benzineres diuen que no els surt a compte instal·lar carregadors perquè les concessions són per a 5 anys. Però aquest incompliment de la normativa complica el pas dels cotxes elèctrics per l'autopista perquè no tenen prou punts de recàrrega habilitats i els usuaris es queixen.
9: Aniria molt bé poder tenir punts de recàrrega en el trajecte de l'autopista.
10: Ja saps on són, a quins punts pots carregar i planifiques la ruta segons aquests punts de càrrega també.
11: Home, jo penso que està molt malament perquè és que a part, si surts d'aquí de Catalunya o d'Espanya, n'hi ha carregadors a totes les autopistes. Aleshores, aquí és un tema precari encara.
1: El problema s'agreuja a Tarragona, on no hi ha ni un sol punt de càrrega a les àrees de servei de l'AP7. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja que parlem d'energia, tenim un conflicte bastant important entre el govern espanyol i les empreses que volen impulsar centres de dades de la intel·ligència artificial. Bàsicament, en aquestes empreses, en aquests centres, no els agrada ni gota la regulació que els ha posat Pedro Sánchez.
2: El Consell de Ministres ha aprovat un decret que endureix els requisits que hauran de complir els projectes de centres de dades, sobretot els mediambientals. Per exemple, hauran de produir un volum d'energia renovable equivalent al 80% del seu consum energètic.
0: Aquestes i altres mesures han fet que, com dèiem, la patronal espanyola dels centres de dades ja hi hagi carregat.
3: Assegura que Espanya no es pot permetre ser el mercat europeu més difícil perquè, segons diu, això els deixaran un desavantatge competitiu.
0: En parlarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el professor d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica de la Universitat de Barcelona, Cristian Fàbrega, però sí que és important dir que l'argument del govern espanyol és que aquests centres es mengen molta energia. De fet, hi ha moltes protestes arreu del món al voltant d'aquesta situació. Per exemple, Erin Brockovich, la de la pel·lícula, està fent d'activista al voltant d'aquesta qüestió, centrada en la despesa energètica d'aquests centres de dades. Ara fa uns dies, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb el físic Román Orús, que és l'únic espanyol que forma part del grup de Nacions Unides sobre intel·ligència artificial, i en reconeixia que efectivament és un problema.
12: Un dels grans problemes de la intel·ligència artificial, des d'un punt de vista científic, fins i tot, no?, és el consum energètic. És extraordinàriament ineficient. Vull dir, tenim una tecnologia ara mateix que realment ens està portant a un nou desenvolupament industrial, no estem parlant d'una nova revolució industrial, d'una revolució tecnològica, etc. I és realment impressionant tot el que es pot fer, però el que encara no ens acabem de donar compte és que aquesta tecnologia és realment molt dolenta.
0: I parlant de regulació, Brussel·les exigeix a Meta protecció per als menors europeus després del pacte extrajudicial als Estats Units.
5: I és que l'acord afecta només als Estats Units, on Facebook o Instagram hauran d'introduir limitacions als adolescents. Al marge de si arriben o no aquestes mesures, el psicòleg expert en addiccions a les pantalles, Marc Massip, aplaudeix els nous compromisos de Meta.
13: Deia, no, els pares han d'educar els fills i, escolti, si el problema fóssim els pares, no caldria canviar l'algoritme. No, és que els adolescents, miri, si el problema fossin els adolescents, no caldria fer que aquests límits. I si el producte que venen fos innocu, no estaríem parlant de 17.000 milions de dòlars.
0: Així ens ho explicava el Marc Massip aquí al matí de Catalunya Ràdio. I ja que parlem dels Estats Units, en plena guerra comercial amb el Canadà, Donald Trump ha firmat un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario, compartit entre els dos països, i dir-ne, a partir d'ara, llac Amèrica.
2: Una provocació que el president dels Estats Units ha exhibit en un acte a la Casa Blanca, on fins i tot ha anat una mica més enllà.
14: El canvi a llac d'Amèrica és una cosa en què he estat pensant des de fa molt de temps, de fet. Com sabeu, vam agafar el que s'anomenava Golf de Mèxic i ho vam canviar per Golf d'Amèrica. Així doncs, tenim un golf i tenim un llac. Ara només ens falta un oceà. Potser haurem de canviar el nom de l'Atlàntic o del Pacífic. Potser els canviarem tots dos.
2: El primer ministre del Canadà ha respost a Trump a través d'un missatge a la xarxa social X, on ha dit que digui el que digui Trump, els canadencs continuaran anomenant-lo llac Ontario.
0: No deixem els Estats Units perquè el país es va preparant ja pel 25è aniversari dels atemptats de l'11 de setembre.
3: Al marge dels actes d'aniversari que es preparen a Nova York i Washington, just ara s'ha sabut que el 2028 es jutjarà el suposat cervell dels atemptats, Khalid Sheikh Mohammed, fa 20 anys, que està tancat a la base militar de Guantánamo.
0: I encara parlant de l'11 de setembre.
15: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
16: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk about her.
0: El director Quique Maillo recupera en un documental la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York, ara, com dèiem, fa 25 anys.
5: La supervivent, l'11S va ser només al principi, una cinta en participació del 3CAT, s'estrena avui al cinema, es podrà veure també. també al Sense Ficció.
0: Òscar Callao.
17: El cas es va destapar quan Tania Head ja portava anys com a màxima representant del col·lectiu de supervivents dels atemptats de l'11S a les Torres Bessones. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat era Alicia Esteban, nascuda a Barcelona. El seu relat emotiu dramàtic va colpir la societat sobre un drama que en realitat no havia viscut. Sentim el director Quique Maello en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions.
17: La supervivent també es podrà veure a Filmin a partir de l'11 de setembre, dia del 25è aniversari dels atemptats. Barcelona, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre Noruega continuen pendents de l'estat de salut del rei.
2: Harald V, de 89 anys, està ingressat a Oslo i segons l'hospital està molt greu davant de l'hospital. S'hi han concentrat moltes persones per esperar notícies i dipositar-hi flors.
0: Parlant de famílies reials, avui fa 30 anys clavats del divorci de Lady Di i el llavors príncep Carles, no cal ni dir-ho. Una de les separacions més sonades de la història de les cases reials. De seguida repassem altres titulars pendents. Ara mateix passa un minut de 8:45 del matí, al Matí de Catalunya Ràdio. Cop d'ull a la mobilitat. Sílvia Andrés, bon dia de nou.
19: Bon dia. Destacar que a causa d'una incidència tècnica d'un tren a l'entrada de l'estació de Girona, els trens amb destinació Barcelona-Sants circulen amb retards que poden superar els 30 minuts. També hi ha retards a la línia R1 que poden arribar als 10 minuts. Així mateix, el tren que havia d'arribar a Barcelona des de la plana Picamoixons a les 9 circula amb 31 minuts de demora. Pel que fa a l'aeroport del Prat, opera amb normalitat.
0: I les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
20: Hola, bon dia de nou. Les carreteres força tranquil·les. Només veiem encara circulació lenta a l'autovia 2 a l'altura de Jorba en direcció Barcelona. I és que recordem que en aquest tram s'estan fent obres importants que desvien la circulació a la resta, força comoditat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
20: Fins ara.
21: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, què ens expliques? Bon dia.
22: Molt bon dia. Doncs que torna el cel blau, torna l'estabilitat i aquest cap de setmana serà un cap de setmana de sol i de temperatura molt moderada. I avui es nota aquest canvi, aquesta tendència. Encara hi ha núvols alts, que són presents sobretot a la costa central, a les comarques gironines del Pirineu, però s'imposa ja el sol a les comarques de Ponent i la tendència serà que el sol acabi doncs, fent-se present gairebé a tot Catalunya a partir de migdia. Malgrat tot, no hi haurà una pujada de temperatura en general. Aquesta entrada de vent de mestral que s'ha donat durant les últimes hores farà que les màximes quedin avui al voltant dels 30 graus, 31, allà on pugin vent, excepte la Costa Daurada, on aquí sí que encara s'arribarà fins als 32, 33 graus. Al cap de setmana ja ho diem, estabilitat atmosfèrica, cel blau i cap de setmana de sol i de temperatures molt, molt moderades.
23: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu Esclat.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:03 de nou al Matí de Catalunya Ràdio. Encara algun titular més. El periòdico avui explica que la justícia ha admès a tràmit dues denúncies contra el conegut promotor musical Martín Pérez.
3: Qui va ser creador, entre d'altres, dels festivals de Cap Roig o Jardins de Pedralba, s'enfronta a demandes per apropiació indeguda, administració deslleial o falsedat documental. Els fets es remuntarien al 2019, quan Pérez buscava finançament per les seves iniciatives musicals. Els denunciants són una persona i una empresa que van aportar en total 800.000 euros. L'any passat van comprovar que Concert Studios, l'empresa de Pérez, no els tornaria els diners.
0: Tot això mentre a Villena, a l'Albi Nalupó, no acaben de pair encara, amb llàgrimes incloses, ara ho sentireu, el robatori al museu d'un tresor de l'edat de bronze únic a Europa, Mar Ruiz.
24: Els lladres es van emportar 66 peces d'or i van deixar els objectes que eren d'altres materials. Van entrar al museu a 4:45 de la matinada forçant una finestra blindada i tota l'operació va durar menys de 5 minuts. El tresor de Villena és un conjunt de braçalets, bols i ampolles d'or, plata, ambre i ferro de fa 3.000 anys. Pel municipi és una gran pèrdua, com explica l'alcalde Fulgencio Cerdán.
25: Estamos absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto... el destroza, és part de nostre patrimoni.
24: També s'investiga si els autors són membres d'una banda especialitzada a sostreure patrimoni històric que podria haver actuat en un museu de Badajoz i un altre d'Albacete. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. Ha mort a l'hospital d'altra banda l'home de 63 anys de Torelló, que va ser apallissat a casa seva el passat 10 d'agost.
5: Els presumptes responsables, un home i una dona de 46 i 50 anys respectivament, ja són a presó preventiva i sense fiança. La causa continua oberta perquè es descarta que el mòbil de l'agressió fos un robatori.
0: I el jutge també ha enviat a la presó dues persones detingudes per la mort violenta d'un home a la Ràpita en una baralla de grup.
2: Els dos investigats de 32 i 34 anys es van presentar voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Amposta. La víctima va rebre una punyalada durant una baralla la matinada de diumenge.
0: I Nacions Unides investigarà la mort de Ratko Mladic, el conegut com a carnisser dels Balcans, condemnat a cadena perpètua pels crims de guerra i genocidi per la guerra dels Balcans. Ha mort a La Haia als 83 anys, Ignasi Abad.
4: L'excap de l'exèrcit serbi de Bòsnia era conegut com el carnisser dels Balcans i complia cadena perpètua a La Haia pel setge de Sarajevo, on van morir 10.000 persones, i la massacre de Srebrenica, on 8.000 bosnians, des d'adolescents fins a ancians, van ser exterminats el 1995. El periodista expert en la zona i exdelegat del govern dels Balcans, Eric Haug, ha explicat a aquesta casa que el retorn del cadàver de Mladic a Sèrbia pot desfermar la tensió viscuda aquella època.
6: Intentaran convertir això en un espectacle i de glorificació de la nació sèrbia, i això pot generar noves tensions que estan soterrades, i com us deia, moltes víctimes que encara estan, encara 11 de juliol, estan enterrant les restes dels ossos de les seves famílies.
0: Ignasi Abad, pel Matí de Catalunya Ràdio. I s'ha acabat el judici contra Lindsay Clancy, segurament n'haureu sentit a parlar. És aquesta infermera dels Estats Units que està acusada de matar els seus tres fills al soterrani de casa seva. Ara la decisió està en mans del jurat.
3: El judici ha durat un mes. La defensa ha intentat al·legar una greu malaltia mental que no se li va detectar. Les sessions s'han convertit en un fenomen en les xarxes socials. Les retransmissions en directe del judici han arribat a acumular més de 100.000 visualitzacions.
0: Encara alguna cosa més. Continua l'enrenou i la polèmica i les crítiques per aquest estudi de l'Agència Espanyola de Nutrició que incluïa recomanacions sobre alimentació a les dones en la menopausa, però que només tenia dades d'homes. La doctora Carme Valls, una de les grans especialistes en medicina en perspectiva de gènere, ens deia aquí al Matí de Catalunya Ràdio que aquest cas sí és simptomàtic.
7: Perquè la recerca encara es fa esbiaixada, encara s'investiga més els homes que les dones, i en aquest cas jo crec que se'ls hi va colar aquest treball. Però no saps el que costa que quan ja es posen a fer un treball, o quan ens posem a fer un treball de recerca, se n'en recordin que existeixen diversitats, que aquestes diversitats s'han d'incloure.
0: És el que ens deia la doctora Carme Valls aquí al Matí de Catalunya Ràdio. D'altra banda, la bona notícia de les últimes hores, i en parlarem avui, és que per segona setmana consecutiva no s'ha detectat cap positiu de pesta porcina a Catalunya.
5: El Departament d'Agricultura ha confirmat que cap dels gairebé 270 senglars capturats en aquesta zona del risc tenia la malaltia. Des de l'esclat de la crisi, el novembre de l'any passat, s'havien detectat 379 positius a l'epicentre del brot, que inclou el Parc Natural de Collserola i altres municipis propers.
0: Encara parlant d'animalons, a Girona les colònies de gats s'han reduït de 124 a 78, pràcticament la meitat, i s'ha arribat al 93% de gats esterilitzats.
2: Ara es fa un pas més en el control i la gestió ètica amb un nou programa que regula l'atenció als gats malalts i les adopcions a través d'uns protocols.
0: Maria Rovira.
8: Es fa un salt qualitatiu en l'aplicació del mètode CER de captura, esterilització, registre i retorn, i s'amplia amb un pla integral que incorpora criteris de benestar animal, tal com explica la regidora de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez.
9: És un programa que encara permet desplegar molt més amb qualitat el que és l'atenció de les colònies felines a Girona, amb totes aquestes perspectives, no només de benestar animal, sinó també des del punt de vista sanitari, de convivència i de protecció de la biodiversitat.
8: Amb aquest pla s'avança també en el tractament dels gats malalts, amb una atenció més protocolitzada i també amb formació al voluntariat sobre com es gestionen les colònies felines. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra notícia de les últimes hores. L'enllaç entre el Pirineu i París serà més fàcil a partir de l'any que ve perquè l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell estrenarà vols directes. Joaquim Albalate.
10: El govern andorrà ha engegat un nou concurs per les rutes regulars a partir de l'1 de gener. Mantindrà els vols a Madrid i Palma i s'hi afegirà la capital francesa. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
26: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
10: Andorra portarà fins a 5 milions d'euros per garantir aquests vols. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra notícia d'aquesta nit.
27: Yo, crack it!
1: I guess they know we're coming.
0: S'ha fet públic això que sentiu, és el tràiler del que, segons els entesos, serà el videojoc de més èxit de la història. És el nou Grand Theft Auto, el GTA 6.
2: El tràiler de més de 20 minuts es va estrenar ahir al vespre a Netflix i aquesta matinada a YouTube. El videojoc surt el 19 de novembre. Hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc. L'exèrcit dels Estats Units ha donat 4 dies lliures per jugar-hi a canvi d'ampliar el contracte amb les forces armades.
0: I a Cervera.
3: La Quelarre commemora aquest any el mil·lenari de la ciutat amb un espectacle dedicat a Felip V, que han anomenat la Quelarre del rei boig. Avui, primer dia de la festa, que arrencarà amb la trobada del bestiari i una primera cercavila en foc.
0: Júlia Albacar.
11: Felip V serà el protagonista convidat d'esta 49a edició de la Quelarre de Cervera. Representat com el rei boig, serà el protagonista de l'espectacle central previst per a demà, que culminarà amb l'escorreguda del mascle cabró. I com sempre, la música i el foc també seran els altres grans protagonistes de la Quelarre. Gemma Oriol és la codirectora artística.
12: Hi ha aquests tres grans pilars i és el que forma la festa, l'espectacle, el foc i la música.
11: En l'apartat musical destaca el concert de Doctor Prats i esta nit la Quelarre comença amb una encesa de bestiari i l'espectacle arquer. Demà espai per als més petits amb la Quelarre i durant tot el cap de setmana també es podrà visitar la Fira del Gran Boc dedicada a l'esoterisme i les arts espirituals. Des de Lleida, Júlia Albacar per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una cosa més abans dels esports, ja coneixem la programació del Temporada Alta.
2: Hi haurà grans noms internacionals com el director Romeo Castellucci o la companyia Peeping Tom i d'aquí Marcos Morau.
0: Núria Paraire.
13: Tornen grans noms com el del director Guy Cassier, que portarà un espectacle inspirat en el mite de Teseu, companyies de dansa com Nit Company, la directora brasilera Christiane Hatay, que hi presenta Júlia 15 anys més tard, o els coreògrafs Sidilar Bicherkawi i Martin Zimmerman, que presenten l'espectacle inaugural Has-Been. Ho explica el director del festival, Narcís Puig.
14: Tots amb la cinquantena, diguem, per tant una època complicada tant per ballarins com per artistes de circ a nivell físic, i és un espectacle i és una reflexió sobre un cert humor, amb tendresa, sobre el fet de fer-te gran en professions d'aquestes, on fer-te gran realment és un tema.
13: El coreògraf Marcos Morau amb la Veronal porta un espectacle molt diferent de l'any passat, un duet de ballarins, Living and Living, i destaca també el director Pablo Messier amb l'obra La forma humana. Des de Girona, Núria Peraire pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara mateix que falten 3 minuts per 3 quarts de 8, una notícia d'última hora. Abans ens fèiem ressò de l'estat de salut delicat del rei de Noruega. Doncs la família reial noruega ha confirmat la mort del rei Harald V, als 89 anys que estava ingressat a l'hospital. És amb una gran tristesa, diu el comunicat de la Casa Reial Noruega, és una gran tristesa que anunciem que sa majestat el rei Harald avui ens ha deixat, s'ha apagat pacíficament a l'Hospital Nacional aquest divendres 28 d'agost quan passaven 5 minuts de 6:45. La mort del rei Harald de Noruega, que és la notícia d'última hora. Ara mateix falten 3 minuts per arribar a 6:45. Continuem en directe aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Repassem altres informacions, en concret les esportives.

0: Albert Prat, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça suma la segona victòria a la Lliga, ahir 2-0 davant l'Atlètic Club.
1: És un Barça solvent, bon estrena del Barça, gols de Rafinha i de Fermín, Cubarsí i Pedri Gordon van sortir com a titulars i Rodri va jugar els primers minuts a Valgrana.
2: Muy feliz de disputar mi primer partido, contento por la victoria, hemos hecho 2-2, importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones.
1: El Camp Nou es va omplir d'estelades en la prèvia del partit. Pau Cubarsí.
3: Sí, al final ha sigut una decisió del club no fer jo, també em sembla bé per lo que va passar els que jo crec que és una cosa que no pot tornar a passar, no pot haver-hi aquest excés de força, però bueno, jo crec que el Barça també hi ha fet el comunicat i ara esperem a veure la resposta.
1: També a primera salta 1-0 2, el Barça que jugarà contra el PSG i el City en la lligueta inicial de la Champions. De fet, City, Aston Villa, Feyenoord i Como al Camp Nou, i a fora PSG, Sporting de Portugal, Galatasaray i Sabadell a l'Azerbaidjan.

0: I després tenim el col·laborat Julián Álvarez, perquè l'Atlètic de Madrid torna a tancar la porta al traspàs de l'argentí al Barça.
1: I ha agafat la clau i l'ha tirat a la claveguera. El director general del club, Gil Marín, diu que l'entorn de Julián Álvarez l'ha enredat. Afegeix que no jugarà mai al Futbol Club Barcelona aquesta temporada i acusa el club blaugrana de falta d'ètica.
2: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto.
1: Rafa Juste, vicepresident del Barça.
3: La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància un club com el Futbol Club Barcelona. I això és un insult, una forma no vetllada directa.

0: Encara parlant dels esports, es compleixen 50 anys d'aquest tros de moment.
1: Facultats Nice, que se n'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, compte, compte, compte, gol!
2: Ara que aquest setembre fa 50 anys de la primera transmissió de futbol en català de Joaquim Maria Puyal en aquest Barça Les Palmes, avui a les 12 recordarem aquest moment amb Ricard Ostré i Francesc Garriga des de l'Spotify Camp Nou. Parlarem de l'evolució de les transmissions esportives en català amb Eduard Boet, Eudald Serra, Màrius Serra i Bernat Soler. Podeu venir a veure el programa en directe a les 12 des de l'Spotify Camp Nou. Truqueu ara al 93207474 si voleu entrades per assistir al programa que farem des de la Sala París de l'Spotify Camp Nou. L'Espanyol que aconsegueix la sessió de Brian Zaragoza per part del Bayern de Múnich. Pogacar que guanya l'etapa de la Vuelta a Castelló i lidera la general amb 3 minuts i mig d'avantatge sobre Enric Mas, i avui a les 6 semis del Mundial Femení d'Hockey Herba Espanya Països Baixos.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si a aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb 9 tap de rosca. Don Simón.
9: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
10: 250 grams de gambes cuites sense Lidl Plus t'estalvies un 20% i amb Lidl Plus un 40%. I 400 grams de mozzarella ratllada t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
11: La dona que va revolucionar el món del xampany.
12: Per què no comerciem ignorant els conflictes i les guerres?
13: No expliquis mai a ningú els teus plans.
14: Basada en fets reals.
15: Et diré la collita del cometa del 1811.
16: S'ha perdut tota la collita?
15: Sí.
17: La vídua de Clicó és la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Prepara't per tornar amb les noves ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com un Neo QLED Samsung de 65 polzades 4K per 799 euros. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
19: Aquest dissabte al Tot Gira obrim la tercera jornada de Lliga. Espanyol, Girona i Sabadell. A les 5, Sabadell-Almeria. Un partit històric. Torna el futbol professional a la nova Creu Alta 5 anys després.
20: El Sabadell cara a cara contra un dels grans candidats a l'ascens a primera.
21: A les 7 de la tarda juga l'Espanyol.
22: El xut!
19: Primer desplaçament de l'Espanyol de la temporada. Des del Reale Arena, Reial Societat Espanyol.
21: Després del primer gran examen contra el Madrid de Mourinho, arriba un altre repte al camp del vigent campió de Copa.
19: Transmissió en directe amb Sergi Andreu, Dani Ballart, Marc Maiola i Sara Jiménez.
21: I a 2:15, Girona a Les Palmes.
22: Xut Estuani, gol!
19: Tercer partit dels de Quique Álvarez en l'operació Ascens a Primera.
21: Aquest dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit.
19: Ha tornat la Lliga, ha tornat el Tot Gira, fent ràdio esportiva des del 2004, amb David Clopés.
23: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
24: Quan Àtila i els uns van irrompre...
25: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
23: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
25: Una hora d'història que us captivarà.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llombart, Sònia Andós, Toni Bolaño, Marc Bataller. Com esteu? Molt bon dia.
26: Bon dia.
0: Marc,
26: bon dia.
0: Què tal, Marc? Les vacances? Alguns de vosaltres heu fet una mica de vacances, el Bolaño, el Marc, una mica, no?
27: Sí, una mica, vam anar a Londres.
0: Sí.
26: Molt bé. Una mica, molt poquet. Gairebé 4 dies.
0: Sí, tu Bolaño no et pots queixar, ja t'ho dic ara. Vinga, 9 minuts per començar, 9 minuts per arribar a les 9, obrim l'àgora ara mateix. Una àgora que comencem amb la mirada posada a Ceuta. No consta incidents aquesta nit, després del dia d'ahir, que va ser doncs francament desagradable i francament complicat. Ponem en directe ara mateix amb la Begoña, amb la Begoña Grijelmo. És que m'ho havia apuntat malament. Begoña, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Fredric, què tal?
0: Com està la situació ara mateix a Ceuta, Begoña?
1: Doncs mira, si ahir parlàvem d'una escalada de la tensió, avui ja podem parlar obertament de violència, com dèieu, l'atac d'ahir a la tarda aquí a la platja de Benítez, on som ara, protagonitzat per un grup nombrós de manifestants per desmuntar les tendes, instal·lacions rudimentàries que hi havia aquí on malvivien desenes de persones migrants, no té precedents en aquesta ciutat. Ara mateix estan els grups de neteja intentant retirar el que queda, que són bàsicament pals i coses cremades del que va passar ahir, perquè va ser a plena llum del dia, amb una àmplia presència policial, també amb molts periodistes aquí, val a dir, ja ho haureu vist per xarxa, segurament que no ens és fàcil treballar, els ànims estan molt escalfats, i aquí pensa que no s'està explicant bé el que està passant a la ciutat. No voldríem que gravéssim moltes vegades el que finalment, per exemple, va passar aquí, que tot i que la policia va arribar a llançar salves de fogueig per dispersar els atacants, no va poder evitar que cremessin aquest campament improvisat. A mi no m'agrada parlar de campament perquè aquestes persones instal·len tendes, fan construccions, com dèiem, molt rudimentàries allà on poden, però també dormen amagats darrere de pedres, amb tots els foradets que troben a mig del carrer, molts, i això no està agradant a gran part de la població de Ceuta. Les persones que vivien aquí, per exemple, van haver de sortir corrent, protegits per la policia, i ho van acabar perdent tot. Però sí que parlem d'un estat de violència, i així també va parlar el govern de Ceuta, va fer una crida immediatament a la calma per xarxes socials, també va defensar el

0: Sentado con mi amigo, ese que me acompaña de noche y de día, un amigo invisible, que piensa conmigo. A veces estamos de acuerdo, en otras discutimos. Juntos reímos y juntos lloramos, según los momentos que vivimos. ¿Y os podéis creer que nunca lo he visto? No sé cómo es su físico, solo sé que está en mi interior y que nunca ha salido. Y como buen amigo, me acompañará hasta el final de mi camino. És un bon amigo.
1: Són els teus pensaments que t'acompanyen?
0: Sí, la meva consciència.
1: Déu-n'hi-do.
0: És la que més m'acompanya a la meva vida, no?
1: Sí.
0: I a vegades el que estem d'acord amb els pensaments i a vegades dius, i per què he pensat d'aquesta manera? Hi ha una contradicció entre mi interior i mi exterior, per dir-ho d'aquesta manera, no?
1: De què et serveix l'escriptura, a part de d'aclarir una miqueta aquest interior teu i tu mateix després veure
0: pues,
1: el que estàs dient?
0: Em serveix per conèixer a mi mateix una mica més. I quan les escolto i a vegades quan li poso la música em relaxen aquestes petites notes.
1: Com ho fas això? Perquè tu escrius aquestes poesies, els teus relats, i després fa servir alguna aplicació informàtica.
0: Bueno, jo el que faig és agafar el mòbil i en el WhatsApp començo a escriure el que m'arriba en aquest moment, no? I una vegada el tinc escrit, me'n vaig a una aplicació que es diu Suno i li poso la música i surt el que surt. I a vegades surt bé i altres una mica millor.
1: Abans em deies que la petita casa et feien llegir aquests poemes escrits a les persones que es casaven.
0: Sí, sí, sí.
1: Per tant, tu tens com un antecedent familiar. No sé si a casa el pare o la mare o algú de la família també es dedicava a escriure o no.
0: La meva mare, que no tenia estudis pràcticament, a vegades agafava notes que sentia per la ràdio i les escrivia en un paper. I coses així.
1: Ja li agradava amb ella.
0: I sobretot li agradava molt cantar. Per això tinc per aquí també una cançó de Las canciones de mi niñez, que recordo una mica les cançons que feia que cantava la meva mare, no? I tinc per aquí
1: ara després et deixarem també que ens la llegeixis. I de cara als teus descendents, hi ha algun pòsit? No sé si fills o nets o netes, hi ha algú de la família que pugui agafar aquest fill teu?
0: Bueno, el meu fill que va estudiar piano, sobretot té molta sensibilitat també per la música i per escriure, i ara, bueno, ara ja no està casat, trobo a faltar quan em tocava el Claro de Luna, és una de les músiques que trobo a faltar a casa de quan ell tocava el piano, no? Després sí. Tinc una neta, parisina, que també li agrada molt escriure.
1: Ah.
0: I bueno, és el que hi ha.
1: Molt bé.
0: En mi mente llegan recuerdos de canciones de mi niñez. Las letras no las recuerdo bien. Solo recuerdo los comienzos. Canciones flamencas, boleros y lindas melodías. Y empiezo recordando la pena, penita pena, pena de mi corazón, ¿por qué has pintado tus ojeras? Esa es otra. Y la que más canté, amigo, aquel balcón es de mi amada. Allí tranquilamente dormirá. Y despierta, mi bien despierta. Mira que ya amaneció. Menuda mezcla de letras. Santo Dios.

0: Més que ara recupero aquesta peça a través de YouTube, Beethoven va dir: mai trenquis el silenci si no és per millorar-lo. I és certament així, perquè el silenci també és un bé,
1: sí,
0: que a vegades no valorem.
1: Jo, a mesura que estic escoltant aquesta música,
0: sí,
1: em dóna al mateix temps llegir un altre que tinc aquí.
0: Doncs vinga.
1: Que diu el següent: vivir sintiendo el aire como me acaricia, sentir la música relajante de una bella artista, soñar que tengo alas y puedo volar, reír viendo a los niños jugando al parchís, sufrir cuando me agacho para ponerme un calcetín. ¿Qué más os puedo decir?
0: Perquè, Antonio, tu, a part de parlar de les teves inquietuds personals, també parles una mica del que passa en el teu entorn, de la teva dona.
1: Sí.
0: Val? Perquè, bueno, ens anem fent grans i ens fa mal un genoll i després ens fa mal una mà,
1: pues,
0: i són coses que ens preocupen.
1: I, Toni, jo tinc ara un familiar que està passant un mal moment i l'altre dia també li vaig escriure una petita poesia, aviam si s'animava. Si vols, te la puc llegir també.
0: Doncs
1: si
0: vinga, endavant, sí.
1: Te veo triste. ¿Qué puedo hacer para alejar tu pena y vuelva tu sonrisa? Te veo triste. ¿Acaso no vale la pena vivir y apreciar el azul del cielo, el verdor del campo, el canto de los pájaros y el color brillante de las estrellas? Mírate al espejo y date cuenta que tú mismo eres una estrella. No lo dudes. Aparta tu pena y empieza a brillar con una sonrisa. La vida hay que vivirla. Empieza ya.
0: Que maco, perquè que una persona et digui que ets una estel i que pots brillar per tu mateix no sempre és actiu.
1: Pues em va sortir així, sabint si s'animava, i bueno, i així està, de mica en mica. I també, pues, ja dic, no és l'única persona que tinc malalta a la família, la meva dona mateix està passant mals moments des de fa molt de temps, i també li he fet més d'una poesia per aviam si s'anima. I en això estem, a part de les pastilles que està prenent.
0: Molt bé. A més, tu, les teves inquietuds no es queden solament en el teu escritori, sinó que tu t'agrada participar d'activitats que es fan aquí a la nostra ciutat, i una d'elles és formar part de les dones escriptores aquí d'Esplugues, que també t'has presentat ara amb els relats que van del concurs de Nadal.
1: És que jo faig les activitats que fan a les Moreres, gimnàstiques, coincideixo amb les escriptores d'Esplugues, i una d'elles, no sé si és la vicepresidenta o secretària, un Nadal em va proposar d'escriure una poesia per participar. I a l'any següent, pues, aquest últim any també ha sigut, pues, un relat de la niñez. I em va sortir bastant bé. No em van donar el premi perquè era l'home, perquè pràcticament jo penso que era més un concurs de dones, però bueno, les activitats que faig a les Moreres també, estic en un grup de 40 dones fent aeròbic, i jo sóc l'únic home que va a aquesta activitat des de fa més de 5 anys. O sigui, és increïble, eh?
0: Està bé.
1: Les dones tenen més, no sé, trobo que tenen més energia, més, són més col·laboratives.
0: Amb aquest concurs que em dius que et vas presentar, jo també em vaig presentar i tampoc vaig guanyar.
1: Sí, al final vas fer un resum de l'escrit,
0: sí,
1: de la meva època de l'Anyet,
0: sí,
1: i li vas posar també la música, em va sortir bastant bé.
0: Perquè parlaves amb aquest relat teu de com amb agulles d'estendre es feien...
1: Sí.
0: Joc per jugar, vull dir, que és que quan érem petits jugàvem amb caixes de cartró, amb agulles d'estendre i amb el que fos. No necessitàvem ordinadors,
1: bueno,
0: ni maquinària.
1: Era els anys 50 i en aquella època, pues, hi havia bastant escasset de tot, i els meus pares pues, tampoc disponien de massa diners per fer moltes compres de joguets, no? I es dedicaven a jugar pues, en coses de casa, les pinces de colgar la ropa, amb fustes, els diaris, el paper dels diaris...
0: Que fèiem avions, estiràvem per les finestres de casa.
1: I pilotes, també, fèiem pilotes.
0: També amb diaris es feien boles.
1: I així passaven els dies a casa.
0: Però moments feliços.
1: Pues sí, la veritat que sí.
0: Perquè els diners no ho fan tot.
1: No.
0: O no fan res a vegades.
1: Avui dia tenen massa joguets i no saben quan s'hi posen quin agafar, perquè i al final no fan res. Es gasten molts diners i no saben què escollir.
0: Anem una mica a l'actualitat, perquè aquest darrer escrit que has fet està dedicat a la guerra i és un tema que ens preocupa molt. I, mira, normalment no em posiciono, però estic molt orgullosa de que el president Pedro Sánchez s'hagi posicionat d'aquesta manera tan clara i directa al no a la guerra i al dir... No em fa por als Estats Units, no li tinc por amb aquest senyor, em pot amenaçar, però la meva dignitat i els drets humans estan per sobre del que un boig, en un moment determinat, li passi pel cap. Un boig que fa servir a les aplicacions d'intel·ligència artificial per fer esclatar una guerra. Les seves decisions no són seves.
1: No, però aquest home està donant una imatge d'Amèrica que la gent està desconcertat de com ha pogut arribar una persona com aquesta al poder. Perquè, no sé, és que jo no l'acabo d'entendre. Com han pogut arribar a votar per manar el país més poderós que hi ha al món.
0: I després tu en el teu poema invoques a la nostra Mare de Déu de Montserrat perquè ho aturi.
1: Pues sí, és una...
0: I m'has fet recordar el que era la
1: batalla del Bruc.
0: Exacte, la batalla del Bruc de... Vinga, va.
1: Sí, sí.
0: Fem pujar en l'aire els tambors i que aquesta gent s'assusti que una sola persona poder pot amb
1: és
0: un exèrcit sencer.
1: No podem lluitar d'una altra manera que d'aquesta manera idealista, no d'imaginària, no? Perquè nosaltres no tenim aquestes bombes per a combatre contra aquesta gent, que tampoc convé. I, bueno, ha sigut aquesta idea, no?
0: De la
1: muntanya màgica.
0: Sí. I hem d'alçar la veu, perquè si la gent que no hi estem d'acord callem per por,
1: sí.
0: Doncs aleshores és això, l'efecte papallona, que no arriba. I hem d'alçar la veu i dir, no estic d'acord, sigui ara, sigui a l'Iran, o sigui a on sigui del món.
1: Precisament tinc un escrit també de com si fos el Pedro Sánchez un poeta, i li he dedicat també una petita poesia en aquest sentit, si me la deixes llegir.
0: I tant, pues també, els també micròfons avui són teus, Antonio. Doncs
1: pues vinga, ara mateix, un momentet. ¿Por qué calla el poeta? ¿Por qué su voz no se siente? ¿Quizás tenga miedo que no se le entienda? ¿Por qué calla el poeta? ¿Acaso no sería mejor que su voz se sintiera con unas dulces palabras de amor? Adelante, poeta, no nos dejes sin oír tu voz. Queremos escuchar de ti unas bonitas palabras de amor, a ver si el mundo se despierta y se acaban de una vez las guerras.
0: Molt bé, molt maco. És, condensa tot això que estàvem parlant i aquest poeta doncs, pot ser la nostra veu, encara que sigui una veu política, però pot ser la nostra veu.
1: Jo el veig així, en aquest moment, i a més veig que el nostre president, inclús físicament, sembla que s'està primant, li està afectant tota aquesta lluita que té contra tothom.
0: Però també té una lluita jurídica i
1: també
0: judicial que afecta a la seva família i això també minva molt.
1: Sí, i jo no acabo d'entendre aquesta manera d'actuar de l'oposició atacant amb temes personals, que jo crec que això tindria que estar enfocat d'una altra manera.
0: Perquè resulta que el partit declarat més corrupte d'Europa, que és el PP, és el que s'atreveix a atacar. I així estem.
1: Pues jo no acabo d'entendre aquest país. Pot ser que falta una mica de cultura, d'història, per veure com ha anat la història de la humanitat sempre en les guerres i saber escollir a les persones que ens tenen que manar.
0: Exacte.
1: Però es veu que no hi ha una cultura clara.
0: De fet, diuen que quan el poble vota és que el poble parla i tenim allò que ens mereixem. Perquè, clar, si estan en el poder...
1: Jo no estic d'acord amb això de que tenen el que mereixen.
0: Jo tampoc. Però, clar, si està pujant l'extrema dreta i està pujant els discursos demagogs i la gent els segueix votant, és que, clar, portem masses anys.
1: Però és que el que vindrà pitjor, si arriben a manar aquests, serà pitjor del que tenen ara.
0: Ja, però
1: que això, el que tenen ara, no és que sigui el millor, tampoc.
0: Ja, però com trobem a faltar aquells programes de televisió de debats polítics, de la clave, per exemple, en el que realment et feien pensar? Doncs
1: pues mira, parlant d'aquest tema, tinc un altre escrit que parla precisament de la comunicació. Si m'ho deixes llegir...
0: Endavant.
1: Doncs pues vinga. No, no quiero televisión. Quiero el sonido del silencio. No, no quiero ver a esos déspotas dando discursos de odio, discursos de guerra. No, no quiero televisión para ver gente que presumen de riqueza y de una falsa belleza. ¿Dónde esa televisión que no salgan falsos profetas? ¿Dónde esa televisión que despierte a la gente, les enseñe a razonar y distinga el bien del mal? ¿Dónde esa televisión que reparta amor y enseñe a luchar por los valores de verdad? ¡Qué difícil! Me dan ganas de gritar silencio.
0: I fem un silenci.
1: Jo ja estic callat.
0: Perquè, com diu en Beethoven, si no pots superar el silenci, no el trenquis.
1: Ahí està.
0: Antonio, amb els anys que portes vivint aquí a Esplugues i amb els canvis que has vist, què et quedaries tu d'aquí d'Esplugues? Amb el que tu camines i passeges, explica'ns algun racó d'Esplugues que tu realment t'enamori i t'agradi. Normalment la gent diu al carrer Montserrat. Espero que em sorprenguis.
1: Jo el que més m'agrada és agafar camí i anar cap a Sant Pere Màrtir. I des d'allà veure tota la ciutat i tota Barcelona.
0: És molt maco.
1: És un lloc per mi de tranquil·litat.
0: Sobretot al capvespre, quan baixa el sol i comencen a obrir-se totes les llums de tot Barcelona, que es veu des de dalt. És molt maco.
1: Per mi és el millor que tenen de cara a sortir de la... De la massificació, no anar cap a la muntanya. Encara que els diumenges, últimament, està la cosa molt complicada, no?, de tanta gent que hi ha.
0: I ara, amb aquest brot de pesta porcina localitzat aquí a Sant Just Esplugues, doncs ja no podem pujar cap a Collserola.
1: Jo fa dies que no pujo i no sé si està tallada el camí.
0: Jo crec que sí, perquè ara estem enregistrant aquesta entrevista, que és un 12 de març.
1: Sí.
0: Val? L'anireu escoltant al llarg de les setmanes i poder dels mesos. Estem en el 2026, perquè poder l'escolteu el 2027, aquesta entrevista. I a part, també s'ha trobat un brot a la part de Collserola, però dintre del terme municipal de Barcelona, i per tant ara s'està endurint bastant l'entrada al parc de Collserola.
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Tot passa, vull dir, no hi ha res infinit. Nosaltres també som perennes, som la nostra transitorietat com a persones, com a matèria, també és totalment transitori, i tot el que passa, excepte les guerres, perquè, per favor, o sigui, poden passar els segles i anem tenint guerres. Estem al segle XXI, si us plau, parem ja de les guerres.
1: I encara que a Espanya, des de que va acabar la Guerra Civil, hem tingut molts anys de molta tranquil·litat i no ens ha pogut... Ara no, la gent no se'n recorda de les guerres, perquè ja ha passat molt de temps, però és millor pensar i que no torni a passar i posar-se d'acord entre tots.
0: Correcte. Doncs, Antonio, ja estem arribant al final de la nostra conversa que estem compartint amb les persones que en aquests moments ens vulguin escoltar, i si un cas faríem un darrer poema dels teus.
1: Vale, perfecte.
0: Doncs vinga.
1: Pues un día sin poesía es como un día sin sol, como un día sin abrazos, como un jardín necesitado del olor de sus flores y del canto de sus pájaros. Un día sin poesía es como la falta de vitaminas que necesita nuestro espíritu en forma de bonitas palabras que nos den muchos ánimos. Un día sin poesía no puede ser. Voy a ver si consigo vuestra sonrisa con mi inspiración.
0: I la teva inspiració per tu són les persones.
1: Les persones i el paisatge, les muntanyes, les flors, els jardins. Tot pot inspirar.
0: És veritat, tot inspira. Doncs, si et sembla, Antonio, has triat una darrera poesia d'aquestes musicades, a part del Suno, aquest muntatge que fas.
1: Sí, correcte. Dedicada precisament a la meva dona, per veure si supera tota la seva crisi que porta.
0: Doncs, Antonio Miñarro, veí de Can Clota, moltes gràcies per haver estat avui aquí a Esplugues FM. Teníem pendent de feia molt de temps, jo crec que des del setembre o octubre,
1: sí,
0: que ho havíem parlat.
1: 6 mesos com a mínim, sí.
0: Que havíem parlat de que vindries i que parlaríem i que m'explicaries. I com dic a moltes persones, aquí tenim els petits estudis de la ràdio d'Esplugues FM, que estem a l'Avent Centre Cultural, oberts per les persones que ens vulguin explicar la seva experiència.
1: Pues moltes gràcies i fins una altra.
0: Una abraçada per tothom.
1: Igualment.

0: Us hem acompanyat Antonio Miñarro, la Isabel Almató, al muntatge i edició en Jordi Udina.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues. Ells estan de celebració, fan el seu 25è aniversari i tornem a tenir el Xavier Ribó i a la Yolanda Martínez. Benvinguts a tots dos. I gràcies, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. M'agradaria que m'expliquéssiu què és el Cercle Artístic i quina és la seva finalitat.
2: El Cercle Artístic són un conjunt de gent que pot ser d'Esplugues o de fora que els agrada l'art. L'art amb l'ample aspecte, vull dir que pot ser música, pintura, a l'art, crear, ser creatius. Llavors, el que passa que el que més tenim són gent que es dedica a les arts plàstiques, però en tenim dels altres arts també, Tenim gent que fa pel·lícules, tenim gent que es dedica a la fotografia, gent que és músic, tenim de tot. Tot el que és creatiu i que vol crear coses, encara que sigui coses de dintre la cuina, també pot vindre, Perquè estem oberts a tothom, a gent d'Esplugues, de fora, de tot arreu. Lo nostre és agermanar-nos amb la gent que ens envolta i, sobretot, dintre d'aquesta base d'estimar-nos i voler fer ser creatius, volem fer art. Art de totes les maneres.
1: Us reuniu un cop al mes? Bueno, més que reunir-vos, feu una mostra al carrer el darrer diumenge de cada mes. És així?
2: Correcte. L'últim diumenge de mes, a no ser que sigui la fe... per agost o dates així que no hi ha gent, normalment, o al cap d'any, al final d'any no, però els altres diumenges, no, a no ser que plogui o que faci molt de vent, estem sempre davant del Robert Brilles exposant les nostres obres d'art. Convidem a tothom a vindre, sigui del cercle o no, tothom que tingui algú que vulgui exposar-ho, lluir-ho, ensenyar-ho als seus veïns i tot, pot vindre perfectament, serà benvingut un mes entre nosaltres.
1: Per tant, les persones que passeu el darrer diumenge de mes i veieu que sempre hi ha unes altres persones amb unes taules i estan mostrant les seves creacions, hi ha uns quadres penjats, doncs és el Cercle Artístic d'Esplugues.
2: Sí. Bé, nosaltres Facebook... tenim una revista nostra, però és una revista informàtica, digital, i després tenim la pàgina que la posem tothom que s'hi vol apuntar, que ens diu apuntant-se, a on de, enviem informació.
3: És el
2: grup de WhatsApp, cercle informació. Aquí no hi ha el cercle, que sí que pots entrar i conversar, però amb aquest no. Aquest només anem enviant el que anem a fer, perquè la gent no es perdi per allà en coses.
3: Saps què passa, Montse? Sí que publiquem...
1: Isabel.
3: Ai, perdona, Isabel. Ara estava pensant en les cartells que els fa la Montse. Volia dir això, perquè n'hi ha la Montse Cruz de la Egui. Clar, ella s'ha encarregat una mica de fer la part de disseny de cartell i això ho publiquem en el grup de WhatsApps, que jo també vull dir que precisament que la gent que estigui interessada en l'art o a rebre informació del que fem, pues estem l'últim diumenge de cada mes per dir, escolta, sí, que m'interessa saber què feu, pues l'afegim al grup i rep tota la informació que
2: fem. Hi ha molta gent que s'hi ha apuntat i tot. Pensa que aquí, encara que siguem dos, a darrere tot això, el que menys he treballat, com aquell que diu, he sigut jo, perquè hi ha un equip de noies que, començant per tu, per la meva senyora, per la Marta Galtés, per moltes que són les que han tirat això endavant.
1: Les deesses del món.
2: Les deesses del món, les que creen. Després hi ha hagut aquí algun infiltrat, algun com aquest, el doctor, però que és un doctor que val més vindre a veure'l aquí que no va a l'Hebron.
3: Bueno, és un doctor nefròleg del Vall d'Hebron que està jubilat.
2: Val més, bueno, ara però sí. Bueno, l'any passat no estava encara, em sembla.
3: Sí, no, sí que sí, estava. El que passa que com està estudiant Història de l'Art, pues ja està ahí aficionat.
2: Pues sí, bueno. Molt bé. Fem moltes coses i els cartells, si algú s'hi ha anat fixant, ha vist el que has dit tu, que els ha fet tots la Montse, i tots són sobre un patró, perquè hi hagués una unió. i això ho hem anat enviant, la informació, la crònica de la vida d'Esplugues, però clar, són revistes que per molt afins que siguem i molt amics i molt d'això, ells tenen els seus espais, ja ens han dit ho posarem, no ho posarem, això, i després ja el pont d'Esplugues, que el pont d'Esplugues abans podies enviar coses allà, ara ja no, ara tens que enviar-ho a través de Cultura, i Cultura ho envia o no ho envia, i queda molt lligat, està molt polititzat tot això, nosaltres no, això ja no hi volem entrar.
1: Ja, però bueno, perquè ara l'Ajuntament és allò que diuen els castellans, con la iglesia hemos topado. És molt duret d'entrar al cercle aquest de l'Ajuntament i que et publiquin coses.
3: Bueno, perquè segons jo tinc entesos que clar, tot va per temps, no? I tens que entregar la publicitat amb molt de temps per publicar-ho, i què passa? Que potser en aquest temps de distància no tenim la informació, tenim el cartell, o no s'ha tancat la conferència. Llavors, clar, l'altra opció és dir, vale, pues xarxes socials. A les xarxes socials a mi m'han dit que sí que es pot publicar i no fa falta aquest mes i mig o no sé quant de temps que necessitem per publicar l'agenda.
1: Correcte.
2: De fet, l'agenda a l'art, que ens coneixem tots, de Cornellà, d'aquí, d'allà, tots estan connectats a la nostra d'això, eh? Vull dir, jo sé que ens envio i sé que ho saben els de Cornellà, els de Sant Joan d'Espí, la que també hi ha els amics del Sant Joan d'Espí de l'art, tots, vull dir, m'entens? Coneixem tots el
1: que funciona és el boca a orella, oi? El boca a orella,
2: bueno, clar,
1: de la gent que coneixes i dels teus contactes.
3: Sí, però hem de potenciar, perquè jo me'n recordo que va coincidir un acte també per la Masterclass va coincidir un acte que es feia també al Parc dels Torrents, em sembla, sí, que era sí. De protecció oficial, protecció civil, que van coincidir. Llavors, clar, no es va fer la publicitat i, clar, la llàstima és que la gent treballa, la gent ve, no es fa la publicitat i són quatre gatos que, saps? O sigui, has treballat tant perquè surti bé i és una llàstima.
2: Però això pensa que amb la societat que anem endavant, la gent és molt selectiva i sap molt el que vol, eh? A vegades et ve gent que dius, per què ha vingut? Perquè s'han assabentat de que això, i això ell ho volia saber. Si no, no. Vull dir, abans, com no havia res, doncs anava la gent a el que feien. Ara hi ha moltes coses. Ara, de conferències, aquí a Esplugues, no sé, hi ha moltes entitats que en fan, eh? Moltes, l'Avens, aquí, allà, moltes, eh? Llavors la gent mira a vegades si aquella cosa li motiva anar-hi o no, eh? Vull dir, això està claríssim, pots fer coses i pot ser que hi vingui algú i pot ser que no vingui. A vegades ve gent que no, dius, no sé què raro que estigui aquest senyor aquí, eh? I en canvi és perquè allò li motiva, li agrada la història, li agrada l'art.
3: Però és precisament el que dèiem abans, no, Xavier, que diu, encara que siguin pocs, al millor n'hi ha un que diu, sí. Ah, mira, pues això m'agrada i ho portaré a la meva ràdio o una altra, no sé, que faci publicitat d'una altra manera.
2: Nosaltres procurem fer coses que siguin relacionades amb la creació, eh? Jo dic creació perquè
3: sí.
2: En crear coses, eh? Del res, d'allò que una persona diu, això ho llenço a la bessura, ho agafa un artista i fa una obra d'art i ho penja, eh?
3: Clar,
2: no sí, vull dir noms de grans artistes, però quan n'hi han que han agafat un sillín i un manillar i han fet una escultura, eh? Pues, i avui en dia hi ha moltes coses així, eh? El que passa que clar, si omples la casa de trastos per fer escultures no hi caps.
3: Bueno, jo amb els quadres al final també he tingut que dir, bueno, quasi deixa de pintar perquè no tens espai. És una llàstima, de veritat, perquè on els metes?
2: I després, depèn quin tipus de quadres fas, pues sí, la gent li pot agradar, però igual tu prefereixes fer altres tipus d'art, no sé, eh? Jo molta gent que faig un paisatge, un d'això, la gent que maco, però a mi ho faig posant tots els meus coneixements per fer allò, però em motiva més fer un altre tipus d'art, més creatiu, més, m'entens, eh? I així cada artista, la prova està que vas a l'exposició i rius, i perquè veus que hi ha moltes coses i gent, no sé, gent que fa coses a vegades de l'estrella polar i del cel i o de la lluna
3: Buda,
2: i budes i hi ha de tot, i en canvi aquell que fa una odalisca fantàstica, eh? O uns paisatges, m'entens, tremendos. Jo faig, ara faig pintura protesta, bueno,
3: però... Bueno, però això que deia, sí, que bueno, a Xavier és el que li caracteritza.
2: Però, bueno, la... Sí, perquè a mi m'agrada, sí, quan vaig pel carrer, que pues, campari i em digui allò que has fet, no està bé, perquè no sé què. Per dir, bueno, veus, li va llogat els sentiments. En canvi, si hagués fet una cosa que maca, no hagués dit res, m'entens? Jo m'imagino Goya com va pintar el que mataven allà els espanyols, els fusillaven, el d'això, que era el 5 de... el quadre dos. Aquell, les coses que li devien dir els francesos.
1: Sí.
2: I en canvi, què passa? Pues a mi m'ha motivat això, tu. Ara estic fent el 8 d'agost, que es veu els Mossos tirant gas sobre els avis. Clar, ja sé el que em passarà. Em passarà com sempre, que em venen algun mos que em coneix i em diu, aquell quadre no m'ha agradat perquè nosaltres no vam... Jo dic, perdona, jo hi era, vaig veure-ho. Allà com la gent s'arrossegava per terra i no podia. Vull dir que per molt que ho amaguis, jo tindré un quadre que cada vegada que el vegi veuré això. I ja està. I m'és igual el que tu diguis.
3: A veure, jo és el que penso també, no, Javier, que l'art serveix per treure el que tens dintre o què és el que vols expressar. I si tu vols expressar això i vols denunciar una situació, pues fes servir el que tens a mà. Clar. I en aquest cas és la pintura.
1: Exacte, però, sí, sí, sí. Però l'art sempre ha plasmat la realitat perquè sempre. No teníem fotografies, no teníem mitjans tècnics. Per tant, correcte. L'art és la manera que tenia d'expressar a certes persones i connectar amb la població. El que passa que després l'art el va capitalitzar a l'església pel tema econòmic, no? Però,
2: i l'església també el feia servir perquè volia motivar la gent, que es veiés la pietat, que es veiés allà el plorar, la santitat, totes aquelles coses. I jo, en canvi, pues mira, pinto el Hansel a la presó, que és un artista com jo, i està allà i no sé per què. Igual podia estar jo, com un altre, sí. Per què està aquell noi a la presó? Per haver dit una cosa que tothom la pensa. No, si hagués fugit, ja hagués tornat. Ja estaria aquí com el
1: la resta, no sé, que han pogut tornar.
2: Sí. M'entens, eh?
1: Els que han pogut.
2: I clar, i a vegades no vaig a puestos perquè no vull fer preguntes als polítics perquè... Si
1: millor,
2: els veig...
1: No, millor que no. Millor que no.
2: M'entens, eh?
1: Millor que no.
2: M'entén? Perquè...
1: Sí, t'entenc, millor que no.
2: I els hi diria de tot cor, des del punt de vista artístic, perquè com veig un artista tancat allà...
1: Correcte. Gràcies al Xavier Ribó i gràcies a la Yolanda Martínez per estar avui aquí amb nosaltres i per explicar-nos totes aquestes activitats i moltes felicitats pel vostre aniversari.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM, el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a...

0: Són les dues del migdia.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Elba López, que va néixer a la província de Lleó, en un poble anomenat Gestoso, a uns 50 quilòmetres de Ponferrada. Hola, Elba.
1: Hola, bona tarda, Assumpta.
0: Com va tot?
1: Bé, bé. Aquí ja relaxada, perquè ja he acabat de treballar.
0: Ai, que bé, sí, sí.
1: I primera experiència d'estar a la ràdio, perquè no havia estat mai.
0: Ja veuràs com serà gratificant, espero.
1: Sí, que segur
0: que sí. Que t'hi trobis còmoda. Elba és un nom molt poc conegut. Té a veure amb el teu lloc de naixement o no?
1: Que jo sàpiga, no. Ja t'he dit, li hauré de preguntar a la padrina, a la meva padrina, que va ser ella la que me'l va posar, i jo crec que és Maria Elba, perquè Elba només en aquella època no deixarien posar aquest nom. No tinc santoral, yeah. I sé que és un riu que passa per Alemanya i una illa on va estar Napoleó.
0: Sí, és veritat. Doncs bé.
1: Però és original.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, molt original, no l'havia sentit mai. I quins records tens del teu poble natal? Com va ser allà la teva infància i la teva joventut?
1: Va ser una infància feliç, però dura, perquè és un poble de muntanya, amb... ara està millor, però fa 50 anys enrere, pues, sense comunicacions, n'hi havia carretera, era dolentíssim, o sigui, viatjaven en jeeps perquè no podies arribar en un cotxe normal, i era i és, el que passa que ara la gent s'ha fet gran i ja no treballa en la terra ni res, però era treballar la terra, bueno, conrear-la, també tenien animals, cabres, vaques, i havia que ajudar els pares en tot això. Anàvem a escola, però fins a l'estudi primari, després ja no n'hi havia... no podies continuar.
0: Mm.
1: I, bueno...
0: Clar, perquè era petit el poble.
1: És molt petit i encara continua sense... Ara està millor perquè hi ha carretera, hi ha llum, però jo me'n recordo de posar la llum, de no tenir aigua corrent, que els nostres pares... ho van fer, tots amb la... bueno, sense...
0: es van fer la instal·lació,
1: sí,
0: ells, no l'administració.
1: No l'administració, i continuen bastant deixats de la mà de Déu. Però és un racó que m'encanta, que torno cada any amb la meva germana, els meus pares sempre van viure allà, i ens l'estimem molt. I els meus fills també han anat, han estueixat allà, i és un record bonic, però a l'hora de com es vivia allí,
0: Clar.
1: La climatologia i la falta de comunicació, de mitjans de comunicació en condicions.
0: Mm-hmm.
1: Ara ha millorat, però...
0: Clar. I...
1: haurien de... les administracions estan una mica més per a aquestes zones rurals que estan molt abandonats.
0: El que teníeu més a prop era Ponferrada, de nucli gran.
1: A 50 quilòmetres, després hi havia una població que aquesta població pertany a Galícia, però també anàvem, que era el Barco de Valdeorras.
0: Ah, ja.
1: Era una població de Galícia, però les gestions i tots, com... en el carnet figura que som de León, però estem a la Franja, diguem. Aquest poble està entre León, entre Orense i Lugo, que ja són poblacions, bueno, gallegues.
0: I amb què us desplaçàveu, doncs, llavors, si les carreteres estaven tan malament? No hi havia, vaja.
1: Jo me'n recordo que els meus pares, a l'època dels meus pares, crec que no hi havia ni el jeep aquest, bueno, un Land Rover d'aquells que li diem nosaltres, amb això, nosaltres. I ells, jo crec que feien servir els cavalls, els meus pares i tal, no havia... És que no arribava res allà, era tan complicat
0: fer una bona carretera,
1: o, bueno, complicat, o no sé, o no havia l'interès, que, bueno, que era dura la vida, en aquest sentit.
0: Sí,
1: però
0: després
1: la gent, doncs, és molt petit el poble, la gent s'estimava, la gent ho feien tot, diguem, en comunitat.
0: Clar. I a més devien ser, bueno, que es podien molt autònoms, no?
1: Sí,
0: perquè si ells mateixos van instal·lar el llum i l'aigua
1: molt
0: i
1: autònom, o sigui, el conreu, pues es conreava tot, la patata, les verdures, en general les que es poguessin donar allí, perquè és un clima molt fred. És un clima fred i en general sec. Llavors, però sí, hi havia fruita, la fruita que a mi m'encantava i que sempre s'ha donat allí, està ple de castanys. Eren unes castanyes boníssimes i jo me'n recordo que les feien de tota manera, la meva mare sobretot, bueno, i el meu pare també, sí, perquè les feien assades
0: al caliu.
1: Sí. I estaven boníssimes. Bueno, les feien també, les s'assecaven, uh-huh, i també es menjaven després així, assecadetes. És que tenia un nom, però ara no me'n recordo. Yeah. M'he oblidat de noms d'allà.
0: Clar. Si no els fa servir habitualment, s'obliden.
1: Porto aquí 44 anys i, a veure, encara que m'ho estimo molt i estic allà i anem allà cada any, realment la vida l'he fet aquí.
0: Clar.
1: Als 18 anys vaig venir aquí i ja, aquí em vaig quedar.
0: De tota manera, deus tenir molta influència de la teva família, no?, amb la teva manera de ser.
1: Sí.
0: En què et sembla que et van influir?
1: Jo crec que els meus pares em van influir en el sentit de ser bona persona. No sé si ho soc o no. Tan bones persones i tan... bueno, no sé, molt geals a la gent del poble i molt legals també.
0: Mm-hmm, que bé.
1: I bueno, jo veia que s'ajudaven molt entre ells, entre els veïns, i aquell espírit jo crec que m'ha quedat a mi una mica.
0: Són valors molt importants, sí, no? Tu vas estudiar a la primària al poble,
1: sí,
0: has dit?
1: Sí, la primària al poble.
0: I ja... després vas continuar estudiant?
1: No, perquè els meus pares en aquella època, jo vaig acabar als 14 i no podies continuar, no teníem recursos, perquè allí el que et dic que era per autoabastecer-se de tot el que tenies, podies viure i menjar allí, però si havien de pagar uns estudis, una pensió, no podien, cosa que la meva germana ja va anar millor l'economia i sí que vam poder ajudar-la. Ella va fer una carrera, va fer dret, però jo als 14, pues, la meva mare va parlar amb el cura del poble.
0: Sí, llavors eren les persones més influents,
1: sí,
0: no? Els capellans.
1: Sí. Bueno, és que jo voldria que estudiés una mica aquesta nena i tal i qual. Bueno, i el cura li va dir d'una escola de l'Opus a Vigo. I jo als 14 anys o 15, ara no me'n recordo, perquè vaig estar crec un any sense fer res allí, bueno, ajudant-los amb ell camp, però sense estudiar, i vam anar a cada Vigo. Em va acompanyar la meva mare i vaig estar amb aquesta gent de l'Opus Dei, que no vaig fer gaire.
0: Que era com una residència.
1: Era una residència que feien les feines de... Si venies d'una extracció pobra, el que feies és netejar, no sé què, t'ensenyaven quatre coses, però el que em van ensenyar a mi no era res reglat,
0: yeah,
1: i no em va servir gaire de res. Només que jo el que tenia clar és que volia marxar del poble, mm-hmm, malgrat que m'encantava, però jo no veia... Volia més horitzons, jo.
0: Clar.
1: I bueno, després vaig estar a Madrid també, a Astúries, i al final vaig venir cap a
0: Barcelona.
1: Cap a Barcelona, que em va encantar.
0: Sí.
1: Però a més em vaig venir del poble amb un noviete que tenia allí.
0: Sí.
1: Me'n vaig venir a viure a Barcelona, que per influències d'ell.
0: Era més gran que tu.
1: Sí, em portava 6 anys, bueno, que va ser el pare dels meus dos fills.
0: Bueno, ah, mira que bé.
1: Ens vam casar aquí, malgrat que la meva mare no estava d'acord amb aquest casament. I després de molts anys, crec que li vaig donar la raó, però sense donar-la.
0: Home, no, però si teniu dos fills,
1: sí,
0: ja és molt,
1: ja és,
0: no?
1: Molt.
0: I segur que el temps que vau viure devíeu viure feliços.
1: Vam estar 14 anys, però eren bastant incompatibles. I la meva mare ho veia.
0: Ja.
1: Perquè deia, no, que és que aquest noi voldrà tornar al poble. Efectivament.
0: Sí, va voler tornar?
1: Sí. Ell vivia a Barcelona, però realment no vivia a Barcelona, vivia al poble.
0: Ah,
1: jo això em vaig donar bastant ràpidament, però dic, bueno, hi havia altres coses, òbviament.
0: Clar. Amb què treballava ell aquí?
1: Ell treballava en una empresa de perfums.
0: Uh-huh.
1: Al carrer, a la travessera de les Corts.
0: Ja,
1: perfums,
0: ja.
1: Floyd, em sembla.
0: Ah,
1: que
0: mira, sí.
1: I jo vaig venir aquí i vaig començar a treballar en una empresa textil al carrer Condes de Belló, que es deia Benet Campabadal.
0: Ah,
1: ara
0: sí.
1: És una biblioteca.
0: Uh-huh.
1: Montserrat Avelló.
0: Preciosa.
1: Que m'encanta que sigui una biblioteca, perquè
0: clar,
1: vaig estar treballant allà i ara torno d'una manera diferent a aquest espai tan preciós.
0: Sí, és molt
1: maca,
0: amb molta llum.
1: Sí.
0: L'edifici també és molt adient per biblioteca, està molt bé. Sí.
1: Doncs aquí vaig estudiar una miqueta, vaig treure'm el certificat d'estudi... No, el certificat d'estudis primaris ja ho tenia del poble, el graduat escolar en una escola d'adults, després vaig fer... majors de 25 anys per anar a la universitat, però al final no vaig tenir a lo millor l'empenta, perquè tenia l'últim nen, el que té ara 24 anys, sí. Era petit, la meva mare va agafar Alzheimer i la vam portar aquí a Barcelona, estava com molt liada en tot això. Clar. I no em vaig trobar amb ànims de començar una carrera.
0: Mira.
1: I res, pues,
0: hi ha molta gent que té carrera i està treballant amb altres coses que no tenen res a veure amb el que han estudiat.
1: Vaig aprovar una OPO per ser funcionària de correus, i aquí estic, i aquí m'he quedat.
0: Fent
1: moltes altres coses fora de la feina.
0: Però els de l'Opus, quina barra, no? Que anessis allà per estudiar d'alguna manera i que els hi fessis la feina i que no poguessis ni treure't el certificat.
1: És una passada,
0: no?
1: És una gent que jo... Va ser una... O sigui, en el sentit de que la meva mare volia que estigués en un puesto que segur i cuidada, això sí, però res més, vull dir, a nivell d'estudis.
0: I eres única o hi havia més gent amb aquesta situació?
1: No, moltíssima gent, i a més feien com un apostolado brutal, que nenes de 14 anys es feien de l'Opus Dei. Mm-hmm. Vull dir, jo no sé per què vaig tenir un clic i dic...
0: Deu ser forta.
1: Jo dic, no m'acaben de convèncer, perquè tant predicar pobresa, i aquí jo veia unes cases enormes, riques, i dic, no veig pobresa per enlloc. I no sé, vaig dir, no, me'n vaig d'aquí. Però vaig estar com 2 anys o així. Que no.
0: I a Barcelona t'hi vas adaptar de seguida?
1: Sí, de seguida. O sigui, jo... Bueno, em va encantar, em vaig enamorar de Barcelona. Mm-hmm. Saps?
0: Allò que t'hi trobes bé.
1: Que t'hi trobes bé de cop i volta. I, bueno, al principi una mica dur, perquè no entenia l'idioma, però el primer que vaig... Bueno, adonar-me que dic... aquí es parla un altre idioma, jo m'agradaria aprendre'l.
0: Tot i que en castellà devia entendre tothom.
1: Sí, no es parlava gaire, però ja es començava, i llavors jo, el meu primer fill va anar a una escola que ja era en català, i dic, bueno, tenia interès en l'idioma, i dic, vaig a fer, jo crec que als 2 anys o així, vaig començar a fer uns curset en català, precisament en l'escola, amb el centre cívic aquest que et dic, de Can Déu.
0: De Can Déu a les Corts.
1: Sí. I, bueno, em vaig llençar una miqueta. M'agradaria dominar-ho més i aprofundir, però estic una mica mandrosa.
0: Però bueno, et defenses.
1: Sí, sí.
0: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Molt bé. Uh-huh.

0: I a l'escola dels teus fills, a part de descobrir el català, vas descobrir altres coses?
1: A veure, el gran anava a una guarderia. En un principi no era la guarderia que a mi m'agradava perquè no hi havia plaça. Després anava a una guarderia del carrer Vallespí que es deia el Dracs, que era del municipi de guarderies o algo així, és que ara ja no me'n recordo.
0: Ja, era com municipal.
1: Sí, era com municipal, i aquí ja vam començar a parlar el català una mica, perquè al nano li parlaven en català, i dic, a mi també m'agrada aprendre, que va ser quan vaig començar. Aquí ja vam començar també, fèiem molta activitat amb els crius, era una guarderia molt activa, que a mi m'agradava molt.
0: Sí.
1: I no sé, bueno, hi havia un grup de pares molt macos.
0: Sí.
1: D'aquí vaig començar jo a tenir ja amistats d'aquí, de Catalunya, i va ser una època molt activa també. Aquí ja començaven a demanar escola en català, a anar a algunes manifestacions molt, molt controlades encara, però sí, va ser una època interessant, i de sortir amb els pares i amb els crius de tant en tant. Sí, ho recordo com molt,
0: que bé.
1: Molt, molt interessant.
0: I quins altres vincles has tingut amb el barri? Bueno, deies també que a Can Déu també havies fet algun curs.
1: Sí, a Can Déu vaig fer un curs d'escriptura creativa. Després era és un lloc molt bonic que he tornat molt sovint per escoltar jazz. També feia un programa de músiques del món, que també era molt interessant.
0: Sí.
1: I tinc moltes amistats pel barri.
0: Clar.
1: Tinc moltes arrels per les amistats, perquè realment la meva família, la meva germana viu a Premià de Mar, que de tant en tant es veiem, però estic més relacionada amb el barri, amb les amistats i tal, que no pas amb ella, que hem de quedar expressament. Tinc amigues que viuen al mateix carrer de l'Avinguda Madrid, jo visc a l'Avinguda Madrid. Gent que viu per la Bordeta, per la carretera de la Bordeta, també molt amigues.
0: Sí.
1: I vull dir que sí.
0: Sí, és que si ets de...
1: Tinc molts llaços d'amistat.
0: Clar, si valores, diguéssim, la cooperació, no? Bueno, aquests valors que deies que havien inculcat els teus pares, no? Doncs segur que a tot arreu on vas, no?
1: Sí, jo suposo que sí.
0: I fas amistats.
1: Jo suposo que sí. He tingut sort en aquest sentit de, bueno, de trobar-me amb gent molt maca i molt que m'omplen en general.
0: Sí. I tornes sovint a Gestoso?
1: Sí, tornem cada any. Últimament jo és que ara estic separada, no estic amb parella, i vaig amb la meva germana, perquè jo no condueixo i ella porta cotxe i condueix ella, i sempre anem totes dues allà. De vegades s'incorporen els nostres fills quan poden o volen, perquè no van tan habitualment com nosaltres, però nosaltres anem cada any. Els meus pares ja, pues, ja no estan, però ens van deixar unes cases allà velles i les hem arreglat una mica, i cada estiu anem a l'estiu, perquè l'hivern fa un fred i no estan acondicionades per viure tot l'any amb el fred aquell que fa, malgrat que jo de petita vivia allí, com estaven, però jo ara tinc molt fred sobretot a l'hivern, ja, llavors. Però a l'estiu s'està molt bé, perquè és una temperatura, no és tan humida com aquí. I a les nits t'has de posar una manteta o una jaqueteta perquè tens fred.
0: I has vist molts canvis al poble?
1: Sí. A veure, des de que jo era petita, que no havia ni llum elèctrica, ja et dic, que jo me'n recordo que estudiàvem amb la meva germana amb un llumill d'aquells, un carburo, ara no sé.
0: Sí, un llum de carburo, sí.
1: I que nosaltres vam estar poc temps, per sort, no? Perquè de seguida vam posar la llum elèctrica i tal. Però això, la llum elèctrica, a la carretera, no hi havia carretera, ja dic, era un camí rural que anàvem amb el jeep aquell per anar amunt i avall, si havies d'anar al metge o així, que anàvem a Pontferrada. Sort que eren bastant sanes i no havia, però allí, si et passava una cosa greu, és que no hi havia ni metge. El metge estava a l'ajuntament, si estava, i visitava un cop cada 15 dies o així. Si tu estaves malalt, si era una cosa greu, o et mories o
0: Els havien de traslladar, no?
1: Sí, traslladar, però és que ja et dic,
0: clar, clar,
1: els mitjans de comunicació eren terribles. Ara en aquest sentit ha millorat perquè la carretera és bona, arribes amb un cotxe normal, o sigui, aquests canvis. I altre canvi, que era un poble rural que vivia de la ganaderia i del camp, diguera, explotant aquests recursos, i ara ningú treballa al camp.
0: No,
1: perquè queden, no sé, si té 7 o 8 habitants durant l'any, i és gent gran, jubilada, que cobra una pensió, ja no s'explota.
0: Quin greu.
1: Com fa 50 anys enrere.
0: Sí, sí, sí. I els camps estan abandonats.
1: Bueno, la gent els cuida una miqueta, els que estan més a prop i tal, quan, bueno, quan vas cada any allà, a lo millor hi ha un trosset que sí que se conrea de horta, gent que posa, jo que sé, 4 tomaquets i... però clar, en comparació a anys enrere, que estava tot molt conreat, molt treballat, ara no és, no es fa, vull dir. Són pobles amb molt poca vida durant l'hivern, s'omplen una mica de gent a l'estiu i no li veig un gran futur si no s'inverteix més i se té més atenció en aquests llocs, perquè clar, pogués haver gent jove que tingués interès en anar-hi i, bueno, i fer vida allí, tenir fills. Hi havia escola, ja no n'hi ha, l'escola la van treure, jo crec que després d'anar major van fer com una concentració d'escoles que es feia a Ponferrada, els nans quedaven tota la setmana allà en una escola hogar i anaven a l'escola, després un autobús els recollia i els portava els caps de setmana a les seves cases del poble, però
0: clar,
1: és que no hi ha escola,
0: si no hi ha criatures.
1: Jo continuo veient que està com molt abandonats de les administracions en general, que hem avançat una mica, sí, perquè pues, si hi ha uns mitjans de comunicació, ja hi ha telèfon, no hi havia ni telèfon tampoc.
0: Ja.
1: O sigui, ja et dic que era...
0: Sí, et sents aïllat, sí, no? Sí, tot i no ser una illa,
1: jo,
0: però...
1: ara, o sigui, jo de petita no tenia aquesta consciència de...
0: No.
1: D'estar allà, jo estava feliç.
0: Clar, però ara no? Pots comparar.
1: Però no? Pots comparar i...
0: I ho veus.
1: Són condicions dures.
0: La teva feina a Correus la fas de cara al públic o no?
1: Bueno, sí, és de cara al públic, perquè jo soc cartera, reparteixo i tracto amb molta gent. És per Sarrià, llavors tracto amb molts, hi ha molts porters per allà, també entro en empreses. Sí, és una feina que m'agrada.
0: Sí, no? Sí, a més passeges, no?
1: I... camino molt, surto al carrer, de vegades és dura perquè a l'hivern quan fa fred, però anem abrigats, i a Barcelona no és que faci un fred que...
0: Ja.
1: Potser patim més a l'estiu, que fa molta calor.
0: Sí,
1: m'agrada i tinc... també em passa això de... segons en quins llocs, però hi ha llocs molt impersonals, però hi ha llocs que són més de barri, doncs jo faig amistats, tinc uns amics, que ara era un matrimoni, la dona es va morir ja fa 2 o 3 anys, però que ell té 100 anys...
0: Oh!
1: Joaquim Puig, es diu.
0: Sí.
1: I és que me l'estimo tant, aquest senyor. És tan mono. El dia que feia 100 anys, m'estava esperant, que sempre pren el sol en un banquito, Àngel Guimerà amb General Mitre, m'estava esperant per regalar-me bombons
0: i
1: amb una foto d'ell que posava avui faig 100 anys.
0: Que maco.
1: I ho tinc de record.
0: Clar.
1: Aquestes coses.
0: Però veus, això passa per la teva manera de ser, també, no?
1: No ho sé, però ho sé que són coses boniques de la professió.
0: Que bé.
1: I la seva dona és que em feia unes abraçades que semblaven de la família.
0: Oh,
1: I ja era com més expressiva, no? Encara que aquest senyor és encantador. La Roser. Sí. O sigui, jo els conec pel nom i de vegades li dono la carta perquè el trobo i dic, mira, Joaquim, ja et dono. A més, no volien que els tractés. Eren tan grans que dic, de 100 anys, pràcticament.
0: Els tractaves de vostè.
1: I em van dir, no, a mi, de tu. I a més eren republicans. Bueno, eren, i ell és republicà.
0: Sí.
1: I aquesta que circumstància, que coincidia amb la meva, diguem, perquè jo em sento republicana.
0: Sí, molt bé.
1: Doncs coincidíem amb ells, curiosament, amb aquesta diferència d'edat, i m'explicaven batallita, sobretot, de la guerra, perquè ells han viscut unes històries increïbles.
0: Clar.
1: I, bueno, m'explicaven també de la família. Ell té una filla que escriu, que és escriptora, i filòloga o alguna cosa així, que donava classes també, bueno, m'explicaven de la seva vida, que té un fill, que té un net.
0: Ai, doncs
1: són,
0: mira,
1: experiències molt boniques,
0: molt boniques. Molt, doncs mira, amb aquesta imatge tan bonica d'aquesta parella amb qui tens aquesta relació tan entranyable, ens acomiadem perquè ja ha passat l'estona del programa i moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar i per haver accedit a aquest entrevistet.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i encantada de ser-hi, que no havia estat més mai a la ràdio.
0: Veus, ja tens una experiència nova.
1: Una experiència nova. Més per explicar. Els nets, bueno, a la neta, que tinc una neta.
0: Ah, que bé. Mira, d'això no n'hem parlat, veus?
1: Ho
0: celebro, ho celebro i tant. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que bé. Veus, vas tenir tres fills i ara una nena.
1: Una nena, sí.
0: Molt bé, doncs fins una altra.
1: Fins una altra.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Carpe Diem, pautes i consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
5: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
6: Estàs escoltant Esplugas FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Maria José Carcelén, que va passar la seva infància entre Ciudad Real i Córdoba. Hola, Maria José, com estàs?
1: Hola, què tal? Encantada d'estar amb vosaltres.
0: Gràcies. La teva família va venir a Catalunya quan tu només tenies 5 anys. Què recordes de la teva arribada a Sabadell? Què vas deixar enrere?
1: Bueno, jo vaig deixar enrere el món que coneixia i sobretot dos gossos.
0: Yeah.
1: Que no me'ls vaig portar. I això em va costar molt, eh?
0: Yeah. És curiós el vincle que establim amb els animals a vegades.
1: Sí, sí. És, bueno, formen part de la teva vida i en aquell moment no entens per què no te'ls pots portar amb tu, si se'n va tota la família, no? I perquè tu som part de la família.
0: Clar. I en vas anar sabent d'ells o no?
1: No, no, realment és que nosaltres no teníem família allà i tota la meva família és de Ciutat Real, per tant jo no vaig tornar fins a l'Expo.
0: Ja.
1: Del 92, imagina.
0: Sí, sí, sí, sí, a Sevilla, sí.
1: No, a Córdoba, a Córdoba. Vaig tornar a Sevilla, però l'any passada vaig voler conèixer el lloc on vaig néixer, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I la veritat
0: sí,
1: és que em va agradar molt. A mi Córdoba em va semblar una ciutat preciosa.
0: Sí,
1: és molt... molt...
0: A mi m'agrada molt, sí. Però és això de que, com que ens sembla... Bueno, tu has viatjat molt, em sembla, i amb això sí. De tenir-ho a prop, no? Sembla que a qualsevol moment hi pots anar.
1: Sí, d'alguna manera és com si el tinguessis a casa, no? I a mi, que m'encanta viatjar, jo seria una persona... No sé, estaria amb la maleta tot el dia pel món, no? No sé, era com estar aquí, no? O sigui, el tens aquí al costat de casa, no? I tendeixes a anar-te lluny perquè t'atrau molt altres cultures, no? I, bueno, de fet, aquesta és molt propera, la Lucía o Ciutat Real, no? Tot i que jo no he fet vida allà, no? Mm-hmm. I, bueno, doncs, l'interès de conèixer sobretot altres cultures.
0: Clar. I per què vareu venir? Els teus pares els va ser fàcil trobar feina?
1: Sí, de fet ells ja van venir posant feina, ja estava aquí també un tiet i també els avis per part de la meva mare. I bueno, doncs vam venir aquí, d'alguna manera vam fer reagrupament familiar, no?
0: Clar. Tu vas estudiar dret i tens una llarga trajectòria a l'administració pública. Ens la vols explicar?
1: Sí, jo vaig estudiar dret, el vaig fer treballant ja com a funcionària, no? Vaig treballar i estudiar. Això va ser molt dur perquè, evidentment, aguantar fins a les 3 de la matinada preparant exàmens era molt dur en el seu moment, no? Uh-huh. I bueno, després vaig fer altres oposicions i he fet moltes coses dintre de l'administració. He estat advocada del que abans era l'INEM, el Servei Públic d'Empleo Estatal. Vaig ser cap provincial del Fons de Garantia Salarial de Girona, que també fa exercici amb tribunals, no? I també subdirectora de la Tresoreria, també de Girona. O sigui, sí, he fet laboral moguda, sí, sí. I a mi sempre mai he tingut por de fer coses noves, d'explorar coses noves, tot el que tingués, òbviament, a veure amb el dret, que és el que jo vaig estudiar i el que m'ha agradat sempre, no?
0: Era una sort, trobo, que poguessis fer els estudis nocturns en aquell temps, no? Que és dur per una banda, però... els que teníem necessitat de treballar, no? Era l'ocasió, doncs, de poder seguir estudiant, no? Tot i que fèiem una jornada laboral molt llarga, però bueno, ens va facilitar els estudis, no? A molta gent.
1: Jo crec que en aquest moment seria, jo crec que gairebé impossible, no? En el seu moment, bueno, saps que has de fer un esforç, tens molt clar què vols fer, no? I bueno, estava clar que la resta de gent tenia més temps que jo per gaudir, però bueno, jo tenia clar que era el que volia fer i jo sempre he tingut molt clar que quan vols fer alguna cosa tot requereix un esforç, no? Uh-huh. Ningú regala res i per tant jo ho assumia com una cosa normal. Evidentment, molt dur, eh? Perquè l'època d'exàmens, jo les meves vacances les feia servir per estudiar, no?
0: Clar.
1: I preparar exàmens a la nit amb els peus dintre de l'aigua freda perquè et dormies, no?
0: Sí.
1: La gent d'ara, jo crec que no té, quan expliques això es queda una mica la gent jove, diu, això ho feies? Diu, sí, això
0: ho havien de fer. I la teva experiència laboral, diguéssim, va respondre a les expectatives que tenies quan estudiaves dret?
1: Sí, jo la veritat és que he disfrutat molt amb les coses que he fet, m'ha agradat molt. I bueno, jo en el seu moment em vaig plantejar fer judicatures, no? Les oposicions, però alhora ja sí que era molt complicat treballar i al mateix temps preparar les oposicions, i vaig decidir que, bueno, ho vaig valorar, fins i tot em vaig comprar part dels llibres, que me'n vaig anar a Madrid a comprar-los, i després vaig veure que allò era molt, era impossible pràcticament, i per tant doncs vaig decidir fer altres coses i ja està. Jo estic contenta amb el que he fet. Sempre et deixes coses per fer en el camí, coses que voldries, que penses que és una pena, no? Però bueno, no has fet unes coses però has fet unes altres, sí. I per tant es tracta, jo que soc molt optimista, de veure sempre el got mig ple, no?
0: Clar. Jo penso que s'han de tenir, si tens moltes expectatives, com a mínim t'hi acostes, no? I si ja tires tu a la baixa en relació a les expectatives que tens, doncs difícilment arribaràs més lluny, no?
1: Està clar. Jo crec que jo estic contenta i, bueno, he fet una feina que m'ha agradat molt. De vegades menys o menys, bueno, però jo crec que en conjunt no em puc queixar ni de bon tros. Tu veus ara les dificultats que té la gent que ha estudiat una carrera i que està fent des de cambrer a qualsevol altra cosa i dius, bueno...
0: Mm-hmm. Sí, que és una sort poder treballar del que has estudiat, no?
1: Mm-hmm. Sí, ja, això en aquest moment... Tots coneixem gent que s'ha esforçat molt i que està fent feines que no té res a veure amb allò que va estudiar, no? Per tant, jo crec que se'ls ha complicat bastant més les coses a la gent jove en aquest moment, segur.
0: Des de fora tenim l'opinió que l'administració judicial no s'ha modernitzat. Tu com ho veus? Tu que coneixes diferents administracions i així...
1: Jo crec que la justícia, el poder judicial, el sistema judicial necessita un canvi. Crec que això ho veiem tots, no? Si no siguis del ram, està clar que s'han de fer canvis. Es necessiten fer canvis, fins i tot des d'Europa. Es qüestiona de vegades el funcionament del poder judicial, el funcionament de la fiscalia, del sistema de la fiscalia, perquè té una dependència del poder executiu, no? Jo crec que hi ha moltes coses a canviar, però costa molt, costarà, jo crec que costarà molt. Anaren discutint de com es renova el poder judicial, no? El Consell General del Poder Judicial, és complicat. Hi ha molts interessos polítics, evidentment, i això, per això costa tant.
0: És que no sé, sembla com si el poder, o sigui, de fer aquests canvis, no estigui ni en el mateix govern, no? No sé.
1: Bueno, és complicat, perquè tothom vol tenir un cert poder de poder influenciar d'alguna manera, no? I, bueno, doncs triar qui després tria els poders més alts del poder judicial, no? Com poden ser els tribunals superiors de justícia i tot això, doncs és una... Clar, això costa molt, perquè tothom vol tenir una certa influència a la justícia. Per tant, és complicat, però jo crec que en aquest moment ja no es pot aplaçar més, Cal un canvi. El meu pare, cal un canvi, el pare de moltíssima
0: gent. Sí. A veure si és veritat, perquè sembla que ha d'arribar, però no sé, és com si ningú no li posés fil a l'agulla, oi?
1: Sí, això sembla.
0: Sí. Bé, tu ets la presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències. Com va néixer la necessitat de crear aquesta entitat?
1: Mireu, la Coordinadora de Residències 5+1 va néixer a principis de 2017. Jo tinc el meu familiar, està a la residència Mossèn Miguel Unós del barri. El 2016 la Generalitat va adjudicar la gestió a una filial de la consultora Oaquela, i a partir d'aquí va ser tot un desastre. Es va reduir la plantilla, l'alimentació era penosa, no hi havia res, mancaven des de bolquers, s'assecava a les persones grans amb llençols vells perquè no hi havia ni tovalloles. I bueno, nosaltres vam decidir, ens vam organitzar les famílies, ens vam tancar dintre de la residència, va ser la primera acció que vam fer, tancar-nos dintre, i després vam sortir al carrer, ens vam manifestar a creu coberta, i vam sortir a la premsa. I altres residències que estaven en la mateixa situació que nosaltres, perquè li havien adjudicat a 5 residències públiques, no?, a la mateixa gestora, ens van adonar que no estaven sols, no?, i nosaltres també, i ens vam organitzar, i vam sortir al carrer en un temps rècord, vam recollir més de 15.000 signatures, ens vam manifestar 12 hores a la plaça Sant Jaume, vam aconseguir que es votés una proposta de resolució al Parlament, i finalment vam aconseguir que no li renovessin, que no li prorroguessin el contracte a aquesta gestora. Però vam participar també, ens van deixar participar a l'elaboració dels plecs per primera vegada, era una cosa que es feia per primera vegada, no? No vam aconseguir tot el que volíem, òbviament, però sí que com va acabar tot el procés vam tenir molt clar de tot aquest moviment i de tota aquesta investigació que vam fer, vam tenir molt clar que hi havia problemes molt més de fons que no era només aquesta adjudicació. Vam tenir clar que calia un canvi, que el model era dolent, que hi havia una cartera de serveis que era de 2010 i que no s'havia renovat, que hi havien hagut unes retallades salvatges a partir de 2008 i no s'havien revertit, que s'havia privatitzat l'atenció primària de les residències, que hi havia moltíssimes coses per canviar, i vam decidir afegir-li un més un a 5, perquè vam decidir que continuaven treballant per aconseguir aquestes millores i que estàvem oberts a que vingués més gent a créixer per ser més fort, no? I la veritat és que en aquest temps hem crescut. Ara tenim residències públiques de gestió pública, residències públiques de gestió privada i residències privades amb places concertades, perquè aquestes consideren que són places públiques i, per tant, doncs, i també ara tenim també, arran de la Covid, també se'ns han incorporat alguna residència de discapacitats, que en el fons tenen els mateixos problemes.
0: Clar. Mira, doncs, ara en seguirem parlant. Posem la música que has triat, que és representativa del teu plaer per viatjar. Ens pots dir per què l'has triada?
1: Mira, jo la primera vegada que vaig anar a Grècia va ser el 82, amb un dia en 6, des de Barcelona, vam creuar França, Itàlia, el que aleshores era Iugoslàvia, i vam arribar a Grècia. I jo vaig tenir un amor a primera vista a Grècia. I m'agrada la cultura, m'agrada la música, m'agrada la gent, m'agrada la cuina. I aleshores he tornat moltes vegades a Grècia. De fet, ara ja no, fa com 4 anys que no he anat, i tinc una mica de mono, que diem en castellà. Jo tinc moltes ganes de tornar. És un país en el que jo em sento com a casa.
0: Ho tenim complicat ara.
1: Sí, ho tenim molt complicat, malauradament.

0: És a dir, que el nom de la coordinadora és Residència 5+1, perquè sí. Vau començar 5 residències, no? I n'heu anat amb la idea d'anar-ne afegint, no? I ara ja sou moltíssimes més.
1: Som moltes més, sí. Bueno, ara li hem afegit familiars perquè ens vam inscriure al registre, no? I, bueno, si donava problemes al nom i vam afegir familiars. Uh-huh. És la residència familiars de residència 5+1. Sí, la coordinadora familiar residència 5+1. La veritat és que creiem que el que ha fet de fet la pandèmia és treure de sota de la catifa una realitat que estava molt amagada, perquè és una pena, però la gent gran és absolutament invisible per la societat, no? La veritat és que així estem pagant molt malament tot el que van lluitar perquè nosaltres tinguéssim una societat lliure, una societat democràtica i unes condicions de vida bones, no? Que li estem pagant efectivament d'una manera que no ens sembla pròpia d'un estat del primer món, d'un estat democràtic. Els hem deixat morir a la primera onada a les residències en condicions indignes, mm-hmm. sense tractament mèdic, sense ni pal·liatius, sols. Hem continuat deixant-los sols perquè els tenim tancats a les residències com si fossin mobles vells, no? Arraconats mm-hmm. de tothom, quan són persones de ple dret, que tenen intactes els seus drets constitucionals com nosaltres, que si a nosaltres no es poden tancar amb aquest estat d'alarma, a ells tampoc, però aquí tothom decideix sobre la seva vida i sobre els seus drets com si no fossin persones. Aquesta és la trista realitat que tenim.
0: La pandèmia sí que ha fet surar, diguéssim, la situació que hi havia a les residències, però ja molt abans, i en concret en aquesta de mossèn Vidal i Aunós, la que tenim aquí al costat de la ràdio, doncs ja s'havien denunciat doncs maltractaments als usuaris, no? I, uh-huh. i deixadesa i abusos i, bueno, el pitjor que pot passar, vull dir, que a mi m'esborrona, vull dir, tot el que s'ha arribat a dir o el que va sortir doncs pel telenotícies, no? Tu com a, tenint la teva mare allà, com ho vas viure?
1: Bueno, nosaltres penseu que el primer cas que vam detectar i que la família va presentar una denúncia per maltractament ja era de 2018, eh? Vull dir que aquí no s'ha fet res, tot i saber-ho la Generalitat, perquè no s'ha volgut fer més controls i perquè en el fons saps què passa? Que s'adjudica la gestió i se n'obliden, o sigui, no es fan inspeccions, no es controla, són empreses de l'IBEX que han vingut a fer negoci, no han vingut a fer d'ONGs. Nosaltres vam néixer quan van entrar ja amb molta força les empreses, això, la consultora BHL, Eulen, els fons d'inversió, està claríssim, si no es controla aquesta gent que ve pues, a fer negoci, això es fa posant poc i cobrant molt. I clar, quan hi ha aquesta sensació d'impunitat quan els treballadors que no són bons, perquè com a tot arreu doncs aquí hi ha persones bones i persones que no ho són, no? Quan aquestes persones veuen que l'empresa incompleix, que fa el que vol perquè no hi ha control, aquesta és una sensació d'impunitat i la sensació d'impunitat mata en aquest sector, no? Quan es va veure que hi va haver un cas de maltractament i no va passar res, doncs evidentment hi va haver un segon, però hi va haver un segon amb una persona que amb un grau de dependència del 100%, hi havia, ja suposo que molta gent ho va veure, no? Hi havia una persona que la violava sistemàticament perquè violació de llibre, i jo he vist tots els vídeos i us ho puc assegurar que el que va sortir a la televisió era el més suau que hi havia. Mm-hmm. Una violava, l'altra la maltractava, era tortura de llibre perquè li aixecava la camisa de dormir, li tapava la boca i li pegava amb una sabata. Mm-hmm. I donava cops contra el matalàs, no? I el tercer cada dia es venjava el seu esmorzar, no? Mm-hmm. Crec que això no és un cas aïllat. Vull dir, no és un cas aïllat perquè és com si arriba un moment que com si no fossin persones, no? O sigui, són tan invisibles. O sigui, aquesta societat els ha fet tan invisibles que ni això. Mira, nosaltres no podem entendre que quan un nen arriba a unes urgències amb signes de maltractament, si es posen en marxa... tot es posa en marxa, la policia, el poder judicial, tot es posa en marxa. Quan arriba una persona gran, aquí no es mou res. Nosaltres ja encara ha de ser obligatori donar trasllat als cossos i forces de seguretat o a la fiscalia. Ha de ser obligatori. Quantes persones arriben als hospitals que clarament tenen signes de maltractament? Però no es fa res. O sigui, és que el pitjor de tot això és que d'alguna manera està interioritzat que és normal. No, no és normal. Això és un maltractament. Són persones que, a més, són absolutament vulnerables. O sigui, malauradament, a la nostra residència, a Mossèn Vidal i Aunós, això l'hem viscut, i l'hem viscut no només una vegada. O sigui, jo em vaig haver de queixar del tracte d'una persona i en aquest cas la van despedir, no? Però, bueno, o sigui, cridar, que des d'una habitació fins al menjador s'escoltaven els crits que li estava donant a aquesta persona, no? O sigui, una altra treballadora que li va llançar doncs, una capsa de paper, no? de mocadors. O sigui, hi ha coses que no s'han de permetre i que ha d'haver un control.
0: I tant.
1: Ha d'haver un control. Clar, nosaltres perquè estem preocupats ara perquè no entrem? Perquè no controlem. Evidentment, perquè no ho controles, no? I està clar que hi ha gent molt bona en aquest sector, treballadors que de veritat que fan la feina amb unes condicions laborables penoses. Tenen el pitjor conveni del món. I a més, allò de que si protestes, doncs et despatxo, no? O sigui, que hi ha gent, molt bona gent, que està treballant en unes condicions i ho està donant tot, però com a tot arreu, hi ha persones que no són tan bones. I hem de tenir eines per prevenir i per tallar d'arrel quan es detecti una situació d'aquestes. I aquestes eines, malauradament, a les residències no hi són. I no només no ho diem nosaltres, eh? Vull dir, fins i tot l'OMS parlava d'un percentatge de maltractament institucional, en aquest cas referit a les residències, que és esgarrifós. A veure, tots mireu, abans de la pandèmia van sortir tot un seguit d'imatges a les televisions de maltractaments. El cas de València, de la residència de Llíria, hi havia hagut un cas l'any anterior, en el mateix sentit, quan tu sanciones a una empresa, és evident que si només la sanciones econòmicament, el que farà és reduir despesa per recuperar aquests diners, però continuarà treballant igual. Nosaltres el que diem és, quan hi hagin situacions d'aquestes, quan hi hagin incompliment greu, si això és més que greu, és evident que aquesta empresa se li ha de retirar la gestió i no pot treballar mai més amb persones vulnerables. Mai més.
0: I tant.
1: Econòmica no serveix absolutament de res en aquests casos.
0: Pua, veig que hi ha tanta feina per fer. Moltíssimes gràcies per la feina que feu.
1: A vosaltres, perquè sempre podem comptar. Sanstre Ràdio és la nostra ràdio de capçalera. Ho tenim claríssim, eh? I no només de la nostra residència, sinó de la coordinadora.
0: Molt bé. A tu.
1: Gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Hasta

0: persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
2: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves
3: però l'alarma segueix sonant.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 de la nit.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat.

0: Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar en Julián Castro, que va néixer a Bogotà, a la capital de Colòmbia. Hola, Julián, com va tot?
1: Hola, Assumpta, bona tarda.
0: Tu ets fill d'una família humil de Bogotà. Com va ser la teva infància i la teva joventut allà? Quins records en tens?
1: Bueno, jo sóc efectivament fill d'una família humil a Bogotà. Vaig estar de barris, a los que coneixen una mica de Colòmbia, he estat a Port l'Estrada i després va viure a Kennedy, on es va consolidar la meva infantesa i joventut. I bueno, va ser un record interessant, en especial quan van arribar al barri, perquè quan van arribar al barri, el barri ni siquiera estava pavimentat. Doncs gairebé s'ha construït una bona part del barri, de l'estructura, i això de moviment, de comunitari ahí, i d'altra banda pues, la infantesa de la família, dels pares i els records. El meu pare és ferraire i doncs en això fa ferraire i de bicicletes i pues, sempre he tingut bicicletes al meu voltant. Doncs això és una cosa interessant que ara fa mal de cap, però en general ha sigut una experiència interessant.
0: Clar, clar. I et deu haver donat també habilitat manual, no?, per arreglar coses i això,
1: no? Bueno, no gaire, la veritat, perquè era una baralla així entre ell i jo, i doncs pues, era aquesta situació. Això és la part del meu pare. La meva mare pues, al principi treballava per totes les coses de la situació social, econòmica de Colòmbia, la van fotre fora ella va començar a guanyar-se la vida venent arepes al carrer. O sigui, sempre dic que jo vaig estudiar gràcies a l'arepa de mi mamà. Això és un joc de paraules a Colòmbia, però bueno,
0: sí,
1: que
0: sí, jo vaig estudiar
1: gràcies a que la mare m'avara era una vendedora ambulant al carrer de menjars, i gràcies a això he pogut fer acabar tant la secundària com la universitat.
0: Ai, que bé, no? Suposo que els teus pares valoraven el fet de que tu estudiessis, però que poguessis estudiar. Es viu com una possibilitat d'ascens social, el fet de poder estudiar allà?
1: Jo crec que a Colòmbia, la gent que venim de sectors populars, veiem que l'única possibilitat és d'ascender és mitjançant l'educació. D'ascender d'una bona manera, no? Perquè malauradament també hi ha una altra banda on el diner fàcil, si l'imatge del diner fàcil ha sigut molt notòria, tant per la situació de narcotràfic que s'ha vist al país, i d'una altra banda per el reforç que ha fet els mitjans de comunicació a partir de les novel·les, les telenovel·les, i d'ensalçar una quantitat de males persones al país i donar aquesta imatge de que el diner fàcil funciona. Però bueno, efectivament, estudiar és l'única manera que permet un ascens social, o per lo menos en la meva etapa de la meva formació universitària, perquè ara hi ha un gran conflicte a nivell de gent que ha acabat les carreres, que té les seves llicenciatures i les seves carreres finalitzades, i realment s'enfrenten al mercat laboral i els ofereixen una misèria de salaris per treballar. O sigui, és una mica vergonyós tota la reforma que ha hagut a nivell salarial i reforma laboral i a Colòmbia, que no garanteix que la gent que estudia realment pugui després treballar. O sigui, tenim una gran quantitat de professionals treballant en call centers, per exemple, gent formada en idiomes treballant en consultes. És una gran problemàtica que tenim al país.
0: Tu, tot i haver arribat a la universitat, vas voler marxar. Què va motivar que marxessis de Colòmbia?
1: Jo sempre dic que al moment en què jo em vaig crear, Colòmbia tenia una situació d'esnobisme molt forta sobre Colòmbia i sobre si mateixa, que crec que en algunes situacions es perdura, no? O sea, el menjar millor del món, les dones més guapes del món, la millor comunicació del món, el clima millor del món, la major diversitat del món, que hi ha algunes d'aquestes coses són certes, en especial el que té a veure la diversitat i l'ecologia i els ecosistemes, la resta no gaire, però com que sempre va quedar en mi, va crear aquesta curiositat de dir pues jo vull saber si efectivament són el millor del món, i això és bàsicament el que va motivar el sortir del país per mirar si era això. El mirall era d'alguna banda pues la península Espanya, i de, on vaig arribar a Alacant, i a los 6 mesos vaig venir aquí a Catalunya i pues me vaig enamorar de la ciutat i de tot, i efectivament quan estàs aquí te n'adones que Colòmbia no és el millor del món, o sigui.
0: I com valores el procés de pau de Colòmbia?
1: Bueno, el procés de pau de Colòmbia jo crec que ha sigut un esforç. Bueno, la valoració és una valoració personal. Jo
0: si preguntes
1: a 50 colombians, probablement cadascun donarà una resposta diferent des de la seva perspectiva, des de la seva situació, des de tot. Jo crec que la pau era necessària i la gent que ha viscut la violència la clamava a crits, no? Per exemple, quan va fer les eleccions sobre pau sí o pau no, que malauradament es va perdre perquè la gent no va sortir a votar, o sigui, es va perdre la decisió, però solo va votar el 30% de la població. Això vol dir que el 16% és el que ha guanyat al no a la pau.
0: Sí.
1: Però, per exemple, en Bojayá, que és un corregiment on la violència va afectar, va haver una gran massacre on se van enfrontar els paramilitars i la guerrilla, va guanyar el sí per un 96%. O sigui, són percepcions del conflicte diferents. Això d'una banda. I de l'altra banda, és important probablement a les ciutats no veiem tant l'impacte de la pau perquè tot gairebé continua igual, però als territoris la gent que vivia en un arma enmig de la muntanya ha pogut fer la seva microempresa, ha pogut veure la seva família, ha pogut tenir una relació familiar, ha pogut establir vincles en la societat, ha pogut estudiar, ha pogut anar a la universitat. O sigui, aquesta gent que estava en un carrer ara tenen un cartó universitari, no tots, però sí que hi ha. O sigui que per la gent que estava directament vinculada en el conflicte hi ha hagut una transformació, i els territoris efectivament sentien un lliberament de poder estar tranquils. Això fins a un moment. A Colòmbia hi ha hagut dos, si bé és cert, parlem del procés de pau en la guerrilla, en les FARC. Abans hi havia hagut un procés de pau també en els paramilitars, una situació força similar de la qual es parla gairebé poc. Recordem que a Colòmbia el 70% de les massacres està catalogada per el Centre Nacional de Memòria Històrica, que les feia els paramilitars, no la guerrilla. Doncs ahí és una cosa conflictiva que de la qual es parla poc, perquè sempre s'associa guerra Colòmbia amb guerrilla. I no s'associa gaire guerra Colòmbia amb paramilitarisme o inclús en alguns casos les forces de l'Estat. Bueno, dit això així molt per damunt, jo crec que la pau ha tingut sentit en els territoris, crec que la gent ha canviat la seva forma de vivir, i crec que hem de lluitar i consolidar els processos de pau a Colòmbia, i hem de lluitar perquè això no es perdi, perquè ara estem en un problema molt fort, que de nou comencen a haver-hi massacres, de nou estan tots els líders assassinats, que no ha parat el conflicte armat, que això no ha parat, això continua matant. Parlaven fa uns dies de que la setmana passada van matar un líder ambiental de 14 anys, o sigui, en les manifestacions en contra de les mobilitzacions socials que es van donar l'any passat, en una nit han matat 9 joves en les forces de l'Estat. O sigui, hi ha una quantitat de coses de les que es parla poc de Colòmbia, perquè com que ja estem en pau, ja no som el foc del centre d'atenció. Però, pues, bueno, hem de continuar lluitant per la pau. Jo crec que és un element important, i crec que haurem de aconseguir una pau total. Ara hauríem de mirar si pues, es pot negociar i firmar la pau, signar la pau amb l'ELN també. O sigui, hem de construir, hem d'intentar construir un país en pau, és l'únic que se té. I quan uno se n'adona que hi ha un conflicte, que hi ha una guerra, quan està fora del país, no? O sea, jo sempre he dit que jo no vaig tenir ningú mort ni per los guerrillers ni per los paramilitars, ni res, ni ningú desplaçament, ni res. Jo vivia a la ciutat, però quan vens aquí i veus que hi ha llibertat, que pots anar per el carrer, que no hi ha forces, no hi ha gent armada pel carrer, que la policia no va armada, que hi ha una quantitat de tranquil·litats, que hi ha educació, que hi ha salut, que tot això, ens adonem que la situació és diferent.
0: Doncs mira, ara posarem la cançó que has triat, que em sembla que té a veure amb tot aquest procés. La vols presentar?
1: Bueno, la canción es una canción que yo he anat i tornat de Colòmbia i m'he reconciliat en Colòmbia, i jo crec que una de les cançons que va a veure aquesta reconciliació és la certesa de l'amor, que és una versió cantada d'un poema de Afranio Parra, un exguerrillero de l'M19, i és interpretada per una excel·lente persona que es diu Ditame García, a la qual li tenim molt d'afecte.
0: És molt bé. Passem a escoltar-la.

0: Tu aquí vas començar treballant molt en precari, fins que no has pogut treballar, diguéssim, del que havies estudiat. Tot i aquest tipus de feines que vas haver de fer, valoraves més quedar-te aquí?
1: Bueno, sí. Sí, per mi és un sí directament, però és així ben relacionat perquè primer que tot jo sempre dic una metàfora que quan vaig arribar aquí vaig sentir com que treien una motxilla de pedres de l'esquena, no? Yeah. Sempre dic això, no? Doncs és un lloc on podies sortir a caminar, sortir a passejar, podies anar a fer una copa i tornar a les 3 de la matinada sense que tenir problemes d'estar mirant cap endarrere si algú estava. Aunque una vegada parlant amb una amiga deia és que aquest problema lo sentim les dones tot el temps quan estem aquí, no? Però bueno, dic d'això, havia una tranquil·litat major i aquí una dona pot mirar cap endarrere però va pel carrer, o sigui, a Colòmbia una dona no aniria al carrer per la nit a mitjanit sola, o sigui, perquè és perillós, ni una dona ni un home tampoc, o sigui, no és una cosa de que vaya lligada al gènere, no? És una a la peligrositat. Doncs aquesta situació de veure això, de poder pagar la universitat, de que el les matrícules tinguessin un accés normal, que tinguessis una salut universal, o sigui, que poder estar així, o sigui, tot i que jo he estat d'immigrant sense papers molt de temps, gairebé sempre he estat en una situació econòmica estable on podia pagar el lloguer i podia pagar els serveis i podia pagar una miqueta tot això, no? Hi ha hagut un moment conflictiu, que va ser com el 2003, 2004, no recordo exactament la data exacta, però sí que el succés, no? El succés va ser que a un noi peruà lo van matar en el Mare Magno, sí. Per impedir-li l'accés a una de les discoteques, i va haver un problema i lo van a matar, això, i això va generar, en lloc d'una solidaritat cap a la migració, va generar que la mateixa administració comencés a investigar a tots els que estaven sense papers a tota Barcelona, i va ser una pesquisa impressionant, i donde la gran majoria de llatinoamericans han quedat que estaven treballant en negre, han quedat sense feina d'un moment a l'altre i al carrer d'un moment a l'altre. Va ser un moment complicat on els amics, la gent que amb la que havies estat aquí cultivant espais i processos van a recolzar i van a apoyar. Jo he sigut molt afortunat en això, en esa cadena d'afectos que no només es fa a Colòmbia, sinó que es fa aquí, i que és important, no?, per tenir-la.
0: I tu, la primera feina relacionada amb el treball social, que és pel que has estudiat, la vas trobar a través del SOC, oi? Així funciona?
1: No, la primera no.
0: No.
1: La primera no. La primera va ser per contacte de amics, la primera va ser con una ONG que es diu Iniciatives Solidàries, i en aquesta fèiem tot el procés d'integració sociolaboral, acompanyaments, prestació de informació de currículums, i treballaven en joves, tenia molt diversificada, però jo estava en un centre d'atenció d'immigrants, bàsicament, a nivell d'inserció sociolaboral. Posteriorment, ja quan estava tot més organitzat, jo he estat a Colòmbia, anava i tornava, quan tornava en el 2016, van escriure al SOC, i des del SOC me van trucar per participar en un plan ocupacional, i aquest plan ocupacional va coincidir que va portar-me aquí al districte de Sants, a la Marina, a treballar, i vaig estar treballant en el districte de Sants en la Marina.
0: I quan vas decidir aprendre a parlar català, tu?
1: Bueno, yo creo que la meva había siempre día donde fueras lo que vieres. Sí. Eso es una cosa que claro. Como un elemento fundamental. Y según también, quan vaig arribar, un amic el primer que me va dir és si tu realment vols quedar aquí, el que has de fer és aprendre català. I no veia... No va ser ni imposició, ni adoctrinament, ni res de tota trifulca que hi ha ara. Va ser simplement un espai de voluntat i bueno, també de respecte, no? Si arribes a un espai i si hagués arribat a França, pues hagués après francès. O sigui, és el que hi ha, o sigui, és el que es parla aquí. Sí, clar que es parla català, sí, però clar que es parla castellà, però clar, es parla català també, o sigui, que és la llengua oficial. Doncs, sí, en això no ha hagut cap mania.
0: Però quan alguna persona es dirigeix a tu, segur que no ho acostuma a fer en català. Per què et sembla que passa això i com et fa sentir?
1: Bueno, jo crec que hi ha una part de discriminació, no? O sea, es mira la cara, no? O sea, i discriminem molt per això, no? O sigui, si és negre, llatí, xinès, això, o té els rasgos aquests, no li parlem en català perquè pobret no ha de saber-lo, no? O sea, uh-huh. I aquest pobret no ha de saber-lo, té una tal connotació de que aquest és una mica ignorant i no podrà aprendre-lo tot això. A mi, esa és la lectura que jo faig, no?
0: Sí,
1: l'altra,
0: sí.
1: Quan tu parles amb els catalans te dius, no, això una cosa de respectem perquè pobret potser no està, però en el meu cas jo lo tomo per l'altra banda i em sento malament perquè quan tu vols aprendre català estàs intentant i si t'equivoques et canvien la llengua i no pots fer aquest procés d'aprenentatge, no? Doncs és una cosa complicada. Uh-huh. I és un problema que tenim diversos que hem fet català.
0: Sí, i els catalans ens hem de fer mirar. Bueno, els catalans, tu també ets català, però vull dir els autòctons. Tu has tornat a Colòmbia i ara hi estàs visquent provisionalment. Has vingut de vacances i he aprofitat per fer-te l'entrevista. I has vist molts canvis a Colòmbia? Bueno, això no. Deu ser molt llarg.
1: jo crec que Colòmbia canvia i varia molt. Colòmbia és un espai... pues, relativa gente jove, on passen moltes coses, i Colòmbia és un país molt intens on el nivell d'intensitat de les coses és molt alt, no? O sigui, jo sempre dic que Colòmbia és un país al casers, que tu t'aixeques al matí i hi ha una efervescència de una quantitat de problemes i a la nit ja s'ha apagat, però el dia següent hi ha un altre. O sigui, si no has resolt el primer dia, el segon dia és complicat. Això com a nivell de la dinàmica del país com a tal. Segon, l'altra part és que ara estem pues, començant tot el procés electoral, venen les eleccions tant de la Càmera com de presidencials, i això ha començat a moure la dinàmica política del país i ha començat a moure en els territoris especialment, ha començat a moure molt més les amenaces, els assassinats, els moviments de gent social molt més forta en aquesta temporada, i això es va notant. O sigui, jo vaig treballar a uns anys enrere en el Centre Nacional de Memòria Històrica, tinc molt de coneguts de víctimes que han vingut dentro que han sigut víctimes de l'Estat i o de la guerrilla o de les forces armades, i en aquest moment ja tinc reso d'un parell que directament els han amenaçat a ells i a elles, o sigui, de gent coneguda, no és aquest espectre de que amenaçen líders socials, no, amenaçant la gent a la que jo he treballat fa uns anys.
0: Tu formes part també d'una entitat que es diu Colòmbia Diversa. Quins objectius té aquesta entitat? Allà hi ha menys acceptació que aquí de l'homosexualitat?
1: Bueno, realment, bueno, jo no formo part de Colòmbia Diversa, tinc contacte amb Colòmbia Diversa i realment en Colòmbia Diversa vam estar treballant perquè jo vaig presentar el meu matrimoni, va ser el primer matrimoni realitzat en l'exterior de parelles del mateix sexe reconegut a Colòmbia.
0: Uh-huh.
1: Doncs en un moment en què encara no estava ni siquiera reconegut el matrimoni homosexual en Colòmbia, vam ser-la com la guindilla perquè després aprovessin el matrimoni, i això ho hem fet en una organització que és molt potent i molt forta a Colòmbia, que es diu Colòmbia Diversa. I sobre, jo crec que Colòmbia ha vingut canviant, però Colòmbia és el país dels extrems, no? O sigui, d'una banda hi ha un lloc on podem estar parlant de que se fa el matrimoni, que es valida, i en altra part en altres territoris estan matant directament a gent homosexual, en especial a gent transexual, estan matant o amenaçant i explotant. O sigui, som un país molt gros amb molta ambigüitat en això. I, la porafòbia que està constant, no? Si tu tens una miqueta de nivell econòmic, de diners, tot, s'has acceptat, i si no, o sigui, si tu ets negre i tens diners econòmics, diners, i et pots mantenir i això, i vius als països, a les classes on vius la gent de bé, entre cometes,
0: sí.
1: La gent que té un nivell econòmic adquisitiu i tu estàs en acord, en concordança en aquest nivell, pues eres acceptat, si no, pues no, no? Si no, ets el maricón de mierda directament, o sigui, crec que, això encara lo tenim ahí.
0: El racisme i l'homofòbia té molt a veure amb la pobresa també. Doncs ens queda molta feina per fer, tant a Colòmbia com aquí.
1: A tot arreu.
0: Sí, sí. Bueno, celebro que et sentis català. Ja sé també que ets un enamorat del barri de Sant Antoni, que és on vius quan ets aquí, i no hem tingut temps de parlar-ne, però en deixo constància. I moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes, que tens coses molt interessants per explicar i ha sigut una entrevista molt rica.
1: Pues, Assumpta, moltíssimes gràcies per la invitació i pues, benvinguts a Colòmbia a fomentar la cadena d'afectes.
0: I tant, i tant.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Pilar Scott, que és originària de Carboneres de Guadazahón, que és un municipi a la província de Cuenca. Hola Pilar, com estàs?
1: Bé.
0: Aquest poble on tu vas néixer és molt lluny de Cuenca?
1: A 50 quilòmetres, més o menys.
0: Ja, yeah. Sí. Però no hi anàveu gaire, a Cuenca?
1: No, no, no. A Cuenca van anar després, quan vas venir a Barcelona, quan va, anava de vacances, anaven a Cuenca.
0: Ja, yeah. Cuenca. Sí, sí, sí, sí. Sí, és veritat, en català es diu Conca, però sí, estem acostumats a dir Cuenca, sí. A casa teva teníeu el que en dèiem un colmado. Tot el poble devia venir a comprar allà, no?
1: Sí, los pares tenien un colmado i sí, i havia més colmats al poble.
0: Era... Ah, sí? Però sí. Això que és un poble molt petit, no?
1: Home, 1.500 habitants està ja, bé, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, clar. Sí,
1: i
0: sí.
1: Després també los pobles del voltant també sí. Venien a comprar al poble, perquè los pobles del voltant són més petits.
0: Ah, ja,
1: i no,
0: clar.
1: I no hi havia botigues.
0: Ja no tenien tant de sortit. Tu hi despatxaves?
1: Sí, sí, sí. Quan tenia 14 anys... el pare me va posar al colmat de dependenta.
0: Ah, mira, i t'agradava?
1: Sí. Sí, el pare deia que no tenia que despatxar a la gent tan de pressa, perquè això no era bo, perquè ja. Sempre se veia la botiga buida.
0: Ah.
1: I clar, quan passaves per les altres botigues, pues les trobaves molta gent, però clar, si miraves bé, pensaves... Oh, si són les mateixes.
0: Clar, clar, clar, clar. I així que era una tàctica el fet de xerrar amb les clientes perquè es veiés ple.
1: Sí, una mica sí. Jo sí. Pensava, bueno, si vols parlar, que parlin. Que jo no les entretingo per les que l'he de fer.
0: Clar, clar, clar. Però és això, la idea aquesta de que la gent crida la gent, no?
1: Sí.
0: Que si no veus gent, sembla que el que venguin no sigui atractiu, no?
1: Sí, bueno, en un poble no se nota tant perquè la gent ja no es coneix, coneixent.
0: Sí, bueno, us coneixeu més tots.
1: Sí.
0: I la gent ja sap
1: sí.
0: El que té cada botiga
1: sí.
0: I això, no? Que devíeu tenir clients habituals.
1: Sí.
0: Tu quins records en tens del poble, a part de la botiga?
1: Saps què passa? Que fa tant de temps que he estat aquí a Barcelona que
0: sí.
1: Suposo que els records els he fet després quan he anat de vacances, no?
0: Ah, ja.
1: M'han recordat d'aquestes coses que en sí. El moment que l'estàs vivint
0: sí.
1: no t'adones.
0: Clar, tu anaves vas anar a escola al poble.
1: Sí, vas anar, sí, hasta... los 13 anys.
0: Ja. Uh-huh. I t'agradava l'escola?
1: M'agradava per una part, però per una altra no. Penso que no, que vas sortir bastante traumatitzada de l'escola.
0: Sí, és que abans hi havia
1: sí.
0: Una manera d'ensenyar que era
1: sí.
0: Com molt autoritària.
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: No et feien creure en tu mateix, no?
1: Nada, nada. Aquesto és... sí.
0: Sí, sap greu perquè a vegades l'escola això matava la curiositat, no? I els nens en general són curiosos i observadors i a vegades l'escola doncs en lloc de potenciar-ho ho talla,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però suposo que també va a maestres o,
0: ja,
1: a persones. Jo sempre ho he dit que les persones, les mestres, són un puntal base per a l'escola, per als nens, perquè l'ensenyament en si, o sigui, ells te desperten de totes aquestes coses que d'una altra manera tu no ho saps.
0: Clar. Era una escola unitària, que hi havia una mestra per tots els nens i estàveu barrejats els de totes les edats?
1: En un principi no, o sigui, era una escola de anava per per exemple per por edats o por cursos,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí.
1: Y los de parvulario, los de primer, los de segon.
0: Ja. Uh-huh. Em vas explicar que quan tenies 4 o 5 anys vas caure d'una terrassa. Com sí. Et va afectar això?
1: Me va afectar en el sentit que en el oído. En la oïda.
0: Sí.
1: Perquè jo pensava, jo quan estava al poble pensava que tothom huia per un per una oïda.
0: Sí, només.
1: I quan vas arribar aquí a Barcelona me vas adonar que no era així, que tothom
0: oïa sentia pels
1: dos. Sí. Això va ser una sorpresa. I vas anar al metge i el metge en un principi vas anar a un metge molt bo i me van dir, "No, si aquest metge no te donarà una solució, segur." I sí, vas a entrar al quiròfon.
0: Sí.
1: I me va dir que no, perquè me van dilatar la oïda i me van dir, "No, lo que tens és un ha sigut un derrame i te ha afectat el nervi de l'oïdo."
0: Ja.
1: Això és una experiència.
0: Sí, mira, deus haver potenciat més l'altra, no?
1: Sí.
0: I era molt alta la terrassa?
1: Home, 2 metres. Yeah. Dos, però vas caure, me vas donar un cot con una pedra que hi havia a terra.
0: Fixa't.
1: Sí.
0: I vas estar temps ingressada?
1: Pues això no.
0: No te'n recordes?
1: No, aquest estiu la meva germana la meva germana gran ha donat per contar coses de nosaltres.
0: Sí.
1: I me va contar que a mi no se me entenia quan parlava, no se m'entendia res.
0: Sí.
1: I el meu germà,
0: sí,
1: que és una mica més gran que jo, aquest lo entenia tot. I quan vas anar al metge a Conca, li van dir, "Però què diu aquesta dona? Què diu? Que no se l'entén res." El metge deia, i va dir el pare, diu, "No se preocupi, demà le porten al traductor." I quan va veure el meu germà, que bueno, eren petits, 5 anys, se va quedar en home així, i l'altre parlava, lo parlava tot, xu.
0: I et traduïa.
1: Sí.
0: Doncs mira, vas tenir sort, no?
1: Sí.
0: Éreu molts germans.
1: Sí, eren 3 germanes i 3 germans, sí. Són, sí. Encara són.
0: Ja. I què estaves fent a la terrassa que vas caure?
1: Suposo que com que jugaven, vas rentar un trac de la nina i lo vas intentar penjar.
0: Ja.
1: I com que se me va caure, me va pujar a un taburet que tenia la mare perquè la meva germana, que tampoc arribava a estendre la roba, pues jo també. I quan vas caure, vas querer agafar el trat i vas endarrere del trat.
0: Ai, quin ensurt, eh?
1: Sí.
0: Es devia espantar la teva mare també.
1: Oh, la
0: no?
1: meva mare. Diu la mare que tenia el dinar preparat.
0: Sí.
1: I que ja se va acabar el dinat i tot.
0: Clar, no m'estranya. Home, devíeu córrer cap a l'hospital, no? Cap
1: sí.
0: a l'ambulatori.
1: No, abans no. O sigui, t'estic parlant de l'any, supongo que 60.
0: Ja.
1: Yeah. I aleshores, clar, tothom se posa en el poble en marxa.
0: Clar.
1: I el que pot aportar, aporta, perquè van anar a un cotxe particular que tenia un senyor i aquest senyor, pues,
0: el que fes falta.
1: Sí.
0: Ja. I com et va sorgir la inquietud per marxar del poble?
1: Home, perquè no hi havia de menjar.
0: Ja. No hi havia feina.
1: No.
0: Tu, tot i que despatxaves a la botiga...
1: Però no donava.
0: No.
1: El pare la va tancar i jo vas venir a Barcelona.
0: Uh-huh. Vas venir sola?
1: No, el meu germà ja va estar aquí a Barcelona i ell una mica va arrossegar a nosaltres.
0: Uh-huh. Tu vas venir després d'ell.
1: Sí, bueno, sí. Són sis germans,
0: sí.
1: I visquen aquí quatre.
0: Ja.
1: Pues, imagina.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I el teu germà va aconseguir feina de seguida aquí?
1: Sí. Sí, va fent, sí.
0: Amb què va treballar ell?
1: Pues ara no me'n recordo, me'n sembla que treballava de repartidor. Clar, és que abans era més fàcil, era més fàcil el treball, o sigui,
0: sí.
1: Si no estaves a gust d'un lloc, enseguida posaven cartells que deien se busca,
0: sí.
1: Se busca persona per fer aquestes coses, per fer coses.
0: Sí.
1: Era més senzill.
0: Sí, sí, i es canviava molt de feina i així.
1: Sí, no havia una continuïtat.
0: Mm-hmm. I tu vas venir a viure amb ell?
1: En un principi sí. Mm-hmm. En un principi sí.
0: I de seguida et vas posar a treballar?
1: Sí. Jo vas venir, sí, con una idea fixa. De treballar, clar.
0: O sigui,
1: pues lo que on donde vas trobar, no? O sigui que ja t'he dit que abans era més senzill.
0: Sí. I on vas trobar feina?
1: No, al barri al voltant de casa, pues van trobar de dependenta, de una botiga, un taller d'enquadernació. I després vas treballar en, ja que ja vas treballar en una química farmacèutica. Uh-huh. i vas treballar en la part de les màquines, de producció, no?
0: Ah, ja.
1: Sí, i vas estar allí fins ara que m'he jubilat.
0: Ah, fixa't. Doncs mira, ara posarem la música que has triat i
1: molt
0: després
1: bé.
0: Seguim parlant.
1: Molt bé.

0: Te la poses sovint, aquesta música?
1: Sí, és que m'agrada molt.
0: Com la vas descobrir?
1: No, com, quan va veure aquest home tocar el violí, una vegada vaig pensar, vull escoltar aquesta música, i vas anar a una botiga i tenien aquest CD i me vas portar dos, i aquest CD pues lo trobo tan bonic, yeah. O sigui, és una cosa que no sé, te eleva.
0: Sí. I quan vas decidir aprendre a parlar català, tu?
1: Sempre he tingut curiositat de parlar el català. Lo que passa que, clar, sempre te trobes moltes coses que dius, ai, sempre, i aleshores vas veure una fira d'estas d'entitat,
0: sí, i me va entitat.
1: Sí, me va apropar al post i me van dir, "No, és fàcil, tu ven i no sé què i truca aquest telèfon", i jo vas trucar i bueno, i vas a començar a parlar el català.
0: Veus que bé.
1: Sí, sí, sí. A vegades les paraules me sonaven, o sigui, no sé, o sigui, estàs a Catalunya, sí. I a vegades, si no escoltes una paraula, pues hasta que no ets conscient de lo que estàs escoltant, és com si te parlassin en xino.
0: Clar.
1: O sigui, ara hi ha paraules que saps, i quan les escoltes automàticament ja t'hi ubiques, o sigui, sí. Que no sempre t'hi ubiques con les paraules ni con el català, ni, o sigui, a vegades sí, i a vegades pues te costa una mica més.
0: Clar. On treballaves parlàveu sempre en castellà?
1: Sí. Sí, i la gent que té del voltant meu sempre és castellana. Sí. Sempre parlen el castellà. Sí.
0: És que es pot viure a Catalunya, sí, parlant només castellà. Sí. Dic, que sí. Com que tothom el sap, no?
1: Sí, sí, sí. El meu germà va tenir molta sort, perquè va començar a treballar, el petit, el que és una mica més gran que jo, va a treballar en un bar, i un home, o sigui, t'estic parlant de l'any 73, no? O sigui, que encara, i un home, com que lo veia així molt espavilat, perquè el meu germà és molt espavilat, le deia, tu vas a aprendre a parlar català.
0: Sí.
1: I des del primer moment le va parlar el català, i ell al final va, bueno, parlar millor, parla el català perfectament.
0: Clar.
1: O sigui, l'escoltes parlar el català i tu dius, tu no eres de Conca.
0: I a més, treballant de cara al públic, segur que és un plus, no? Bueno, que és un valor per la seva feina també, no?
1: Sí, no, aquest germà no, bueno, jo suposo que se mou en los dos idiomas, no? O sigui,
0: sí,
1: que no té res que veure el català i el castellà, o sigui,
0: sí,
1: que
0: sí, sí, sí,
1: suposo,
0: sí,
1: que los que parla lo mateix.
0: Clar, igual, sí, l'un que l'altre, sí. Però bueno, si venen clients catalans, sí, s'hi pot dirigir, sí, sí, en català, no?
1: No, jo t'estic parlant d'abans.
0: Ara ja no treballa al bar.
1: No, ja fa anys, ja, o sigui, que ja fa anys que no, però en aquell moment,
0: sí, sí,
1: pues
0: sí,
1: aquest,
0: sí,
1: senyor,
0: sí,
1: le va proposar, que le va dir que ell aprendria a parlar català, i lo va aprendre, i després,
0: sí, sí,
1: el,
0: sí,
1: meu germà va canviar de feina i
0: sí,
1: tot,
0: sí,
1: això.
0: Sí. Però veus, si tots parléssim català sempre, seria, sí, més fàcil que la gent n'aprengués.
1: Sí, sí, sí. Jo a vegades me dono una mica de... O sigui, és que esto és un factor que és tan positiu com negatiu.
0: Sí.
1: El fet de que la gent en Catalunya,
0: sí,
1: quan tu li parles el castellà, ella automàticament fa el canvi i te,
0: sí,
1: parla el castellà. I en un grup de gent, al final tothom parla el castellà. O sigui, eso és bo i no és tan bo perquè, per exemple, en el meu cas mai penso, me va costar més aprendre el català, però en l'altre cas, mirant des de l'altre costat, penses que gent tan que bona gent que és los catalans. Yeah. O sigui, aquesta està d'acollida, pues l'entens perfectament, perfectament. Jo són gent d'acollida.
0: Ja. Yeah. No? I tu et sents catalana encara que la teva llengua sigui el castellà?
1: Mira, jo amo Catalunya i Catalunya que no diguin res de Catalunya malament delant de meu, perquè vas a la jugular, però los meus arrels són los meus arrels.
0: Clar, i és ja, que no hi has de renunciar.
1: No. I per això te diu que jo amo Catalunya, però me sento com que ens...
0: Clar. És que una cosa no treu l'altra, no? Uh-huh. I tu recomanaries als grups aquests Xerrem per aprendre a parlar català a les persones que ens escolten?
1: Ah, jo sí. Jo penso que és... és una tasca molt bonica que fan los serpas, i la veritat és que nosaltres nos trobem ja, parlem català, però nos trobem com si fossin amigues.
0: Yeah.
1: I és més fàcil, o sigui, en este cas que la meva serpa és la Montse Comas, que l'estic molt agraïda des d'aquí, i pues, sempre nos corregi, o sigui que això és així, però nos deixa parlar i al final nos corregi totes les paraules i fa com és així, jo me riu, diu, perquè sempre fent los mateixos errors.
0: Clar, però és una manera de llançar-se,
1: home,
0: no?
1: sí, clar, com que no tens que aprendre per o sigui, com avant, no? Avant, yeah. Quan jo anava al col·le,
0: per força,
1: sinó perquè és una cosa que t'agrada i ho tens que aprendre.
0: Clar que sí.
1: És una cosa diferent.
0: A tu també t'agrada molt llegir.
1: Sí, jo sóc, abans llegia més, o sigui, tenia una ansietat molt fort de llegir, i ara no llegeixo tant perquè los ulls me canso molt.
0: Yeah.
1: I clar, i això, pues clar,
0: sí. Has de fer molt d'esforç per
1: sí.
0: llegir.
1: M'he de concentrar massa, sí. Si se pot dir així.
0: I també dediques temps a cosir. No t'has d'esforçar tant per cosir?
1: No, per cosir no, perquè saps què passa? Que tampoc és una obligació el que fas.
0: Jo
1: faig password, però no és una obligació. Si no pot, pues lo dices i res més, o sigui que no. Ara, si tingués que cosir com a feina, pues, suposo que ja ho mires des d'un altre àngul.
0: El patchwork és com una labor feta així amb retalls,
1: sí,
0: no? De roba
1: sí,
0: diferent
1: sí.
0: I això.
1: Sí.
0: I quines coses fas amb aquesta tècnica?
1: Con aquesta tècnica se poden fer lo que vulguis, o sigui, lo que vulguis. És algo,
0: yeah.
1: Jo vaig llegir un llibre que avant i que la gent se com que no havia televisió, se reunia al fot, no?
0: Sí.
1: a la casa, i sí. Cadascú cosia una colxa o alguna cosa, i és curiós perquè cadascú posava algo que li agradava per aquesta, per exemple, si aquesta colxa, se diu bé?
0: Cobrellit.
1: Cobrellit. Estava dedicat a una persona,
0: sí.
1: Pues, cadascú d'aquestes persones, com que les amaven,
0: sí.
1: Com que querien aquesta persona, li posaven algo d'ella.
0: Clar.
1: O sigui, i el que feien, pues clar, i després quan lo veies, clar, era una cosa tan bonica que te arribava al cor.
0: Molt bé. Doncs mira, amb aquestes paraules tan boniques, ens acomiadem perquè ja s'acaba el temps del programa.
1: Molt
0: i veus que passa molt de pressa.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per haver accedit a aquest entrevistes i fins una altra.
1: Molt bé.
0: I segueix aprenent català.
1: Sí, això és que en aquest estem.
0: Molt bé. Adéu.
2: Esteu escoltant Esplugues FM. Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a

programa 2040 del Club del Country. Salutacions de Rafael Corbí, us dono la benvinguda, com sempre, amb el nostre espai. Amb aquests programes estiuencs, en el que el més importa és la música, com la d'aquesta jove vocalista que ens arribava des d'Ocho Park, en Nova York, tot i que amb els anys també es va traslladar, com tants d'altres, cap a Nashville, a Tennessee, un dels llocs més importants, si no el més important, de la música country reina del món. És Amanda Nagorny, que ens obsequiava en la seva primera cançó en el dia d'avui, aquest White Dress. Guy Stephan, un altre cantant independent, també ens acompanyarà avui amb aquest Home, que sentirem ara mateix, i després el Bluegrass Country de Barbaro agafarà el relleu amb el nostre programa. Això és el Club del Country.

Avui recuperem un disc del 2020 amb el nostre espai a càrrec d'aquest quartet de música bluegrass country que porten el nom de Barbaro. Dressed in Roses es deia aquest disc, del qual hem escoltat aquest Cow Like, aquesta peça que ens ha obsequiat aquesta formació. Excel·lent la seva música i la seva companyia amb aquesta banda coneguda per al seu estil de chambergrass, música de cambra bluegrass, originària la banda de Minneapolis a Minnesota. I sense dubtar ni un moment hi posen amb aquest seu estil particular música soul, jazz o música d'arrels. Kyle Shellstad i Rachel Calvert estan al capdavant. Escoltem una altra de les peces, la que obria el disc precisament, aquest Cold Stack.

El seu disc Dress in Roses del 2020 també recomana la Volta Winter, que van publicar l'any 2023. Una formació, doncs, que avui ens ha acompanyat al Club del Country, que hem volgut recordar aquest disc seu del 2020 amb aquestes dues peces que hem escoltat i amb una tercera que també ens acompanyarà. Bàrbaro des del 2020, Dress in Roses, i la darrera cançó d'aquest quartet és Rita Klein.

No estava gens malament la música del San Barbaro, però el bluegrass que a mi m'encanta és el tradicional, si li podem dir d'aquesta manera. I ara marxarem per escoltar la música d'un disc publicat el 1976 per al Sawtooth Mountain Boys. El disc es deia Wicked Path of Sin Bluegrass, amb el subtítol que hi posaven de la primera de les cançons que precisament acabem d'escoltar. Era un quintet extraordinari, una banda fundada originalment l'any 1964 a l'estat d'Oregon, coneguts per un estil enèrgic i fidel a les arrels tradicionals i clàssiques del gènere, van esdevenir en el seu moment un referent de la música tradicional a la costa oest dels Estats Units. Steve Waller, Mike Eisler, Rolly Chum i Hal Spency eren el quartet original amb la formació més coneguda d'aquesta banda. Això que escoltem a continuació es diu Sawtooth Mountain Breakdown.

Famosa aquesta peça que hem d'escoltar perquè era la que la banda utilitzava per obrir els seus concerts, una peça instrumental, aquest Sawtooth Mountain Breakdown. Una banda que va actuar en multitud de festivals de música folk i bluegrass, com el reconegut Wolf Mountain Bluegrass Festival de Califòrnia, i Rose Maddox, per exemple, també van ser uns habituals acompanyant-la a l'escenari. Alguns dels membres originals de la banda ja ens han deixat per motius obvis, doncs, per exemple, el mandolinista Steve Waller. El llegat d'aquesta banda es manté viu encara gràcies a projectes familiars derivats, com per exemple els Sawtooth & Sons, on els membres originals restants toquen acompanyats dels seus fills. Aquest àlbum que escoltem, aquest bluegrass, que ens portarà tres cançons, era el seu àlbum de debut en format de vinil, amb aquest clàssic Sawtooth Mountain Breakdown que hem escoltat, o el que sentirem per acabar aquest repàs des de l'any 76, Wicked Path of Sin. Però si us interessés alguna altra cosa a través de la seva música, us recomano també l'àlbum Crossing the Dales del 1990 o el Blue Side Lonely, un dels seus àlbums d'estudi posteriors més coneguts. Pràcticament tot fet a través de Home Comfort Records, aquest quartet amb el seu moment, quan van gravar aquest disc, quintet amb els anys. La música, doncs, de nou entre nosaltres, el Club del Country, Bluegrass del Pur, en Sawtooth Mountain Boys, i aquest tema que també és un dels destacats que avui us volem portar, Wicked Path of Sin.

de generacions diferents amb el programa del dia d'avui. El primer d'ells, Justin Moore. Aquesta és una cançó del seu àlbum Outlaws Like Me del 2011. La peça que hem triat per al programa d'avui és My Kind of Woman. I anys enrere, amb el seu propi nom, en Chai England ens va portar el 1995 un àlbum que es deia com ell. You'll Find Somebody New és el títol de la cançó que avui també sona amb el nostre espai.

Bona i ben recordada cançó de la Donna Fargo, aquest tema que ens portava el nom de The Happiest Girl in the Whole USA. Els records musicals ens arriben i continuen, tot i que aquesta vegada més contemporània, a càrrec d'una banda que va començar la seva trajectòria allà als anys 60, no com una banda de country, però que es va pujar al carro d'aquella revifalla tan important que va tenir la música country precisament amb uns anys determinats de la seva carrera artística en cançons que ens van arribar doncs a l'ànima al mitjans dels anys 80. Estem parlant de la formació Exile, que després d'una bona temporada d'èxits va decidir plegar el 1995. Després de 10 anys va tornar el 2005 i el 2023 ens va portar el que de moment és el seu darrer treball discogràfic, A Million Miles Later. Una banda formada actualment per en J.P. Pennington, el líder de la formació, Marlon Harris, Steve Gottsman, Sonny Lemire i Les Taylor, amb molts de canvis al llarg dels anys també de membres i de formacions. Avui escoltarem alguna de les cançons d'aquest darrer disc, com us dèiem, com per exemple aquest tema, Paint the Town.

Aquesta és una de les cançons que he triat del disc, però el que va sortir com a format de senzill, això sí, sense cap tipus d'èxit a les llistes, ni americanes, ni europees, ni canadenques, per exemple, va ser aquest Row Around the Edges 2023 amb Exile.

Així tancaven el seu disc del 2023, el darrer publicat, com hem dit, per la banda Exile, aquest A Million Miles Later, i amb el so característic de les bandes dels 80 i 90, amb la seva particular versió, diferent, però aquí estava, d'aquests 16 Tunes. Tot i això, no acabem amb ells, perquè poc després va morir un dels membres de la banda, en Bernie Faulkner, el desembre del 2024, a l'edat de 77 anys, i és que la banda ja portava molta guerra, com hem dit, fundada el 1963 com Exiles. Després van perdre la S. El que varen fer a finals de maig de 2026 és anunciar un nou senzill que de moment no pertany a cap àlbum. Amb aquesta cançó tanquem el repàs Exile, que es diu Look Out.

Doncs sí, així hem acabat amb Exile, però ja que hem dedicat una bona part del nostre espai al món del bluegrass, què tal si acabem amb un guitarrista i un mandolinista dels més grans que hi ha hagut en la història de la música, en Henry Haynes i Kenneth Burns, coneguts amb el sobrenom de Homer and Jethro en el món de la música. Un duo de música country famosíssim als anys 40 i fins als anys 60. Sobretot, molta paròdia feien amb les seves cançons. Aquest tema s'extreia del Unhappy Day i es deia Peace and Pitch. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat fins aquí al nostre espai del Club del Country. A reveure. Now my grandpa

0: Són les 5 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
4: Al carrer,
3: al comerç,
5: al lleure,
3: a les oficines,
4: als patis de les escoles,
5: als bars,
3: als hospitals.
5: Si vols que el català se senti,
3: parla'l.
6: Tria'l.
5: Reclama'l.
6: Activa't per la llengua.
3: És urgent. Fes-ho ara.
6: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
5: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a espluguesfm@gmail.com.
7: És gratis!
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

plaça que va néixer al casino de l'Aliança i que van amplificar les zones de Ràdio Barcelona amb una sola missió. Que tots els nens i nenes juguin, s'obliguin i visquin la màgia d'una nit molt especial.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Cocodrilo. Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 7 del vespre.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
4: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

al casino de l'Aliança i que van amplificar les zones de Ràdio Barcelona amb una sola missió. Que tots els nens i nenes juguin, somriguin i visquin la màgia d'una nit molt especial.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades d'os.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us parlem d'una activitat física, lúdica i diria també de divertiment, perquè la gent que la practica s'ho passa molt bé. Avui us parlem de la marxa nòrdica, la que es practica aquí a Esplugues. I en parlarem amb el Jordi Sòria i la Carme Cervera, que formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Hola, bon dia.
3: Hola, què tal?
4: Hola, bon dia.
2: Bé, m'agradaria que m'expliquéssiu què és la marxa nòrdica, en què consisteix?
3: Bueno, la marxa nòrdica és caminar amb uns bastons, bàsicament. És una activitat física que intenta que no alteri, que no modifiqui el que és el caminar. L'únic que se li incorporen aquests bastons, que tenen unes certes característiques. I si realment hi ha una tècnica i que es té que aprendre, no? Però podem dir que és caminar amb bastons.
4: La part important és el tema de l'impuls. És a dir, la marxa nòrdica es basa en que ens impulsem amb els bastons, amb la qual cosa guanyem més rapidesa que no caminant normalment.
2: No són uns bastons per no perdre l'equilibri i per la gent gran, per dir alguna cosa, eh? No té res a veure.
4: No, no és un bastó per recolzar-se, sinó un bastó per impulsar-se. I la idea central és aquesta. Nosaltres ens impulsem amb els bastons, avancem amb els bastons. No els traiem a passejar, per entendre'ns.
2: I, de fet, vosaltres feu unes jornades en el que hi ha un dia d'iniciació en el que doneu unes primeres classes perquè la gent sàpiga en què consisteix aquesta tècnica.
3: Sí, això és l'ideal. El que passa que molta gent ens ve i s'incorpora directament a les sessions. Però per això som dos. Aleshores, un porta el grup, diguéssim, que ja està iniciat, i l'altre va ensenyant la tècnica. I això és el que ens fa, doncs, que tothom s'adapti de seguida al grup i que tothom, doncs, tingui aquesta expectativa de, ostres, ja sé fer marxa nòrdica.
2: Doncs va, anem a explicar una miqueta en què consisteix aquesta tècnica, sense explicar-la del tot, perquè es tracta de que les persones interessades s'apropin a la vostra activitat.
3: Bueno, hi ha una cosa que és interessant, i és que sembla que la marxa nòrdica sigui una cosa que l'acabem d'inventar. I realment, no. Això fa temps que ja es va inventar, en el 1934, em sembla que és, sí. Que va ser en els països nòrdics que va haver-hi un moment que, justament quan es anaven a fer les primeres olimpiades, doncs van trobar que no havia neu. I els atletes tenien que continuar entrenant. I llavors què van fer? Vam començar a entrenar amb bastons, però sense neu, per continuar amb la seva forma, la forma física. O sigui que estem parlant de fa molts anys. La marxa nòrdica ha anat evolucionant i ha anat passant de país a país, i aleshores, bueno, és una activitat que té molt d'èxit. Té molt d'èxit perquè té una cosa molt interessant, i és que s'amolda molt bé a qualsevol edat. Que és per gent gran? Sí, sí, sí, pot ser, però també per gent jove. Per nens, per famílies i per tothom, perquè s'aprèn molt ràpid i de seguida notes aquell gustet de fer activitat física, d'aconseguir coses, de pujar per la muntanya, tens el contacte social i tens el contacte, doncs, d'això, de la natura, que també és una cosa que a vegades els que vivim a la ciutat ens fa falta.
2: Podeu seguir les xarxes socials d'aquesta activitat, que és Marxa Nòrdica Esplugues, només que ho busqueu a l'Instagram, de seguida al cercador amb la lupa ho trobareu, i allà veureu totes les sortides que fan, i que s'ho passen molt bé perquè se'ls nota.
3: Sí. Cada mes sortim a fer una passejada de marxa nòrdica i estem descobrint molts llocs que, bueno, que la gent o no s'atrevia o estaven una mica lluny, i clar, els trepitges, realment vas coneixent puestos que no havies passat mai. I això, pues, també és bastant motivant, perquè a vegades sempre ens centrem en els puestos que tenim al voltant, o a vegades massa lluny, i dius,

0: Ostres, si això, ostres, no sabia que estava aquí, no?
1: Quins beneficis ens aporta la marxa nòrdica a nivell de salut?
2: Aviam, hi ha qui diu que quan fas marxa nòrdica mobilitzes el 90% de la musculatura corporal. El que sí que és cert és que mous molts músculs, perquè mous des dels peus fins a la cintura, les escàpules, els braços, l'esquena... I en aquest sentit és molt important. No és només caminar, mobilitzes molta més musculatura i per tant en aquest sentit és important. A banda d'això, és una activitat molt recomanada per persones que han tingut trastorns, com per exemple persones que han tingut càncer de mama o persones que han tingut fibromiàlgia, persones que tinguin o hagin tingut Parkinson. És molt recomanat perquè la coordinació que dones amb l'exercici és molt bona. A banda d'això, beneficis. Bueno, a partir d'aquí tenim beneficis de caràcter físic. El fet de caminar de manera constant ho és. De caràcter psicològic, ja hem dit que és una activitat molt social. Sempre sortim en grup, mai surt ningú sol. Amb la qual cosa, és molt important el benefici social i psicosocial que tens. La gent parla, disfruta, gaudeix de la història.
1: Hi ha una cosa, Jordi, que has dit, que mobilitzem molta musculatura. Has dit un 90, però si aquesta marxa la fas rient, clar, aleshores encara mobilitzes clar, més perquè estan tots els músculs del cap que es va ja al 100%. O sigui que estem parlant d'uns beneficis cardiovasculars, estem parlant d'uns beneficis musculars, articulars, que bueno, fan que tinguis una vida més saludable, en definitiva.
2: Sí, la idea és aquesta, la idea és salut. Amb el sentit més ampli.
1: De fet, a la Carme se li nota que ara ve d'una marxa, perquè està molt dinàmica. No soc una mica així, eh?
2: No, però sí que és veritat. Hi ha molts dies que comencem la classe a les 7 de la tarda i comencem ensupits, i l'acabem com a motos. I és així, vull dir, perquè el mateix moviment del grup, parlar amb aquest, caminar, et va produir una sensació molt agradable i es nota molt, realment es nota molt.
1: I a més sempre posem reptes, no? Perquè avui teníem el repte aquest de pujar sense parar, hasta dalt de tot. Bueno, doncs hi havia gent que no estava segura de fer-ho, però l'han fet tots i se sentien realment que havien aconseguit un triomf, no? Aconseguit arribar fins
2: ara. El José Luis ens deia que ell feia 2 anys, ell no era capaç de pujar caminant a la plaça Mireia, a tall d'exemple. I avui he pujat com si hagués sortit de casa. Vull dir que... I em deia, jo fa 2 anys, a dures penes, pujava fins aquí. I dius, bueno... Vull dir que és una cosa que...
1: La sinergia que es crea anant amb altres persones.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Sí.
1: Faria falta algun tipus de revisió mèdica per practicar la marxa nòrdica en alguns casos? Bueno, sempre és bo, no? Tindre un control de quin és el teu estat físic. Però com camines... Saps? A veure, no fa falta. Ara, que si tens una dolència, fa molt mal l'esquena, no sé què... Vale, pues primer anem a veure el que tens i després segurament inclús et recomanarem fer això. Concretament en el tema de l'esquena, perquè treballem tots els paravertebrals, els muscles que acompanyen la columna vertebral, amb aquest moviment de balanceo dels braços, pues fa que es tonifiquin. I això fa que l'esquena no faci tant de mal. O sigui que totes aquelles persones que estan molta estona sentades o molta estona de peus, aquest esport és ideal.
2: El que sí que és cert és que quan anem a fer marxa nòrdica, el primer que hem de fer és explicar què ens passa. M'explico. No pots venir a fer marxa nòrdica i tenir, jo què sé, qualsevol dolència i no explicar-ho. Penso que el que s'ha de fer és explicar-nos-ho. A partir d'aquí, ja veurem. És el que diu la Carme. Ja veurem què té, ja veurem com ho tractem, ja veurem què podem fer. I és el més fàcil. No cal una revisió mèdica per fer això. Jo penso que no
1: és necessari. I que cadascú també es coneix les seves limitacions,
2: Exacte. Mm. I a més que el ritme es va adaptant. Vull dir, no anem a fer curses. Ja en parlarem de les curses, però nosaltres, quan anem amb els grups, no fem curses. Vull dir, si hem d'anar més lents, perquè aquella persona aquell dia va més lenta, doncs com un va al davant i l'altre va al darrere, doncs un es queda al darrere i l'altre va al davant. I a partir d'aquí et vas organitzant.
1: Bueno, és que tenim dos grups, hi ha un grup que és més avançat que l'altre, i aleshores tenim aquells dos nivells i juguem. Quan va començar la marxa nòrdica aquí a l'Espluga Viva?
2: Un dia estàvem reunits a la junta del centre excursionista i va aparèixer la Carme per la porta, eren les 8 del vespre, 8:30, va aparèixer la Carme per la porta, va picar, va entrar i ens va dir jo voldria fer marxa nòrdica amb vosaltres, us interessa? Us puc muntar grups, us puc muntar cursets. I ens vam quedar com una mica de... ¿Qué le decimos a esta mujer ahora que ha aparecido de repente?
0: ¿Y quién es? ¿Y dónde, de dónde viene?
2: No volíem de res, eh? Però absolutament de res. Bueno, sí. Al cap de 15 dies fèiem una sortida un dissabte al dematí i a partir d'aquí vam començar sortint un dissabte al dematí per provar-ho amb ella i, bueno, quasi cada dia, bueno, quasi cada setmana. És que durant la pandèmia pràcticament no vam ni parar. Era l'única activitat en funcionament que teníem a Esplugavima. La marxa nòrdica. I ara
0: parlarem dels grups que
2: deia
0: ella.
2: Una massa crítica, per entendre'ns, sí. Al voltant de les 60-70 persones. Això vol dir que nosaltres cada setmana movem al voltant de 30-35 persones. Més o menys, eh?
0: En dos grups, dimecres i dijous.
1: I després del dissabte, que fem la sortida, l'excursió, diguéssim, diumenge, que hi ha uns altres 30.
2: I el diumenge anem al voltant de 25-30.
1: Ara, els dos grups que m'estan sentint, que els he dit que els saludaria, estan, a veure, tots tenen el mateix, més o menys el mateix nivell. Potser imprimim una mica més d'intensitat els dijous, ¿vale? Però perquè fa més temps que estan fent-ho. Però els dimecres a tope, superbé, eh?
2: Sí, però el dimecres podríem dir que és el grup d'iniciació i el dijous podríem dir que és el grup de perfeccionament. Però tampoc és tan així, perquè no. Al final a mi em cou bé la gent de dimecres i vinc dimecres, a mi em cou bé la gent de dijous i vinc dijous. Al final una mica és això, no és una distribució tan extrema del nivell.
0: Val, doncs ara anirem al que dic jo, als moments de la publicitat. Ara us parlarem que l'Espluga Viva està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, d'aquí d'Esplugues, a tocar la carretera de Cornellà, és on està l'Espluga Viva, que teniu un horari de secretaria que va de 4 de la tarda a 8 i que més o menys és cada dia. Els dimecres és la tarda que està tancat. També teniu un telèfon, que és el 93 473 3909, i aleshores... Qualsevol persona que s'apropi a l'entitat doncs pot demanar els horaris, els preus de les inscripcions per aquesta activitat. Perquè ara sí que parlaríem, per fer l'activitat cal ser soci de l'entitat?
2: No. Nosaltres funcionem amb persones que són socis i persones que no ho són. De fet, tenim una tarifa per socis, lògicament, i una tarifa per no socis. I no cal ser soci. Es pot venir perfectament a fer marxa nòrdica amb nosaltres sense ser soci.
0: I també abans, fa una estona, la Carme comentava que a part de l'activitat setmanal també esteu fent sortides mensuals. I ara aquí és on voldria anar jo, aquestes activitats que feu cada mes,
1: Sí.
0: Que les trobem a Instagram i que les convoqueu, sí, en suficient temps.
1: Sí.
0: Ho porteu algunes l'heu fet, les feu aquí a Esplugues, algunes també heu sortit.
1: Sí. Bueno, a final d'any ens reunim i aleshores organitzem totes les excursions de l'any. O sigui, que les tenim pensades des del principi d'any, diguéssim. I aleshores pues, intentem que anar per diferents sectors a prop de Barcelona. Jo crec que no anem massa, no més de 60 quilòmetres.
2: La idea és sortir al dematí. O sigui, venir a dinar a casa.
0: Val.
2: La idea principal és aquesta. Hem de poder anar a un lloc on poder fer marxa nòrdica, descobrir coses noves, però que estiguem prou de prop de casa com per venir a dinar. Són excursions de 3 hores, 3-4 hores, més o menys. Quedem cap a les 9 del matí i cap a la 1 i mitja, a les 2, tornem a estar aquí a Esplugues.
0: Sí.
2: I la distància és això, 40, 50, una hora de cotxe, com a màxim.
1: Sí, com a màxim.
0: I més o menys és això, una durada de 4 hores, sí, amb poca dificultat.
1: Sí. Sí.
2: Una distància que fem aproximadament estarà al voltant entre els 10 i 12 quilòmetres aproximadament, que és una cosa que més o menys tothom que tingui una mica de forma física, que hagi caminat una miqueta, la pot assumir. I el desnivell que fem tampoc és una cosa molt complexa.
1: No supera els 300-400
2: metres.
1: No el supera mai.
0: Aquesta podria ser la clau de l'èxit que està tenint la marxa nòrdica a molts llocs?
1: Jo crec que és perquè no, de seguida no t'es beneficis, saps? Ostres, de seguida dius, ostres, mira, no m'atrevia a pujar aquí a la plaça i ara no només no m'atreveixo, sinó que arribo. Ostres, tenia massa relació amb la gent d'Esplugues i ara tinc molts amics. Jo crec que és això, els beneficis, diguéssim, que notes en el teu poble de seguida, amb el cos...
0: De salut.
1: Exacte, de salut i també el social.
0: I psicosocials, podríem dir.
1: Sí.
2: I aquesta facilitat per fer l'activitat activitat.
1: És fàcil?
2: És una activitat fàcil, amb uns bastons i unes sabates pot ser marxa nòrdica.
0: Que són relativament barats.
2: Exacte. Els bastons que els tens, te'ls deixem nosaltres. Els de sabatilles tothom en té, crec. Vale? Però la facilitat de del tipus d'activitat no suposa... Jo què sé, pots fer pàdel, que si la raqueta, que si el golpe, que si no sé què... És molt complex.
1: Que el juguer de la pista.
2: Vale? Però no, marxa nòrdica. Quedem a una hora, sortim a caminar pel carrer, amb els bastons, tornem... I això va acompanyat d'aquests beneficis que dèiem ara. Jo crec que tots aquests elements junts són els que la fan gran.
0: Abans heu dit que fins i tot amb la Covid no veu parar de fer activitat. Faci fred, faci calor.
1: Exacte. Sí. Avui estava contenta perquè he vist la llum, perquè la nostra activitat comença a les 7. I dic, ostres, que bé, i feia bon dia, i perquè, clar, a l'hivern comença la classe a les 7 de la tarda, que és de nit. Però allà estem, vull dir, amb fred i amb foscor, però seguim a tope.
0: Doncs reivindicarem la franja horària d'estiu, sí, per poder practicar,
1: sí,
0: l'esport.
1: Sí, per favor.
2: Tu parlaves de la sortida del pantà de Vallfornells. Sí. El dia del pantà de Vallfornells vam aparcar els cotxes a 4 sota 0 i vam començar a caminar. Al cap d'una estona, sí, aviam...
1: I eren molts.
2: Sí, eren molts. Comences a caminar i tens fred, però al cap d'una estoneta, quan vam arribar a la pujada de dalt, sí, vam haver de parar amb una corbata, doncs els abrics. Val? Vull dir que... No, el cos escalfa quan camines, no hi ha problema.
0: I una altra cosa que voldria afegir, perquè jo sóc associada de l'entitat i em va fer il·lusió que en l'informe anual de l'entitat es va dir que l'augment que hi havia de socis aquest 2022 era en part per persones que estaven apuntades a l'activitat de marxa nòrdica i que finalment havien decidit fer-se socis de l'entitat, doncs primer perquè volen fer l'activitat i segona perquè han vist la resta d'activitats que es fan a la mateixa entitat.
1: Sí, sí, és correcte.
0: Doncs felicitats,
1: sí,
0: a l'equip per assolir aquest
1: repte,
0: augment,
1: no? Sí. D'augment de socis. Bueno, la veritat és que a veure, primer ho fem bé,
2: No. Són bons, són bons.
1: No, bueno, però tenim moltes hores de treball i de feina i també d'il·lusió, perquè les coses quan se fan amb molta il·lusió generalment surten molt bé. I una altra cosa és que el Jordi em fa molt de cas, que jo sempre estic proposant coses i ell diu, vale.
2: Bueno, sí.
1: I entre el que ell s'inventa i el que jo m'invento, pues, i el que treballem i l'acolliment que ha fet l'Espluga Viva amb aquesta activitat, això és important també de dir-ho, pues, ha fet que proliferi la marxa, no?
0: Perquè, clar, tu arribes a l'Espluga Viva un bon dia, entres per la porta, fas, sí, una proposta...
2: Sí. Ara hi ha sòcia, també.
0: Sí. I te l'accepten. O sigui, tu...
1: Sí. Jo vaig dir hola.
2: Sí.
1: I estaven allà reunits. Vaig explicar una cosa que crec que podria ser interessant per l'entitat i vaig proposar la marxa nòrdica. I dic, i el que podem fer és un dissabte, ho fem per tothom, un tastet. I a partir d'aquí pues, vam veure que podia tindre èxit. O sigui que...
0: Seria el que diem ara, una jornada de portes obertes.
1: Sí,
0: eh?
1: sí, correcte.
0: Per fer-ho. Doncs ara sí que gràcies a tots dos, a la Carme Cervera i al Jordi Sòria. I quan acabo els programes sempre poso una música de comiat. Així que m'agradaria que em diguéssiu alguna cançó que us agradaria que posés.
2: Jo crec que Caminem lluny.
1: Sí, del doctor Prats. Jo crec que estaria bé.
2: Seria una bona cançó.
0: Doncs vinga, molta marxa.
1: A tope.
2: Moltes gràcies. Vinga, fins ara.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Si us dic lectura, compartir, reivindicació, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Farem una foguera amb l'estrell i la por.
1: Avui us parlem del Pati Blau, de l'Espluga Viva, i per parlar-ne en tenim a la Carme Porta, que és veïna d'aquí del barri del centre. Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Carme, com et presento?
2: Jo sempre dic que sóc una mica impresentable.
1: Perquè has fet moltes coses i és molt llarg d'explicar tot el teu activisme social. Seria
2: bueno,
1: així.
2: Ja tinc una edat, no? Començo a tenir una edat i acumulo les coses.
1: Doncs sí, anem acumulant. Carme, com neix el Pati Blau aquí a Esplugues? Primer de tot, què és el Pati Blau?
2: El Pati Blau és un espai de tertúlia literària. I va néixer amb la idea de poder parlar de les dones escriptores i amb les dones escriptores. És a dir, poder... El Pati Blau jo crec que ho defineix molt bé la frase que nosaltres vam fer nostra de la Montserrat Abelló, un pati blau on tothom pugui passejar els seus dubtes, no? Que és una frase d'una poesia de la Montserrat Abelló. I nosaltres, a partir d'aquella frase, vam començar a vertebrar la idea del Pati Blau. Nosaltres volíem tenir un espai on, bueno, on poder parlar de literatura, de llibres, i també poder parlar d'autores i amb les autores.
1: És molt important, amb les autores, perquè no és el mateix parlar de les autores que amb les autores, i això vol dir que cada mes convideu a una autora que vingui a parlar del seu llibre.
2: Exacte. Bueno, clar, no és un club de lectura, no? De fet, ja ens agradaria, diem, que tingués una mica aquesta dinàmica i que la gent es preparés també la tertúlia, perquè sempre sol ser més rica, però clar, tampoc és una presentació de llibre, perquè no parlem de novetats, però sí que el que volem és parlar d'una obra concreta, d'un llibre concret, amb l'autora. I sovint, clar, si nosaltres sempre diem, no, que el Pati Blau és un espai de tertúlia literària amb autores, però on fem o visibilitzem el triple salt mortal, no? Que és ser dona, dedicar-se a la cultura i, a més, fer-ho en català. No? Ser dona, escriure i en català. És com un triple salt mortal a la invisibilitat, no? És a la invisibilitat total. Les dones som invisibles en la cultura, en la història, en tot allò que fem, diem, encara que sigui de forma igual o millor als nostres congèneres, no? Però som més invisibles. I alhora, dedicar-se a la cultura, dedicar-se a escriure, ostres, és una dificultat evident per tothom. I a més, fer-ho en català, diem, encara tanques més el cercle, no? Llavors, clar, nosaltres poder tocar de prop i conèixer de prop l'obra, l'autora, allò que ens parli en primera persona, no d'oïdes, i que puguem fer tertúlia amb ella, doncs és important, no? És donar visibilitat, però alhora també fer conèixer aquella obra, que sovint, no sempre portem autores molt conegudes, portem autores també conegudes, però no sempre, i el fet de conèixer-les i entendre el que estan escrivint, doncs, ostres, fa que, diem, que d'alguna manera es puguin, sí, promocionar i puguin ser, bueno, més properes, no?
1: Carme, i en aquest sentit, quan jo us he presentat com a una entitat o un espai reivindicatiu, seria així? Estem reivindicant tots aquests espais de dona, escriptora i en català? O no seria...
2: Bueno, aviam, de fet és un espai de tertúlia i és un espai cultural, però un espai de tertúlia i cultural no deixa de ser un espai reivindicatiu. Bé. En els moments en què estem, no? Vull dir, durant la pandèmia tot el sector cultural doncs precisament ha sortit a reivindicar que són un sector essencial, però no només, sinó que a més és un sector molt castigat, doncs, bueno, amb les dones que fan cultura i la fan en català, doncs això ha passat tota la vida, no? I, bueno, un espai, diem, de cultural no deixa de ser un espai d'activisme també, perquè en el fons és una cosa que abans, no? Fa un segle tenir cultura o parlar de cultura una cosa, diem, ostres, important, i la cultura ha anat caient a nivells molt baixos, no? D'allò com si no importés a la societat, i en canvi és el que fa moure moltíssimes coses, el que fa moure la vida, el que et planteja, no? La imaginació, la creativitat.
1: Aquest espai del Pati Blau dona l'oportunitat de conèixer les autores, però també dona l'oportunitat de que les autores conegui l'opinió, no solament del seu llibre, sinó del que elles expliquen, perquè quan ha vingut, per exemple, la Mireia Boya, doncs cadascuna de les persones que en formaven part de la tertúlia li va poder explicar experiències, o, per exemple, ara no recordo el nom de l'escriptora, que ens explicava com jugava ella de petita al barri de la Salut de Gràcia. Mm-hmm. Doncs també va donar peu perquè poguéssim parlar de com jugàvem o com recordem nosaltres la nostra infantesa. I, per tant, es crea una complicitat de, ja no de l'actor, sinó de la persona que està participant directament amb l'autora, que això no és habitual.
2: Bueno, clar, és que una obra pot tenir moltes lectures, és a dir, si és una obra que només té una lectura, és una obra una mica difícil, no? I una mica excessivament lineal, possiblement, no m'agradaria generalitzar, no? Però possiblement inclús poc creativa, no? Que a mi una obra, depèn de qui la llegeix, té diferents lectures o diferents perspectives, i les experiències, una mateixa experiència pot tenir diferents lectures, no? Llavors jo crec que precisament el format de tertúlia és el que afavoreix, no? Que una obra pugui tenir aquesta mirada prismàtica, no? De, no només la de l'autora, l'autora explica la seva experiència amb aquella obra, el que ha volgut explicar, el que explica, com ho ha escrit i per què li ha vingut aquella idea o com ha desenvolupat aquella idea, i les que llegim i tertúlia i fem tertúlia, doncs tenim cadascuna la nostra visió, inclús fets, diem, laterals o col·laterals d'una experiència d'aquella pròpia obra dona per una part de la tertúlia, no? Jo crec que depèn de l'obra, depèn del format, pot ser poesia, narrativa, assaig, no? I per tant pots parlar de ficció, pots parlar de poesia, que no deixa de ser metàfora, no? De la vida i molt de l'interior, o molt interioritzada, o l'assaig, que pot parlar de la realitat o de fets històrics, de moltes coses, és a dir, i cadascuna té una visió d'aquestes coses, i això és molt ric, no? Enriqueix molt. Clar, i podem dir, mira, hi ha opinions millors que d'altres. Bueno, jo crec que la tertúlia precisament dona aquest format més democràtic, no? És un format democràtic en el que tothom diu el que pensa i el que sent, i exposa la seva experiència, no? I possiblement el fet de parlar-ho des d'obres que no deixen de ser una creació, siguin de ficció o no, doncs, ostres, pots parlar de moltíssimes coses, no? Del que passa en aquella obra, del que et suggereix aquella obra, d'un fet que passa i que es pot traslladar a la vida real, de fets històrics que es repeteixen. És a dir, pots parlar de moltíssimes coses i pots parlar de records teus de la teva pròpia vida i exposar-los, no? I, ostres, jo crec que és un format que dona per molt, i de fet moltes vegades arriba un moment que hem de tallar l'acte, no? Hem de dir, bueno, ja és l'hora i es fa tard i tothom ha de marxar, no?
1: Aquí arribem. Quan es fa el Pati Blau? Quins dies?
2: Amb el Pati Blau ho fem tots els darrers dijous de mes, el darrer dijous de cada mes fem el Pati Blau. És veritat que a l'agost no en fem, que el setembre ens coincideix amb la festa major i llavors tampoc en fem, i que per Nadal ens coincideix i les festes, per festes de Nadal, i tampoc en fem, no? I que el juliol el que solem fer és un final de festa, d'alguna manera més que una tertúlia, però vaja, sol ser això, cada darrer dijous de mes.
1: Doncs va, ara fem la promoció. Us esperem al Pati Blau el darrer dijous de cada mes a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9 d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I tota la informació la trobareu a la secretaria, a les xarxes socials. El Pati Blau té un blog propi, que si un cas ara direm l'adreça,
2: tertuliapatiblau.blogspot,
1: exacte, .com,
2: .com o .cat, ara no recordo. Però, i després tenim pàgina a Facebook, sí. I bueno, també ho podeu trobar a les xarxes de l'Espluga Viva.
1: Exacte. I on volíem arribar? S'acaba la tertúlia, s'acaba la xerrada compartida amb l'autora, i fins ara, encara aquests darrers dos anys no s'ha pogut fer, feu un pica-pica i seguim la xerrada.
2: Bueno, també és veritat que hi ha una cosa que anima la tertúlia, abans d'arribar al pica-pica, que és, nosaltres, el primer any costava molt a la gent xerrar, era el primer any, estem parlant 2014, temporada 2014-2015, bueno, portàvem autores i, ostres, les autores parlaven i la gent parlava poc, no? I llavors vam parlar amb el Tast d'Esplugues, i el Tast ens finança, diem, uns vins que mariden, fan maridatge amb l'obra, no? Llavors, a partir d'aquí, és veritat que el vi anima una miqueta a la tertúlia. No, no és que ens
1: I allò, a més es busca un pi...
2: No ens empioquem, no ens empioquem, però és allò d'anima una mica la tertúlia, sí. I d'alguna manera encara la fa més propera, no deixa de ser, bueno, com fer un beure amb les amigues, no? I dic les amigues no perquè no estigui oberta als amics, sinó perquè venen pocs, que no deixa de ser curiós.
1: Alguns,
2: alguns venen i de tant en tant venen més, però vull dir, no deixa de ser curiós que sigui una cosa que no interessi el gènere masculí o que no interessi tant, no? I després el que sí que fem quan acaba la tertúlia és un sopar amb l'autora, no? Que normalment el fèiem obert a tothom, però vaja, fem una mica de pica-pica amb l'autora, a tothom que es vulgui, que s'apunti prèviament.
1: I aprofitem la xerrada i la trobada i aquest sopar també per fer la venda del llibre de l'autora.
2: Exacte. Bueno, que millor que tenir l'autora allà. Exacte. Que vens el llibre i te'l signa, te'l dedica. Bueno, pensàvem que era un moment meravellós per fer-ho, no? És allò, què millor que comprar, si tothom es compra el llibre per Sant Jordi perquè la gent, perquè l'autora o l'autor li signi, no? Doncs això és cada mes un Sant Jordi, no? I fem allà, doncs evidentment no és una obligació comprar el llibre, no? Però la majoria de gent l'acaba comprant precisament perquè hi ha interès en allò que s'ha explicat, no? I l'autora allà i el dedica, per tant és un moment, diem, de proximitat màxima. La tertúlia és un moment, com deia, molt democràtic, molt que tothom es pot expressar, però també de proximitat amb l'autora, que jo crec que ostres, a vegades no, sembla com si les escriptores fossin éssers, diem, poc assequibles, i en canvi són persones la mar de normals, la mar d'assequibles, la mar de pròximes, i així ho hem viscut en aquestes temporades que portem ja de Patí Blau.
1: Carme, per poder portar cada mes una autora, això porta molta feina? Hi ha força predisposició per part de totes elles de venir cap aquí a Esplugues? Perquè, clar, no totes venen de prop. A algú de Barcelona, quan li dius vine a Esplugues a fer alguna cosa, diu, ui, Esplugues, això està molt lluny, però ha vingut gent del País Valencià, de Mallorca. Com ho fas perquè s'apropin al Patí Blau?
2: Mira, hem de dir que és un espai únic. És a dir, una tertúlia només dedicada a autores no n'hi ha enlloc, a Catalunya, i no n'hi ha a Barcelona. Potser s'han començat després del Patí Blau, però ha sigut com una idea que tothom li ha sorprès i li ha agradat. I hem acabat sent, diem, un espai de referència per les autores. Potser al principi costava més, no? Perquè, clar, era una cosa que ja començava, que no sabies, que... Però també és un espai de promoció de l'obra. Inclús les pròpies editorials, ostres... És interessant això que feu, no? També és veritat que, bueno, que no hi ha tants espais de tertúlia i de presentació llarga d'una obra, que ja no és novetat, torno a dir, no estem parlant de novetats, sinó que estem parlant ja d'obres que algunes fa 2 anys que s'han publicat, no? I per tant la gent pot conèixer. Al principi costava més, ara costa menys, però bueno, també és veritat que no sempre, aviam, tot sembla molt fàcil, no? Però clar, has de parlar amb la gent, li has de plantejar, li has d'explicar, li has de dir, has de quadrar l'agenda, i bueno, no tothom està disposat o no tothom està en el moment.
1: Vàries coses volia comentar. Una, que sembla sorprenent que a tot Catalunya no hi hagi un espai concret com aquest, i que s'hagi, i felicitats per haver-lo creat aquí a Esplugues. Està molt bé.
2: Bueno, hi ha altres tipus de tertúlia, és a dir, per exemple, hi ha una llibreria de dones a Barcelona que fan tertúlies literàries, però no és cada mes amb l'autora, sinó que és tertúlia sobre una obra, més tipus club de lectura, si vols, no és tampoc igual, però més d'aquest tipus. Després es fan clubs de lectura n'hi ha molts, però tertúlies així amb autores directament i de forma regular.
1: I després hi ha la col·laboració que has esmentat, que hi ha amb el tast, amb el tema aquest dels vins, que sempre busquen algun vi que per la seva essència tingui alguna relació amb l'obra, que ja és difícil, però molts cops ho han aconseguit.
2: Sí, bueno, clar, aviam, quan el mateix que et deia abans, cada obra pot tenir diferents perspectives, i en aquesta lectura el tast fa la seva, no? I clar, igual jo no ho sabria maridar, o jo, o tu, o molta gent de les que estem allà no ho sabríem maridar, però si ho expliquen, clar, pot ser que a vegades són coses molt col·laterals, que l'autora és d'aquella comarca, que l'obra parla de terra de no sé què, que aquella obra planteja un tema que... És a dir, bueno, es tracta de com maridar el contingut o l'autora amb un vi, no? I bueno, jo crec que tenen precisament aquesta virtut de saber-ho fer i, bueno, la veritat és que ho fan més divertit, no? També.
1: Carme, a l'Espluga Viva també organitzeu l'Abril Literari, que ara no parlarem de l'Abril Literari, però entre el Pati Blau i l'Abril Literari, l'Espluga Viva s'està convertint en un espai de referència literari, més que de lectura, no? Fomenteu l'escriptura.
2: Bueno, és que jo crec que l'Espluga Viva, dintre de l'Espluga Viva hi ha tradicions i costums, clar, via l'Arrelat, via el Pati Blau, via l'Abril Literari, bueno, està sent un referent cultural, no és només... És a dir, jo crec, clar, que una de les coses importants ha sigut precisament tenir un espai de promoció cultural entre l'Espluga Viva que permeti precisament la creació d'aquests espais, no? Clar, l'Abril Literari... L'Abril Literari, tu mires, poses Abril Literari a Mr. Google, no? I hi han 30.000. Ara, possiblement no tots són com els que muntem nosaltres, eh? Una cosa és Abril Literari parlar de llibres i l'altra, Abril Literari tal com ho pensem nosaltres, que és en un format molt similar al Pati Blau, no? Amb l'autor o l'autora, amb recital, amb diàleg entre autors, bueno, jo crec que té un format que també el que vol és fer propers els autors i les autores a la gent, no? Que no sempre... I no parlem, com dic, eh? No parlem només de presentacions, sovint agafem un llibre que és novetat, però agafem d'altres que no. És a dir, l'Abril Literari és un format similar, si més no, el que passa que, bueno, molt més compactat durant el mes d'abril, amb moltes activitats, i amb una exposició, és a dir, una cosa com més... amb un context molt més concret, no? Però vaja, té un format que pot ser similar al Pati Blau.
1: Diu que cadascú ha de tenir la seva cambra i un Pati Blau on passejar els seus dubtes. I si teniu algun dubte de què és el Pati Blau, us podeu adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, al telèfon 93 473 3909, per les tardes sempre, que és quan hi ha el personal a secretaria. Carme, jo sempre per acabar faig la mateixa pregunta, i a vegades aquí no s'acaba la xerrada. Tens alguna altra cosa que explicar-nos o que dir-nos que jo no t'hagi preguntat?
2: No, jo simplement animar la gent a llegir molt. Llegir és viatjar. No només ens alimentem de sèries i de pantalles, sinó que, ostres, amb un llibre pots viatjar molt lluny, no? I et pot obrir molts mons. I jo crec que el fet de llegir també és compartir. De fet, és una activitat que pot ser molt solitària, molt personal, però alhora és compartir. I llavors, un cop hagis llegit, vine a la tertúlia, no? Vine a la tertúlia del Pati Blau a compartir-ho, a parlar-hi, a tu que autora, no? I a compartir amb altra gent la teva lectura, la teva experiència d'aquella lectura. Jo crec que simplement és que la gent s'animi a parlar de la literatura, és igual, en qualsevol cercle, que perdem la por també a parlar-ne, no? Que a vegades sembla, parlar de cultura, parlar de llibres, és una cosa sèria. Home, clar, és molt sèrio, però clar, tampoc, algun cop has de començar a fer coses sèries a la vida, no? I poder llegir i compartir i parlar-ne de forma normalitzada, més enllà d'altres coses que fem, no? Doncs, ostres, és un gran què, i això jo crec que és una gran... Bueno, que és molt important per la cultura.
1: Importantíssim. I que ho tinguem aquí a Esplugues, doncs, un luxe. I que ho puguem tenir cada mes, el darrer dijous de cada mes, doncs és molt fàcil, perquè només ens hem d'apropar el darrer dijous de cada mes, si ens ve de gust, cap a l'Espluga Viva.
2: I a més, ens podeu trobar informació al web de l'Espluga Viva, al Facebook de l'Espluga Viva, però també podeu buscar el propi del Pati Blau. I a més, podeu trobar també informació al propi blog del Pati Blau. Simplement posant tertúlia al Pati Blau ho trobareu. I si voleu informació de l'Abril Literari, també tenim un blog i també tenim pàgina de Facebook i a les xarxes, de tant a Instagram com al Twitter de l'Espluga Viva també anem penjant coses. O sigui, és a dir, no serà per manca d'informació que podeu trobar.
1: Doncs Carme, no ens ha quedat cap dubte, us seguirem, sigui com sigui, presencialment i a través de les xarxes. Gràcies per estar avui amb nosaltres i per explicar-nos aquesta delicadesa del pati blau, i seguirem compartint estones, com sigui, presencialment, per la ràdio o per les xarxes.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per la feina que feu.
1: Doncs gràcies al Pati Blau i a tot l'equip de l'Espluga Viva que el fa possible. Una abraçada per tothom.
2: Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat, doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
4: Molt bon dia, gràcies per convidar.
1: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, uh-huh. I ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
4: Correcte.
1: Què és Encadenats?
4: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior, i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
1: Això dels encadenats és molt tradicional, també. Mm-hmm.
4: Sí, però no, o sigui, no és, és molt suavet, és la última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
1: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
4: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es poden trobar el primer conte de tots, es diu Bateria Baixa, que és un conte de terror. Molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama. Un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència-ficció, hi ha un conte que es diu Terra Fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i perquè ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
1: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
4: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan els escrivia, els posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
1: Clar, perquè... Els idees d'una manera, mm-hmm. I després has de buscar aquest fil conductor.
4: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús... les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixa una mica de feina al lector. Que...
1: Quants contes hi han?
4: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
1: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
4: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moquen el sector que has dit, el món de l'economia de l'empresa, també veig moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
1: Entre números i pel·lícules...
4: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, en la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
1: És cert.
4: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, el que sigui, se m'acut una idea.
1: No pares.
4: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
1: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
4: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
1: El
4: primer de tots es diu Bateria baixa.
1: Sí.
4: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb la última frase del darrer conte, no? La frase és, els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu, això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos... Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona. Hi ha en tercera persona... Bueno, una mica de tot.
1: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento. Estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio...
4: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
4: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar, ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, no, és un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi, després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu o que te'ls tornes a llegir o quan els estaves escrivint?
4: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim, clar, buscava jo no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz... I la veritat que sóc un fan de Miles Davis, i si tingués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
1: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
4: Sí.
1: Totes elles?
4: Sí, totes elles. Menys un que li podrien ficar alguna cosa, no sé si us agrada Janis Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? i agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i he agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
4: No. He intentat, per tots els mitjans, que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com
4: que
1: les coneixes...
4: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I clar, tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: Clar, a lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
4: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
4: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això, perquè, clar, és... M'ho sembla un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
4: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
4: A veure, el seu llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-ho d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, doncs es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
1: Els negres dels editors.
4: Ah, exacte.
1: Eh?
4: No se'ls llegeixen de la primera a l'última
1: paraula. Bueno, els negres són els explotadors.
4: Els negres són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
4: Llavors, els lectors ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No mirant sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
4: Llavors vaig dir, llavors què?
1: No diu,
4: te'l publiquem. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, uf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
4: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem? Per
4: això a internet, hi ha una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda a l'Abacus i tal.
1: Sí, a l'Abacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
4: Ah, exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he de
1: dir. Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
4: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
4: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
4: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
4: Quan vulgueu.
1: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
4: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
1: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà, aixalà, sigui així, però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: del 2024. Des d'Esplugues FM volem deixar aquesta entrevista com a record i homenatge a la seva figura, a la seva persona, a la seva estima per la història de l'art i per Esplugues de Llobregat. Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui parlarem amb molta substància. Tenim amb nosaltres a la Mercè Pidal i Llançà. Ella és del barri del Centre. Va néixer l'any 1950. És doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona amb la tesi Teoria i Crítica en el Noucentisme de Joaquim Folch i Torres, amb la qual va obtenir un premi d'Arqueologia i d'Història Antiga, i amb ella anirem parlant de moltes coses i dels diferents reconeixements que ha tingut. Professora de l'art i de l'arquitectura i disseny del segle XX per la Universitat de Barcelona. Ha estat membre del grup de recerca d'Història de l'Art i Disseny Contemporanis. Ha compartit docències en diversos centres universitaris. També especialitzada i crítica de l'art, ha sigut assessora a diversos museus de la nostra comarca, aquí a Esplugues, a Hospitalet i a Sant Feliu de Llobregat. A Sant Feliu és molt reconeguda la ruta del modernisme i amb ella parlarem no solament de noucentisme, sinó també de modernisme. Mercè, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Home, i gràcies a vosaltres per haver-me fet venir.
0: Mercè, tu neixes a Esplugues l'any 1950.
1: Sí, a més, el 5 del 5, o sigui, tots són 5 pràcticament. El 5 del 5, el 5 de maig.
0: I diuen que la numerologia diu que el 5 és un número molt potent.
1: Ah, sí? No ho sabia,
0: veus? Ja faré una mica així de recerca.
1: Però em faltaria un 5, perquè seria el 1955, per fer tots 5s.
0: D'acord. Neixes a Esplugues l'any 50 i explica'm una mica els teus records, perquè, clar, el carrer de l'Església, al centre, és el Rovell, d'Esplugues, sí, als anys 50.
1: De fet, encara, ara, avui en dia, el carrer de l'Església i el de mossèn Cinto Verdaguer són els dos carrers bastant emblemàtics de l'Esplugues d'abans. De l'Esplugues que, abans de construir-se, les torres símbol, per exemple. Jo el que recordo més del meu carrer és, podríem dir, l'ambient familiar. Aquest carrer, els de matins, normal, com que és un carrer fet de cases baixes, que no hi havia pisos, ara en un dels costats sí. Normalment la gent al matí sortia a escombrar i a regar una miqueta. Avui no, avui dia passa aquella màquina que fa zigzagues i que en lloc de netejar el carrer, el que fa és que t'embruta a dintre les cases, perquè et passa la brutícia per sota les portes. O sigui que és una manera de netejar el carrer entre cometes. Per altra banda, el que també hi havia del carrer de l'Església era que els vespres, com que normalment no teníem televisió, la gent sortia a prendre la fresca. I jo visc una mica més avall, però cap a la zona central del carrer de l'Església, on vivia el Corrales, i en allà es feia una petita tertúlia. La gent treia les cadires i llavors, doncs, parlaven. Mira, i així es passava una estona fins que la gent anava a dormir. Després ja va venir la televisió i llavors ja cadascú es va quedar a les seves cases mirant els programes de televisió. Clar, això li donava un caliu molt interessant al carrer.
0: I els jocs infantils, quins records tens?
1: Pues mira, això de jugar també. Podíem jugar al carrer perquè no era gaire transitat i, clar, jugàvem a la xarranca, per exemple, la xarranca que dibuixàvem a terra. Després també jugàvem a saltar la corda i, de fet, com que molts estudiàvem al Col·legi Nacional, doncs també era una mica la prolongació d'estar en el Col·legi Nacional, a l'Isidre Martí, i després a les tardes berenar i estan

0: al carrer jugant. També, com que per altra banda hi havia el cinema Savoy, anàvem també a veure pel·lícules, que llavors en feien dues de pel·lícules, amb el noticiari al mig. Me'n recordo que fins i tot la meva mare em portava un entrepà per poder jo anar seguint les pel·lícules que feien, perquè clar, amb tantes hores de cinema arribava un punt que gairebé ja era l'hora d'anar a dormir.
1: Hi havia relació entre la canalla del carrer de l'Església i el carrer Montserrat, per exemple, perquè he parlat amb algunes veïnes de la seva infància i són més o menys de la teva edat o un pèl més grans. No jugava o no hi havia intercanvis? Que els...
0: No, perquè normalment em sembla que els del carrer Montserrat acostumaven a anar a les monges,
1: sí,
0: al col·legi de les monges. I en canvi els altres eren més laics.
1: Més i, cap a l'Isidre Martí.
0: I anàvem a l'Isidre Martí.
1: Abans has parlat, has dit que no hi havia gaire trànsit al carrer de l'Església,
0: sí.
1: Però clar, arriba un punt que entre l'escola Isidre Martí cap als finals dels anys 60-70 comença a haver-hi ja més afluència d'alumnes cap a l'escola, més afluència de cotxes.
0: O bé l'institut que està més amunt, o el col·legi alemany, per exemple.
1: Exacte.
0: O el col·legi japonès, que queda ja també a tocar de la Miranda.
1: Clar, això ja és més cap als finals dels 70.
0: Sí, però és clar, llavors sí que es converteix en un carrer de trànsit.
1: Es fa la piscina de les Moreres,
0: sí.
1: Cap als anys 70-72, crec,
0: sí.
1: També comença a ser un carrer molt transitat.
0: Exacte. Llavors ja s'han... Però clar, com que ja t'he dit que la televisió també va ser un tall, que la gent ja es va quedar a casa seva, ja no fèiem aquestes tertúlies, o sigui, la gent ja va quedar una mica... El carrer va quedar més solitari i dominat pel trànsit, sí. També va ser arran de que van convertir o van voler reformar el terra del carrer de l'Església, que en un moment determinat, clar, no, tot era terra i llavors no passaven cotxes. I amb la Marina Payà, ella mateixa va dir: escolta'm, i per què no fem una reunió de veïns i convertim que el carrer sigui peatonal? I efectivament vam convocar els veïns del carrer de l'Església, que em sembla que ens vam trobar aquí a l'Avenç, i llavors vàrem decidir que el carrer podria ser peatonal perquè s'estava molt més tranquil. I clar, també vam fixar una altra cosa, que era que estigués dividit a la meitat, a l'alçada del barri de Can Tintorer, perquè poguessin llavors entrar els cotxes en el pàrquing que hi ha en aquell indret, i els altres que venien de dalt que poguessin també arribar fins a Can Tintorer. I així és com es va convertir el carrer de l'Església en un dels primers carrers peatonals.
1: Hi ha una transformació, jo el recordo, el carrer, perquè jo he estudiat a l'escola Isidre Martí.
0: Tu també.
1: I recordo perfectament com era el carrer, de doble sentit, cotxes
0: exacte.
1: Amunt i cotxes avall, i els nanos que pujàvem i baixàvem de l'escola.
0: Sí, a més s'havien produït alguns accidents, perquè al ser de pujada i baixada, com dius tu, hi havia fa una mica de corba encara, i llavors alguns que baixaven molt de pressa de cotxes havien quedat empotrats a la banda dreta on hi havien els pisos de la rajoleta, que em deien, que hi havien unes senyals a la paret d'aquests cotxes que havien fet rascades i empotramentes en aquí.
1: Mira, ara aquest record teu em dona peu perquè m'expliquis la transformació que tu has vist, per exemple, només de Can Tintorer, perquè jo recordo que era com la casa del terror. Can Tintorer estava abandonada, amb aquell barri ple de brutícia, que ningú ens atrevia ni a mirar, perquè, vaja, a mi, jo el recordo amb una miqueta de por.
0: Ah, doncs jo no, home, el barri, clar, era una mica rònega,
1: sí.
0: Però jo no ho recordo amb por, eh?
1: Perquè eres veïna i estaves acostumada
0: potser
1: a veure
0: sí.
1: La casa.
0: Clar.
1: Però hi ha hagut una transformació molt important,
0: sí,
1: amb aquesta zona, a Can Tintorer, al carrer de l'Església i la Rajoleta, perquè és fonamental després en la teva història, com a veïna, com a professional, com a historiadora.
0: Sí, clar, sí, perquè llavors... Ja vam començar, bueno, perquè amb tot això va significar intentar també aturar, en el moment en què el que era alcalde d'Esplugues, que es deia català, doncs que dominava l'especulació. I llavors vam intentar, amb uns quants veïns, crear l'Associació de Veïns Espluga Centre, que no és la que ara existeix, era una altra, i amb aquelles reunions llegíem, o sigui, bueno, llegíem, miràvem el plànol del carrer de l'Església amb la carretera i, clar, intentàvem explicar als diferents veïns que si s'alterava l'estructura urbana de lo que eren les parcel·les, tant en una direcció com en una altra, això alterava molt la construcció propera, no? Fins al punt que avui en dia, per exemple, on abans hi havia el forn del Campí, de la Susana, la peixateria i una mica més enllà una altra d'aquestes botigues, avui els pisos que s'han aixecat xoquen, per entendre'ns, la direcció de la parcel·la que està orientada de carretera cap amunt amb la que està transversal, i llavors xoquen a la part del darrere.
1: Per les persones que ens esteu escoltant, perquè ens fem una idea dels comerços que està parlant ara la Mercè, ens situaríem a la carretera Laurià Miró, just davant de la parada de l'autobús on està també la caixa. Allà hi havia la peixateria, hi havia el forn,
0: costat.
1: Exacte, a banda muntanya,
0: a la banda de
1: hi havia aquestes cases més baixes que després s'han construït,
0: En pisos.
1: Ara tenim, exacte, una botiga de congelats,
0: sí,
1: tenim una corseteria i més cap enllà, diguem-ne, tenim la Fígols, la pastisseria.
0: Exacte.
1: Sí, és aquesta, sí, zona. Mercè, cronològicament, els teus records, arriba un moment que tu decideixes estudiar història de l'art. Per què et motiva?
0: Home, això moltes vegades prové perquè en l'ensenyament que avui en diríem primari o de l'EGB has tingut a lo millor algun professor o professora que a la manera d'explicar t'ha provocat més inquietud. De manera que quan he pensat en això perquè em vaig dedicar a la història de l'art era motivat per alguns d'aquests professors que havia tingut abans.
1: De l'Escola Isidre Martí?
0: No, de Sant Just d'Esvern. De Sant Just d'Esvern, perquè jo vaig estudiar a l'Isidre Martí, però després vaig passar a l'escola que avui em sembla que es diu Núria, o Montserrat.
1: Abans les escoles Núria estaven darrere de l'església?
0: No, de Sant Just d'Esvern.
1: De Sant Just, sí.
0: A l'Ateneu. On hi ha l'Ateneu?
1: Sí, les escoles.
0: Aquella es diu Montserrat o Núria?
1: Allò era l'escola Montserrat i ara ja no hi és. Ara hi ha una escola de música, hi ha un centre cultural i sí, una plaça molt maca que han fet
0: jo
1: allà.
0: Jo vaig passar, després d'aquí, de l'Isidre Martí, a aquesta escola de Sant Just.
1: A l'escola Montserrat de Sant Just.
0: De Sant Just d'Esvern.
1: Sí, que hi havia la Montserrat i la Núria. Sí.
0: I com que havia de continuar amb lo del batxillerat, i allà no ho feien, llavors és quan vaig anar a l'Acadèmia Texas.
1: A Sant Just, també.
0: A Sant Just, que portava el senyor Bas.
1: Sí, la recordo, també.
0: També la recordes, sí, no? Que era el marit de la directora de les escoles aquestes. I, bueno, allà també hi havia alguns professors que eren molt inquiets de cara a l'art, i això també em va motivar. A més, a les meves classes coincidíem amb dos companys més que també han fet una mica la carrera dintre del món aquest artístic, diríem, amb el Ferran Renyer, actor, i amb el Ferran Mascarell. O sigui, aquests eren companys meus a classe.
1: Doncs aquestes classes van ser molt fructíferes, eh? Perquè heu sigut tots unes menys privilegiades en els vostres àmbits.
0: Bueno, una miqueta.
1: Una miquetona.
0: Bueno,
1: oi que sí?
0: Potser ells més que no pas jo.
1: Bueno, això depèn de qui parlis, Mercè.
0: Clar.
1: Perquè hi ha persones d'aquí d'Esplugues que em diuen, no, la Mercè és un pou de ciència, sí, que té un currículum impressionant. Una vegada estàs fent la teva carrera i fas aquesta tesi, diguem-ne que se t'obre un munt d'oportunitats al treball que vas fer sobre,
0: bueno,
1: Folk
0: sobre
1: i Torres.
0: Sobre Joaquim Folk i Torres.
1: Sí.
0: Que era el que va ser, el que va posar, va fer el muntatge i la descoberta de moltes de les peces que estan en el MNAC, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. I clar, era una figura que havia estat proscrita pel règim franquista i va quedar, podríem dir, en l'anonimat, tot i que tenia un gran prestigi a nivell internacional. Llavors, quan jo em vaig posar a estudiar aquest personatge, clar, vaig anar veient totes els lligams que tenia amb d'altres vessants culturals del moment. I això va permetre, doncs, esclar, posar en relleu la vàlua d'aquest personatge. I d'aquí va venir, doncs, altres treballs sobre arquitectes també del moment, com els germans Puiggairal. Després també va venir un altre vessant, que aquesta és la última que m'interessa molt, que és el que es diu l'art del jardí. Perquè resulta que en el moment del noucentisme, com que tenen una gran voluntat cívica, valoren molt que la ciutat estigui, podríem dir, molt a prop del ciutadà. I el treball aquest de la natura domesticada, amb jardins i parcs, doncs facilita formar l'individu.
1: Estem parlant del noucentisme?
0: Del noucentisme amb l'art del jardí.
1: Però és la mentalitat que estem aplicant ara, que els jardins, els parcs, estiguin al servei del ciutadà amb uns dissenys molt determinats.
0: Clar.
1: La natura, els símbols de la natura amb les persones.
0: Sí, sí. No, és que era un moment molt avançat. I, bueno, la llàstima és que després, amb el franquisme, tot això es va tallar. I, clar, ara hi ha hagut una certa recuperació del tema aquest del paisatgisme i de la preservació dels entorns.
1: El noucentisme és una època molt important per Catalunya, a nivell polític, social, a nivell literari, cultural, és un esclat.
0: És que és el moment en el qual es creen unes escoles, que en diríem de modernes, amb unes pedagogies molt avançades, la Montessori, la de Crolí, que facilita que el nen, en lloc de fer l'ensenyament memorístic, doncs estigui motivat i faci també recerca. A cada classe hi havia una biblioteca on el nen anava a buscar els llibres per poder respondre aquelles qüestions o aquelles preguntes que es havien plantejat a la classe. Clar, això és una manera activa d'estudiar, no la passiva d'anar repetint. Uno por uno és dos, no?
1: El cantoreig que ens feien,
0: Exacte.
1: Ens feien cantar.
0: O la llista dels Reis, Gots. No, aquí hi ha aquesta voluntat de recerca. I també, en aquest sentit, l'escola té una part que hi ha un hortet, que hi ha un jardí, que es veu com floreixen les plantes o com creixen els vegetals. També al mateix temps hi ha també l'ensenyament de la música, o sigui, l'ensenyament rítmic a través de llongueres. Per això, a mi, aquesta música que abans t'he parlat, no?,
1: abans d'entrar
0: aquí al locutori, les vistes al mar de l'Eduard Toldrà em recorda molt aquesta música al país, perquè té una tonada que recorda, doncs, això, un poble de mar a la vora de la mar, no? De fet, està molt en relació amb en Josep Carner, el poeta Josep Carner, a l'Eduard Toldrà.
1: Tot va enllaçat.
0: Clar.
1: Anem a parlar una mica dels teus anys de docència a la universitat.
0: Home, jo vaig entrar... Primer vaig fer magisteri i compaginava magisteri donant classes amb l'ensenyament o l'estudi a la universitat en el Departament d'Història de l'Art, que de fet era un departament dels que formaven part de la universitat de creació molt jove. I el que va ser el director al cap es deia Santiago Alcolea. I aquest va aconseguir portar en el seu departament, que llavors es va crear, a principis dels anys 70, doncs diríem, un grup de professors que tots provenien de l'època de la universitat abans del franquisme. Per exemple, l'Oriol Martorell, el Miquel Porter, el Frederic Pau Berrier, el Cirici, l'Alexandre Cirici. Clar, per tant, nosaltres, com a alumnes, vam rebre uns ensenyaments que venien d'unes persones que estaven educades a la manera de la universitat anterior, més democràtica.
1: Però també vas viure uns moments a la universitat que eren ben bé a la finalització del franquisme, que van
0: sí,
1: ser molt durs.
0: Home, sí, vam haver de córrer molt davant dels grisos. Me'n recordo que, doncs, això, venien, es presentaven, venien a les aules, estàvem nosaltres organitzats amb comitès, que es deia, però sempre hi havia un de la secreta que estava allà a les últimes files de les classes, que era el que estava atent a veure qui eren els més revolucionaris. I llavors, quan hi havia alguna protesta i sortíem al carrer, ens perseguien la policia, els grisos, que es deien, perquè anaven vestit de gris. I, a més, portaven un camió que tenia les reixes aquelles protegides dels vidres, que en deien la tocinera. Nosaltres en dèiem la tocinera. I clar, havíem hagut de córrer bastant al davant.
1: El maig és un mes molt significatiu per tu, perquè és el dia del teu aniversari, és el mes del teu aniversari. El maig del 68 tu tens just 18 anys.
0: Exacte.
1: Quins records tens d'aquella època de universitaris? Perquè hi ha gent d'aquí que se'n va anar cap a França a donar suport als companys de a París, alguns.
0: Home, d'aquell any 68, jo encara no...
1: Eres molt jove, no?
0: Sí, no estava molt implicada amb lluites polítiques o així. Ho vaig viure molt light.
1: Però sí que després va tenir una repercussió a les nostres universitats.
0: Sí, això anys, sí.
1: A partir de l'any 72...
0: Bueno, per exemple, el que sí que és evident és que cap als 70, jo que et dic que vaig estudiar magisteri, en allà vàrem organitzar amb uns altres professors la primera vaga a magisteri, que encara era molt anquilosat magisteri, perquè fins i tot hi havia una divisió en l'edifici que estava al carrer Maestro Nicolau d'una paret que separava la secció de noies de la secció de nois, i en aquell moment es va trencar aquella paret, saps, com el mur de Berlín, igual, doncs es va trencar per poder fer que l'ambient fos distès i no depenia dels sexes, del gènere.
1: Ara, si et sembla, parlem una mica més de l'etapa com a professora a la universitat.
0: Home,
1: fem sí, un salt, fem un salt important, eh?
0: Sí, a veure, de fet, amb molts professors encara actuals, bueno, ara molts ja estan també jubilats com jo, però han anat mantenint l'amistat. I com et deia, aquest departament d'Història de l'Art va tenir el privilegi de que era un departament de creació jove i amb un esperit democràtic, perquè els membres que la constituïen ho tenien, aquest esperit. I, clar, això també va afavorir que muntéssim alguns congressos, algunes trobades, inclús la relació amb d'altres facultats o amb d'altres universitats, l'Autònoma, per exemple.
1: Perquè tu has estat treballant a diverses universitats, no
0: sí,
1: solament a la Central de Barcelona.
0: No,
1: a la
0: després també me'n vaig anar a la de Lió.
1: Exacte. I també has col·laborat amb altres institucions de fora d'aquí o a França, diversos projectes.
0: A través dels congressos.
1: Exacte.
0: Que hem fet, doncs hem tingut relació, clar, amb Brighton o amb algun departament del Japó, fins i tot.
1: Has estat crítica d'art?
0: Sí, també. Això va ser l'any 72, quan encara estava estudiant a la facultat.
1: I quin tipus d'art feies la crítica?
0: A veure, professor Alexandre Cirici, que portava la tribuna de la revista Serra d'Or, doncs em va, podríem dir, dir si m'interessava poder fer el comentari sobre les exposicions que hi haguessin en aquells moments. I amb una altra companya meva, també d'estudiant llavors, l'Alicia Suárez, vam emprendre la crítica d'art a Serra d'Or, que a més com que era l'època que dominava la semiologia, doncs ens vam inventar un quadre molt sintètic, un quadre grafiat que va aparèixer a la revista, molt sintètic, que analitzàvem aquella exposició, donàvem dades molt objectives i també posàvem el preu de les obres. I clar, me'n recordo que alguna gent es va com molestar perquè poséssim el preu a les obres, com si, de, bueno, que de fet una galeria d'art el que té és en exposició quadres i que estan a la venda, no? Però clar, semblava que el món de l'art fos un món espiritual i que no hi hagués res de mercaderia al darrere. I això va frapar molt. Però nosaltres ho vam anar mantenint, aquesta ubicació dels preus en aquest quadre que fèiem, on es podia analitzar, doncs, tot el repertori d'exposicions que hi havia en aquell moment.
1: L'art és tan elitista com es vol fer pensar?
0: A veure, sí i no. Sí i no. Perquè, clar, si tu facilites informació a les persones de cara a aquells objectes que estan exposats i intentes que ho entenguin, que ho copsin, doncs ho facilites molt. I, per tant, deixa de ser tan elitista i es fa una mica més social. I, per altra banda, també me'n recordo que a nivell de teatre era l'època, quan jo estava estudiant, que el Ricard Salvat, que era un dels professors del departament, feia, o sigui, presentava al Romea algunes obres i acudíem en aquesta representació que ens convidava ell, i havíem fet alguna mena de happening que s'havien pipat molt perquè li destrossàvem l'obra o la presentació de l'obra. Per exemple, els insults al públic de Peter Hahn, me'n recordo, que es va presentar, i clar, aquests insults al públic de Peter Hahn, a nivell alemany, la gent no és com el mediterrà, que li surt la comunicació i l'espontaneïtat ràpidament, sinó que són gent, doncs, molt més parada i molt més sèria. I això, clar, me'n recordo que el van pipar moltíssim en el Salvat, perquè el públic va increpar també els actors, ja que els actors, com que es deia, insults al públic, els actors també en el seu diàleg increpaven el públic, doncs nosaltres també vam correspondre increpant en els actors, fins al punt que em sembla recordar que el Salvat va cridar la policia perquè es havia fet un aldarull allà en el Teatre Romea, increïble. Va ser una mena de happening, sí, molt divertit.
1: Déu-n'hi-do. Una altra de les coses que tenim a la ment és que quan parlem d'art ens ve també a la ment que hi ha falsificacions d'obres d'art. T'ha tocat alguna vegada o assessorar algú, o t'han trucat per dir-te, Mercè, ens pots venir a assessorar amb aquesta obra d'art?
0: Una vegada me'n recordo que em sembla que era la policia que em va posar en una llista per fer unes valoracions d'obres, però jo això no ho he fet mai, ni tampoc assegurar si aquella obra era autèntica o falsa. Aquesta vessant no, perquè hi ha gent que es dedica, que llavors fa un certificat conforme té validesa. Clar, per això cobra. Però jo no ho he fet mai. Una feina que ens ha portat molt de temps d'elaborar és que hem creat, arrel de que uns quants ens hem interessat pel món del noucentisme, que seria el període que ve després del modernisme, doncs és crear una web que es pot consultar, que es diu Arquitectura Mapa Arquitectura noucentisme.org, i apareix en allà tot unes fitxes d'exemples d'arquitectura i de paisatge urbà on entrarien els jardins o les fonts noucentistes. I això es pot consultar gratuïtament. Per exemple, d'Esplugues en surten unes quantes, perquè al carrer mateix de Mossèn Cinto encara se'n conserven, de Sant Feliu també, i de Sant Just d'Esvern. O sigui que tots aquests pobles apareixen en aquest mapa.
1: Anem a parlar de Sant Feliu i després tornarem a Esplugues. Tu vas participar, has col·laborat en crear tota aquesta ruta de Sant Feliu de Llobregat, que és la ruta del modernisme.
0: Bé, això va ser gràcies a la regidora que hi havia en aquell moment, a la Lourdes, que ella tenia l'interès de que es creés. Jo el que vaig fer va ser estudiar llavors aquells exemples que provenien del modernisme i que encaixaven amb el que es pogués fer com a ruta. I fins i tot també, bueno, una mica el desenvolupament urbanístic de Sant Feliu de Llobregat, perquè hi havia elements que eren molt significatius, com per exemple el pas d'alguns d'aquests arquitectes d'anomenada el Sairac mateix, que tenien allà la residència, i bueno, es havia construït una torre i també un jardí en el moment en què el Gaudí estava fent el Parc Güell, era el 1910. Hi ha una certa influència, però tot això ha desaparegut, perquè també va haver-hi l'especulació que es va produir i que, clar, van enderrocar la torre i els jardins. I avui en dia, del Sairac, no existeix tot això.
1: És una llàstima.
0: Sí.
1: Mercè, ara sí que anem cap a Esplugues. Es produeix el moment en què es vol fer el Museu d'Esplugues, tant el de Can Tintoré com el de la Rajoleta. I aquí tu també fas el teu assessorament, més enllà d'aquests la veïna que gairebé estàs paret en paret amb aquests edificis.
0: Bé, perquè primer es va crear el grup d'estudis, que ja va ser un moment en el qual vam intentar una mica valoritzar aspectes d'Esplugues que eren d'interès. I després d'aquest pas pel grup d'estudis, llavors va ser quan la Roser Vilardell, que és la que portava, bueno, assessorava tot l'aspecte aquest també cultural en l'Ajuntament, ens va venir a trobar per veure si podíem muntar alguna associació en pro del museu. I llavors va ser quan vam crear els Amics del Museu, a l'Àmpel, en els quals també hi participava el doctor Setoyín, que era, podríem dir, com un filàntrop molt entusiasta del món de la ceràmica.
1: I que tu vas estar presidenta fins fa 3 anys, poder?
0: Bueno, o 4, sí. Jo vaig estar al llarg de potser 10 anys, 11, de presidenta dels Amics del Museu, i vam organitzar xerrades, sortides també, però que tenien una particularitat. No era com els que surten així de la tercera edat, sinó intentant sempre contactar amb alguna persona que hi entenia d'aquell tema i que, per tant, podia fer unes explicacions molt més significatives, que això li donava una particularitat diferent a Àmpel, del que pot haver-hi, doncs, una sortida també cultural, però sense pensar en aquesta persona específica, saps? O especialista.
1: Des del teu punt de vista, jo penso...
0: També, perdona, espera't, sí. I també des d'Àmpel hem impulsat publicacions. I ara últimament a l'Àmpel el que ha fet ha sigut encarregar a 2 especialistes de València, del País Valencià, en ceràmica, l'estudi dels forns de Pujol i Baucis, que a més té la particularitat que en un espai molt reduït es donen moltes variants d'aquests forns.
1: Des del punt de vista arquitectònic, hi ha moltes coses que sempre es poden millorar i sempre s'intenta fer les coses el millor possible. Però segur que aquí a Esplugues, a banda de tot això i a més de tot això, hem perdut molt de patrimoni pel camí, a molts nivells.
0: Sí que n'hem perdut, sí que n'hem perdut. I és una llàstima. Perquè, és clar, quan comences a conèixer una cosa és quan d'alguna manera la valores i l'estimes. Però si no la coneixes, pots passar pel davant i et fa 30-10 que allò existeixi o es quedi o desaparegui.
1: Mercè, també has estat membre del jurat de Premis Internacionals de Dibuix Joan Miró, entre altres coses, també has tingut diversos reconeixements. Premi Llorenç Preses i Puig a la Recerca dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat. Has estat, com hem dit abans, presidenta d'aquí dels Museus d'Esplugues i també has estat també vocal del patronat de la Fundació Folch i Torres.
0: Sí, això, bueno, la fundació aquesta Folch i Torres està a Palau Solità i Plegamans i agrupa tots els cinc germans Folch i Torres, que tots ells es van destacar per alguna cosa, ja sigui en el nivell literari, el Josep Maria, al nivell de museus, el Joaquim, a nivell de pedagogia, de cara a l'infant desvalgut, el Lluís, i també hi havia el que estava interessat pel món de la música, de l'Orfeó i tot això. Llavors es va crear el Palau Solità i Plegamans, bueno, el Castell de Plegamans, una seu que reuneix tot el material que ha quedat d'aquests germans, i en allà també s'organitzen, doncs, xerrades, s'organitzen visites i també es promou l'estudi de cadascun d'aquests en els germans en cadascuna de les branques.
1: La teva vida ha estat dedicada a l'estudi, a la recerca i a seguir estudiant,
0: a
1: fer llibres.
0: També a viatjar.
1: I també has fet llibres de viatges, oi? Que sí,
0: no,
1: que has fet algun
0: de viatge,
1: dia?
0: No.
1: No?
0: El que passa que m'ha agradat viatjar, això és una altra cosa.
1: Quins viatges has fet?
0: Ui, bastants. Per exemple, aprofitant les vacances de Setmana Santa o bé de Nadal, doncs allò que aprofitaves i te n'anaves al sud de França o te n'anaves a Alemanya, sempre motivat moltes vegades per exposicions que hi podien haver-hi.
1: O per conferències que has fet, com a, per exemple, a Brighton, a l'Havana, Istanbul, París, Osaka i
0: sí,
1: d'altres.
0: Sí, bueno, perquè això van ser congressos,
1: sí,
0: que des de la branca del disseny, que es havia creat també un grup d'historiadors del disseny, doncs l'Anna Calvera, que era una mica la que organitzava això, doncs va promoure aquesta mena d'entitat que agrupava a també professors d'universitat i també d'altres que estaven al marge estudiant el món del disseny. I clar, això agrupava a gent que venia de Finlàndia o del Japó mateix, i a vegades els congressos es feien en un lloc a l'altre, a Istanbul, a Brighton, a la Universitat d'Osaka. I clar, tot això, a part de que donava coneixença de persones, també era dels indrets.
1: De tots aquests viatges que has fet, digue'm una olor que t'hagi quedat impregnada, que t'agradi, un record que tinguis d'una olor, sigui d'un jardí o d'una olor d'un menjar o d'un camí, perquè tot té la seva olor.
0: Sí, home, no recordo ben bé així amb exactitud. Potser hauria de tornar a la meva infantesa, com que el meu pare era de Sant Feliu de Llobregat i jo estiuejava llavors a Sant Feliu de Llobregat. Els estius me'ls passava a casa dels meus avis, i clar, Sant Feliu, la majoria de gent eren pagesos i tenien camps de pomes, de pomers, i llavors molts tenien amb caixes allà encapsats pomes. Quan tu obries una porta et venia aquella flaire de les pomes, no? Que hi havia molta gent que inclús els posava com a les calaixeres, a dintre els calaixos, perquè fessin bona olor la roba. Doncs aquesta és l'olor que jo recordo més, la de petita, obrint moltes portes que no estaven tancades del carrer de baix de Sant Feliu de Llobregat, amb aquesta olor de pomes que em venia. O també una altra olor que recordo, no, era quan anàvem a Barcelona i a lo millor en uns d'aquests pisos d'aquí a prop de Francesc Macià o així, quan entraves i travessaves la porteria, et venia dels pisos també una olor, me'n recordo, de canelons. Saps? Una cosa molt curiosa, perquè no sé si feien canelons o no en feien, però recordo aquella olor dels canelons.
1: I una música, abans m'has parlat de les vistes al mar d'en Toldrà.
0: D'Eduard Toldrà, sí.
1: Alguna que altra música?
0: Home, a part de lo de l'Albinoni, que també t'he dit, la de Jo d'Albinoni, també m'agrada molt el Jean-Pierre Rampal, quan toca la flauta travessera, que com a solista, o per exemple, clar, és que jo quan estic treballant a casa meva normalment tinc posada Catalunya Música, i llavors aquesta música m'acompanya. També et diria, una mica podríem dir més tipus bossa nova, estanguets, els Tanguets, el Guets i el Gilbert.
1: I normalment també hi ha, i anem finalitzant aquesta trobada que hem tingut, Mercè, una persona d'aquí d'Esplugues que creguis tu que queda parlar amb ella i que m'ha d'explicar coses.
0: Home, jo crec que la Mari Carme Caselles podria ser.
1: D'aquí del carrer de l'Avenç.
0: Exacte.
1: D'aquí de l'Arbolari, de la botiga. Sí. Et sembla interessant?
0: Jo crec que sí, perquè a més ella ha participat també en molts cursets que fan tipus així, com d'entrevistes o de comunicació, no?, entre gent del seu ram. Jo crec que aquesta té moltes vivències.
1: Doncs, Mercè, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
0: Re, home, un plaer. Jo l'únic és que convidaria alguns oients a que, si es volen clicar en aquesta web, mirant, posant mapaarquitecturanoucentisme.org, perquè hi ha una feina en allà brutal de recopilar de tot Catalunya mostres d'aquest noucentisme.
1: I si voleu saber més de la Mercè a través d'internet, també, només que poseu Mercè Vidal Llançà, teniu molta informació d'ella. I hem estat parlant dels museus d'Esplugues de la Rajoleta. També podeu entrar a museus.esplugues.cat i també trobareu tot el patrimoni cultural que tenim aquí a Esplugues i també tota la feina que fa l'Àmpel.
0: L'Àmpel. Sí, tu dius Àmpel,
1: sí.
0: I és Àmpel.
1: Àmpel d'Esplugues, sí. Amics dels museus.
0: I del patrimoni d'Esplugues.
1: D'Esplugues, sí. Doncs,
0: molt bé.
1: Gràcies, bona tarda. Igualment. Una abraçada molt gran.
0: Igualment, Isabel, i moltes gràcies a tu.
1: Abans li hem dit a la Mercè en l'entrevista que li miraria què significa el número 5. Doncs mireu, vol dir el número del canvi, el del moviment, el de la mutació. És el número que permet arribar a la maestria gràcies a la pròpia experimentació. I en el cas de la Mercè seria arribar a la seva maestria gràcies als seus coneixements i al seu esforç. És el número que desenvolupa la capacitat, la intel·ligència i l'anhelació de la llibertat i de la imaginació. Amb aquest número veurem que aquesta persona, amb el seu aprenentatge, el que li interessa més és viatjar, fer coses noves, experimentar canvis i fer coses poc usuals. El número 5 diu que són persones amables, que els agrada complaure a la resta de persones, que els agrada guanyar-se l'estima, són sensibles, intuïtives, sensuals, flexibles, amb una ànima nòmada i són amants dels canvis i dels reptes. Mercè, espero que et sentis identificada amb aquesta descripció que hem trobat del número 5. Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio la ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
1: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
5: Servei d'acreditació de competències professionals.
6: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
7: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
6: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
5: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

dotze van arribar la fada bona i venta focs. En Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Fa unes setmanes, a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues es va realitzar l'exposició Acrílics i llapis, paisatges i caricatures, de l'Antoni Guallar. L'Antonio forma part del cercle artístic d'aquí d'Esplugues i el que volem avui és parlar amb ell i que ens expliqui quines són les seves inquietuds i la seva experiència i motivació, doncs això, amb la pintura. Hola, bon dia, Antonio.
3: Ah, hola, bon dia, Isabel.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Explica'ns, tu formes part del cercle artístic d'aquí d'Esplugues.
3: Sí, jo ja fa 2 anys que vaig a la Ribó i participo a la fira i faig algunes cosetes.
2: També estàs el darrer diumenge de cada mes, aquí davant del Casal de Cultura Robert Brilles, es fa la fira al carrer, la fira de l'art al carrer. Tu també estàs.
3: Sí, hago la fira

0: estuve unos años con él hasta que se jubiló.
1: Hasta que se jubiló el Xavi. Mm. Y ya no has continuado.
0: Y después seguí con la Patricia.
1: Ah, molt bé, d'acord. Des de quan fas pintura? Des de fa molts anys o a partir de quan tu comences a fer quadres?
0: Pues de petit. Ay, de pequeño.
1: De pequeño ya dibujabas?
0: Sí.
1: Per tant, és una afició que t'ha seguit durant tota la vida.
0: Sí, la verdad es que de pequeño ya me gustaba y ya seguí.
1: Perquè veig que l'exposició que vas fer a la biblioteca, molts dels quadres són caricatures.
0: Sí.
1: T'agrada la caricatura?
0: Sí, sí, me gusta bastante porque se me da bastante bien.
1: ¿Y qué gafas, models o fotografías? ¿Cómo fas?
0: Pues cojo el móvil y miro fotos de caricaturas y las paro y me pongo a copiarlas.
1: Molt bé. I tu quan pintes, què sents? Perquè suposo que ho fas perquè sents una pau interior, et relaxa pintar, sí?
0: Sí, la verdad es que el dibujo suele ser bastante relajante.
1: I també fas paisatges?
0: Sí.
1: I també busques fotos per internet per fer els paisatges o surts tu a la natura i copies directament de la natura?
0: Pues copio... No, de la naturaleza no solo. He hecho un poco a cosas. Vale. Más que nada copiar. Mm.
1: ¿Copiar de fotos que encuentras por internet, a lo mejor?
0: Sí. Hombre, lo que se suele hacer es copiar de la naturaleza más que nada. Pero yo, de momento copio del móvil, cosas.
1: Vale. Tú ens vas trucar a la radio.
0: Ah, sí, sí.
1: Volies que et féssim una entrevista. Com se't va acudir que et féssim una entrevista?
0: Ah, pues mira, como ya la exposición salió anunciada en la radio y todo.
1: Sí, la vam anunciar, sí.
0: Sí.
1: Ho vas escoltar?
0: Sí, me hizo mucha ilusión. Ah,
1: clar, nosaltres normalment el que fem és les coses que es fan al poble, doncs les diem des de la ràdio. I com que vas fer aquesta exposició... A sí. La biblioteca, doncs vam pensar que era adient, perquè va ser la darrera setmana del mes de febrer.
0: Sí.
1: Era la teva primera exposició que feies?
0: Pues, bueno, la verdad es que he hecho varias.
1: Ah, molt bé.
0: Y entonces, pues, pero anunciadas en la radio nunca, y menos en la radio de Espluga, que está muy bien.
1: ¿L'escoltes la radio?
0: Sí.
1: Sí, doncs nosaltres intentem informar el màxim possible de les activitats del poble. No sempre ho aconseguim, perquè som voluntàries i bueno, fem el que podem dintre de la ràdio. Però
0: sí, sí.
1: M'ha agradat molt que ens truquessis i que volguessis que et féssim una entrevista.
0: Home, jo encantado. I si puedo participar más veces.
1: Si algun company del cercle artístic volgués venir i explicar-nos la seva experiència, nosaltres també estarem molt contenta. De fet, aquí hi ha estat el Xavi Ribó i també ha estat la Yolanda Martínez, també han estat aquí i conec alguna persona del cercle, val? Com la Marta, per exemple, també la conec de fa temps. I estem molt contents doncs, de poder obrir els micròfons i que les persones que formeu part de l'activitat cultural, doncs que vingueu aquí a la ràdio. Així que els diumenges, cada darrer diumenge de mes, davant del Casal de Cultura Robert Brilles, al passatge d'Àngel Guimarà, allà trobareu les persones que formen part del cercle artístic i també veureu a l'Antonio amb els seus quadres.
0: Sí, la verdad es que quería...
1: Dime.
0: Quería... decir que en la fira llevaré los cuadros de la exposición.
1: Molt bé.
0: Y entonces, pues si a alguno le interesa, no los dejo muy caros. Esto me he cotizado ya, pero bueno.
1: Tens quadres nous des que vas fer... Bueno, clar, l'exposició va ser al febrer, però...
0: Sí.
1: Estàs fent alguna coseta més aquests dies?
0: Ah, bueno, ahora voy a empezar otra vez a dibujar en casa y... Perdona.
1: ¿Estás una mica nerviós, poder?
0: No.

0: Oh, ja estic.
1: Ja estàs bé, vale.
0: I dibuixar més coses, paisatges, sí? I coses d'aquestes.
1: Molt bé, doncs fantàstic. Antonio, no sé si vols dir-nos alguna coseta més de la teva afició de la pintura. Volies explicar-nos algú més?
0: Bueno, de sempre m'ha gustat. Y con el Xavier Ribó aprendí mucho en mis años de Bruscoca y ahora con la Patricia pues me estoy formando mejor.
1: El Xavier és una persona que té molta paciència, té molta experiència,
0: sí. Ai,
1: com a
0: sí,
1: professor,
0: sí,
1: d'art.
0: Sí, sí. No.
1: Oi que sí?
0: Y bueno, muy bien. El dibujo siempre se me ha dado muy bien y...
1: I amb la Patricia va bé, també, les classes?
0: Sí, la Patricia és muy amena y está por todo. Lo hace bien.
1: Tu convidaries a les persones que estiguin interessades a aprendre a dibuixar i a pintar que s'apuntin a l'escola d'art del Puig Coca?
0: Sí, jo recomiendo por mí, yo...
1: Totalment.
0: Sí, sí.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Doncs Antonio Guallar, un dels nostres artistes de la nostra població, que forma part del Cercle Artístic d'Esplugues, estàs avui aquí als estudis d'Esplugues FM per explicar-nos la teva experiència. I les persones que ens estan escoltant, si volen venir a la ràdio i explicar la seva experiència, doncs ja sabem que tenim sempre 10 minutets que us podem dedicar. Ens podeu enviar un correu electrònic a esplugasfm@gmail.com. Val, Antonio? Doncs gràcies per venir. Estic molt contenta, ja t'ho he dit al principi, i bé, una forta abraçada.
0: Sí, sí, gràcies, sí? Gràcies a tu.
1: Vale, bona tarda.

0: happy. Ooh, don't worry. Ooh.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
3: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
3: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
6: Duro con él.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Us sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

estat a un restaurant de Ciutat Vella. S'empolainat el no millor tratge que té. S'ha posat un clavell a la solapa i ara l'espera fer un cafè.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Tix pisant un xaval que està colat pel seu nòvio. I Mario sap que el seu amor és impossible, però no hi pot fer res. Se torna boig sent lo culet que passeix a Gregorio. Se l'imagina en ple holgorio.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.